Isolation, l'aïllament social dels Smashing Pumpkins, un moment incombustible extret del Melancholy and Infinite Sadness, la infinita tristor de 1995, però abans es va inventar. Isolation és el tema original d'Ian Curtis. Es troba al segon i definitiu àlbum de Joy Division, Closer, més a prop de l'eternitat. No és això, no és això que escoltes ara de fons, sinó aquest altre.

Isolation. En solitud, el Iggy Pop, la buidor de l'aïllament, segons el mestre, des de l'àlbum Bla Bla Bla, de 1986. Molta gent parla per no dir res, però l'Iggy Pop sap el que diu. Ens trobem a la connexió eclèctica amb aquesta, amb Isolation, l'aïllament, un esplèndid aïllament extret seguidament del setè disc de Warren Zevon, el Transversal City, una ciutat transversal, a 1989. Warren Zevon.

0: problem with isolation. It's always been this way. This is how the story ends. And it's the same today.
1: Isolation, Andy White, un irlandès que va emigrar a Austràlia. I aquest és el tema editat el 2020, transmet la frustració i l'impacte emocional del confinament. I no hem après res de res. L'únic que hem d'aprendre és a saber estar bé amb nosaltres mateixos i mateixes. I això és la isolació, l'aïllament, vull dir. Un aïllament que no ha de ser ni emocional ni frustrant, simplement trobar-te amb tu mateix, tu mateixa. Perquè la fama també pot provocar l'aïllament. El John Lennon ho va patir després de desbandar els Beatles en 1970. Va composar el tema Isolation. Ja estava fart de la fama. I aquest és el tema que va editar a la cara B del single Mother, Isolation, John Lennon.

Soul in Isolation. Ànimes aïllades en busca d'una sortida són The Chameleons des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys, de 1986. Continuem amb aquesta connexió aïllament, isolation, vivint amb un món d'aïllament connectats a tot i a res. Aquests són els Bascocks, des de Manchester fins a les vostres orelles, amb aquest tema Isolation, des de l'àlbum Traitor's Transmissions. Transmissions comercials de 1993. Bascocks.

Isolation, els Voodoo Gurus, des d'Austràlia fins a les vostres orelles, aquí a la connexió amb aquest aïllament. Aquest és el tema extret del Machau, l'àlbum del 2004. I aquí ens arriben els capullos del País de Gales, uns estimats capullos, Darling, Darling Buds. A 1992 editaven el tema Isolation a dins del disc Eròtica, Darling Buds.

Isolation. Tornem a Austràlia amb Crowded House, la banda formada a Melbourne a 1985. També van connectar amb l'aïllament al 2010 amb l'àlbum Intriguer. I avancem amb aquesta connexió. L'aïllament també ens arriba des del Canadà amb la banda Gloom Hush. El 2023 editaven un tema prou sensual com aquest. Isolation.

Isolation fins al final. Ens trobem aïllats amb aquesta connexió en companyia dels humans, The Humans. El tema extret de l'àlbum Songs from the Empty Field. Cançons del camp 8. El 2008 editaven aquest disc i ara passem al 2006 amb The Residents fins al final amb aquesta Isolation. Els Residents, la banda d'art pop vanguardista americana des de l'àlbum Tweetless, sense comentaris, The Residents.

Fins aquí podem arribar. Ens acomiadem tal com hem començat, des d'un lloc estranyament aïllat, Strangely Isolated Place, amb el compositor alemany Ulrich Snaus. Us desitgem bona nit i bona sort. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Be good.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, hola, hola. Molt bon dia. Aquí estem a la clàssica a l'abast, a Ràdio Caldes, la Montse Beni, com sempre al micròfon. Us vinc a donar el bon dia en un diumenge preciós. Per què són preciosos els diumenges? Doncs perquè és diumenge, és festa, ens llevem sense pressa, bueno, no tothom, també tenim gent que treballa, ens hem de recordar les persones de servei, les persones de restauració, les persones que estan cuidant altres persones, bueno, això ja. Bueno, gràcies per estar a l'altra banda, gràcies per deixar-me entrar a les vostres llars i sobretot deixar-me que us faci companyia. Avui escoltarem la quarta sinfonia de Johann Brahms. I què té? Què té Brahms? Doncs que era... va néixer un 7 de maig del 1833 i va morir el 1897 a Viena. I el 1884 va ser quan va escriure aquesta quarta sinfonia que escoltarem avui, tot just un any de finalitzar la seva tercera. Aquesta quarta es va estrenar el 25 d'octubre de 1885. Una obra absolutament romàntica. Jo crec que es va inspirar, o diuen, també, jo ho penso, en Clara Schumann, que és el seu referent i va ser el seu amor platònic. Doncs us deixo sense més preàmbuls en la quarta sinfonia de Johannes Brahms.

Doncs per qui s'hagi connectat una miqueta més tard, hem escoltat la quarta sinfonia de Johannes Brahms, una de les més boniques, plena de romanticisme. Hem explicat que estava inspirada en Clara Schumann, que va ser el seu amor platònic. Expliquem una mica, perquè aquí hi ha una miqueta. Brahms estava enamorat de Clara Schumann, però què passa? Que Clara Schumann era la dona de Robert Schumann, el seu mentor i millor amic, o un dels millors amics, i llavors aquí n'hi havia lleialtat i bueno, doncs això, una estima entremig. Aquí, per això va quedar, bueno, hi ha altres versions, eh? A mi m'agrada aquesta que deixa que, bueno, va quedar tot en un amor platònic. Desitjant molt que us hagi agradat tant com a mi aquesta quarta sinfonia, us encomano a d'aquí a 7 dies que torneu a estar al nostre costat aquí a Radio Caldes al 107.8, o a Alexa o mitjançant la nostra aplicació, que la Montse Beni us dona el bon diumenge, el bon dia, feliç últim dia de setmana, feliç setmana, i ens tornem a retrobar d'aquí a ben poc. I no oblideu el meu consell, i és el de no deixeu de ser feliços. Fins aviat!

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patal del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Albert Sant Martí, altrament dit Sant, bona tarda.
1: Bona tarda, i Jordi Gravei. Jordi Graví, hòstia, sembla molt de les notícies, eh?
0: Sí.
1: Jordi Graví. Sí, anar rient. Això és el Carme, eh?
0: És el Carme. El col·legi del Carme.
1: Exacte. Millor dit. Anava a dir bona tarda i Jordi Graví. Normalment dit Jordi Graví. Bona tarda.
0: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta.
1: Però, bueno, normalment dit... l'home més atractiu del món, no? Així,
0: no, això no ho diuen.
1: No ho diuen.
0: Ah, bueno, sí. Jo vaig...
1: Sí.
0: Durant una època vaig dir, sisplau, senyor, vaig resar, vull ser guapo. I no, el senyor, com que no existeix.
1: No em va fer guapo.
0: Ara sí, vaig notar un canvi, que quan anava pel carrer tothom deia... Ei, adéu, guapo, adéu, guapo.
1: Ah, ves que no.
0: No em va fer guapo, però tothom deia guapo.
1: Bueno, mira, escolta, això és molt subjectiu. Bé, és com quan et diu que Déu t'ho pagui.
0: Sí, també.
1: Ja pots anar esperant. Vinga, va.
0: Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta, però...
1: Mai es toca fons, tenim tràfic de drogues.
0: Ui, sí, fa temps, i alguns dels traficants que hi havia fa uns anys no els detenien mai, tot i que tothom ho sabia, eh?
1: Bueno, sí, és el que té estar ben connectat amb el poder local, però jo em referia a uns quants que sí han detingut. Concret aquesta setmana dimecres al matí al pàrquing del Caprabo.
0: No fotis, quina poca vista.
1: Sí, dos nois que la policia els va fer aturar el vehicle i ells van fer un amago, de no aturar-se. Finalment es van parar, però un dels dos va sortir corrent i la policia els va detenir finalment.
0: És que la gent es fot molt nerviosa.
1: Molt, molt, sí. Oh. És que, però mira, primer de tot...
0: Què?
1: Si la policia et para en un control rutinari un dimecres al matí, és que ja fots cara de culpable abans de començar.
0: Sí.
1: I després, normalment, només et demanen el carnet de conduir. No et fan buidar la guantera, ni les butxaques, ni res.
0: Mm. I què va passar al final?
1: Bueno, total, que els van detenir, els hi van intervenir una cinquantena de papelines de droga, 110 euros i 4 telèfons mòbils. Un d'ells d'aquells de tecles d'aquelles d'antes.
0: Ah, qui també té un mòbil amb tecles d'antes, perquè des del 1998 no té temps de comprar-se cap mòbil nou, és el nostre tècnic, el Monter. Monter, bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Qui hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
0: Home, el Xoxo, el Florentino Pérez, per aquella roda... per aquella roda de premsa patètica que va fer dimarts i per intentar anar arreglar-ho a la tele amiga a la Sexta el dimecres i per convocar eleccions on no es pot presentar ningú més dijous. Tot i que això últim a nosaltres ens és igual perquè, ben mirat, els del Madrid... Que els petin,
1: sí senyor. Bueno, això és Patal del Ventre, nois, noies, xiquets i xiquetes, com dirien Soler, som la part inevitable. És que anava a fer l'himne del Madrid.
0: El del Centenari o l'altre?
1: Però com que no me'l sé, és igual. Inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, quina pila de coses, eh?
0: Sí.
1: Imprescindible, irrenunciable, ves que et vaig a dir, innegociable de...
0: Florentinos?
1: Mira, m'ho has tret de la boca. Sí.

0: minúscul del Vallès.
1: Doncs vinga, ja tornem aquí un divendres més a Patada al Ventre, avui amb l'ausència del Xavier.
2: Xavier, assumptes personals.
1: Assumptes personals, segurament. Saps si hi havia algun concert?
2: No tinc ni idea. No, bueno, últimament bons concerts una mica discutibles, eh?
1: Van al de la Rosalia.
2: Rosalia, eh? Bueno, sí, Rosalia, però què vols que et digui? Aviam.
1: Bueno, mira.
2: No, però...
1: Qui vagi?
2: Sí, però, clar, no hi va anar. Ell hi va anar, però qui volia anar? Era la dona.
1: Va.
2: I si la dona diu qui vol anar...
1: Home, qui mana a casa?
2: Tu cap a casa. Tu cap a la Rosalia, sí. Jo que bona que és, i sí. Vinga.
1: Qui porta els pantalons? La Vicenta.
2: La Vicenta, tota la vida.
1: Tota la vida porta els pantalons. Això, que tenim xarxes socials, que tenim de tot, tenim precinto, tenim barbes, tenim de tot, i que... Què anava a dir?
2: Què anaves a dir? Bueno, que diguin alguna cosa per les xarxes socials, perquè a l'Instagram ningú ens diu res.
1: No, i ja ho tenim bastant oblidat.
2: Tenim bastant oblidat, perquè avui ho he mirat i posava, avui no hi ha programa. I dic,
1: des de quan fa que...
2: S'ha posat aquí. És igual, no ho sé, tampoc he mirat des de quan. Però en tot cas... No, a mi m'ha quedat molt l'atenció el tema, clar, o sigui, enllaçant els dues notícies de la setmana,
1: sí,
2: que és la roda de premsa de Florentino i aquests nois que van agafar
1: el
2: Caprabo amb drogues. Diu que portaven una cinquantena de papelines de droga i 110 euros.
1: 110 euros.
2: Això és que en devien portar 51 i aquests 110 euros eren del Florentino que els devia comprar l'altra papelina l'altre dia.
1: Sí, perquè anava...
2: O sigui,
1: no s'entrava de res.
2: Quina cosa més flipant... Sí, feia molts anys que no sentia una cosa tan al·lucinant.
1: No. Jo, l'última vegada que vaig sentir una cosa així de vergonya va ser quan l'Alfredo Landa li va agafar aquella cosa
2: de
1: l'Eperfau.
2: Matisbo.
1: Matisbo, per favor.
2: Sí, li donaven un
1: doncs,
2: premi.
1: Sí, doncs vaig notar una cosa igual, quasi bé.
2: Doncs això. I no, però a part d'això, bé, bueno, he tingut un susto aquesta tarda, que us l'he explicat i estalviaré a l'audiència a explicar-lo.
1: El maltrango.
2: El que passa que tornaré a mirar els meus comptes corrent, que no me l'hagin buidat. però tranquils, eh? No ha passat res.
1: No cliqueu enllaços ni obriu mails.
2: Que no sabeu d'on venen, sí, eh?
1: Que els carrega els diables.
2: Sí.
1: Escolta-te, jo pensava que ens trobaríem cava i coses aquí sobre la ràdio, perquè avui és Sant Isidre.
2: Home!
1: Què és l'altre alcalde?
2: Escolta, l'alcalde què fa? Què fa? Bueno, sí, tenim una bossa de carquinyolis oberta des d'ahir, que deuen estar més remullits. Bueno, anava a dir una cosa lletja, ara no ho diré. Però com es nota aquest canvi de direcció de la ràdio, eh? Bueno, no és un canvi de direcció, és un canvi cap al no-res, perquè aquí abans hi havia cerveses i ara hi ha carquinyolis remullits.
1: Cap a la salut.
2: Sí.
1: Balneari a la salut.
2: No, però això només era un apunt, però anem a lo que d'allò. Isidro.
1: Isidro.
2: On és el cava? On són les pastetes?
1: En teoria és el nostre jefe, no? Perquè ell és el que porta el cap de comunicació, no?
2: Ah.
1: O com a regidor de comunicació, perquè
2: bueno,
1: s'ho va agafar l'alcalde.
2: Sí, i de tècnics de comunicació en tenen 3 o 4. O 5, o 7, o 8, o 10.
1: Doncs mira,
2: vull dir, l'Ajuntament de Caldes és el lloc on hi ha més tècnics de comunicació del món.
1: Doncs com a camàlics aquests podien venir.
2: Exacte.
1: A sentir-nos.
2: No pot anar a buscar una ampolleta de cava en fresc i la Míriam, per exemple.
1: Per exemple. No, encara s'equivocaria,
2: aniria
1: al centre cívic.
2: Sí,
1: aniria al centre cívic i no malament res.
2: Hauria estat a punt d'anar-hi, feia tants dies que venia.
1: Escolta, ara que deies això del Soler, que som la part inevitable, confessable, tal. Nosaltres aquí, el Soler, tenim com un ídol, no? Però arreu de Catalunya no...
2: Mira, estàs dient... Ho vaig veure.
1: Escoltem. Se'ns cauen els ídols.
3: Solers que canten. Per exemple, Marc Soler, Toti Soler, Guillem Soler, Ramon Soler o Álvaro Soler. La primera per tu és prova musical. Un tal Joan Malapell protagonitza el seu tema del 2022, El miracle de Cal Roset, Temps.
4: Guillem Soler.
3: No és el Guillem Soler. Recomano sempre escoltar una mica la cançó, perquè l'has engaltat aquí, que en 3 segons que has sentit, era en Ramon. Ramon Soler, que és un músic que ha compost cançons per artistes com Miqui Puig, entre d'altres. Joan, 450 punts.
1: No saben qui és el Ramon.
2: No saben qui és el Ramon. I no, bueno, Miqui Puig, que és de Caldes, cony. Sí. Què vol dir que el Miqui Puig? Sí, home, Miqui Puig molt bé.
1: Sí, però és que va guanyar un premi d'aquell que donava el Salvador Escamilla.
2: Exacte.
1: A Mèrcia.
2: Ara.
1: Tenia grups com Lola Correfoc, Soler en Solitari,
2: i Malva,
1: Nancy Whisky, ho ha fet tot.
2: Ho ha fet tot aquest home, per l'amor de
1: Déu. Jo he escrit una cançó al Miqui Puig.
2: He escrit una cançó al Miqui Puig. És que de veritat...
1: Per favor.
2: És més, i excol·laborador de Patau al Ventre.
1: Clar que sí.
2: Membre d'aquesta família.
1: Doncs això va sortir a la trapa amb si pots aquesta setmana.
2: Sí, però jo era a casa i estava... La Júlia sempre se'l vol mirar.
1: Ah,
2: mira,
1: molt bé.
2: Perquè quan fallo una pregunta se n'en fot de mi.
1: Ah, saps? A la de les escales, les últimes.
2: Sí, d'aquestes. I mira, hòstia, Ramon Soler, eh? Primer hi vaig caure, però quan veig si... mala pell, no sé què, el miracle de Cal Roset. Dic, Cal Roset?
1: Qui passava?
2: I vaig veure Cal Roset, Ramon Soler, i el tio que l'home la falla.
1: I l'home la falla. Haver vist el videoclip, que hi sortim nosaltres.
2: Hi sortim nosaltres, sí.
1: El miracle de Cal Roset.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, no ens fotem, també, tot arreu. En fi, que això és Patau al Ventre i que comencem, que tenim molta teca, que no sé si ens l'acabarem o...
2: No pateixis, per la setmana que ve.
1: Sí,
2: si no, un tàper per demà.
1: Això, rai.

0: Doncs vinga, comencem el repàs de les notícies més destacades de la setmana parlant d'aigües termals, perquè dimarts va ser un dia històric a Caldes.
1: Què dius ara? Per primera vegada no hi havia cap carterista al mercat dels dimarts? O potser els professors dels serveis mínims de la vaga dels mestres van ensenyar alguna cosa als nens que van anar a l'escola? No? Els treballadors de l'Ajuntament no van fer pausa per esmorzar?
0: No, què va, res d'això, no. El que va passar és que es va fer oficial el que fins ara només havia estat un acord de paraula. L'Ajuntament i els balnearis de la població van signar un conveni de

0: I aneu apuntant, i així us quedarà tot molt clar. Posem una musiqueta perquè comença la màgia de l'aigua que raja.
1: Senyors i senyores, comença l'espectacle. La distribució ha acabat de la següent manera segons informa el web de l'Ajuntament. El Broquetes es queda un 39%, el grup Victòria un 34,5% i l'Ajuntament un 26,5%. Si sumem tots aquests percentatges, dona... el 100%!
0: Hosti, molt bé, surt rodó, eh? Bravo, eh? 100%.
2: Bueno, espera't.
0: Per què? Què passa? Què passa?
1: No, perquè ara hem de veure si quadra amb la repartició que fa cada una de les parts, eh?
0: Ah, a veure.
1: Per exemple, agafem el 39% del cabal del Broquetes,
0: sí?
1: I el destinarà així: 21,76% al balneari Broquetes,
0: sí?
1: I el 10,26% al Vila de Caldes.
0: Molt bé, i sumant això ens ha de donar aquest 39%. Per tant, agafem aquest 21,76, aquest 10,26, 32,02.
1: Un moment, no vull ser mal pensat, eh? Però a veure si el campo s'haurà endut aigua a casa seva. No pot ser això, oi?
0: Ostres, no crec, no ho crec. I el grup Victòria, els cabals, els tenen bé o què? Com ho tenim, això?
1: Bueno, aquí dels seus 34,5% ho han distribuït amb un 21,14% a l'hotel Termes Victòria i un 6,38% al balneari Forns.
0: Com, el balneari Forns? Si fa anys que es va tancar, no?
1: Però encara el comptabilitzem, no ho sé. Això és com els cens dels socis del Barça, de fa uns anys, que hi havia morts encara, que encara votaven.
0: Això també ho va dir Florentino de les eleccions del Madrid, que les que no va guanyar va ser perquè votaven els morts.
1: Doncs pel que sembla a ell no li queda gaire per... és igual, per continuar votant.
0: En fi, que entre balneari Termes Victòria, balneari Forns, fent la suma hauria de sortir aquest 34,5, 27,52... No havia sortit 34,5.
1: És que no sé per què estic fent una veu, perquè no, pensava que era un espectacle, com una paròdia.
0: Ja fa anys que no fem paròdies.
1: És igual, faré aquesta veu de paròdia. Bueno, és igual, un 34,5% havia de ser.
0: Sí.
1: I ha sortit un 27,52%.
0: Sí.
1: No vull ser mal pensat, però a veure si...
0: I els anglis se n'han portat aigua cap a casa seva?
1: No! Volia tornar-hi al campos, però ara ja seria massa també agafar-lo d'un balneari que no és seu.
0: Bueno, m'estic preocupant. I l'Ajuntament i el seu 26,5%?
1: Doncs el distribueix així.
0: A veure.
1: Vinga, un 10,46% per la residència Santa Susana.
0: Sí.
1: Un 10,46% per les fonts públiques, perquè així ningú es baralla, saps?
0: Sí.
1: I un 19,54% per Termes la Salut. Total... 40,46%.
0: Però no eren 26,5 el que tenia l'Ajuntament?
1: Bueno, és que el campos que deu tornar a tenir aigua de casa seva cap a l'Ajuntament... No, dic que el campos que deu tornar a tenir... deu tornar aquella aigua que tenia a casa seva,
0: sí,
1: cap a l'Ajuntament. Ja deu tenir les galledes plenes, no ho sé, jo què sé.
0: Bueno, és que, doncs, aquestes sumes no en tinc una merda.
1: No, però bé, atenció! Màgia!
0: A veure...
1: Flipeu en colors, nens i nenes.
0: Sí.
1: Si ajuntem tots els percentatges distribuïts, faci qui els faci, o sigui, el que va al Broquetes, el del Vila de Caldes, el del Termes Victòria, el del Forns, el de la Residència, el del Termes la Salut i el de les fonts públiques, tot això sumat dona... un 100%!
0: Hòstia, i això que no quadraven? Això no ho fot ni el màgic Gandini. Però què és això?
1: Bueno, tot ben rodó, un 100%. A veure si ara resultarà que el campos no té aigua a casa seva.
0: Hòstia.
1: I l'estàvem acusant en fals.
0: Mare de Déu, si és que és brutal. Jo te lo quito, jo te lo pongo, jo te lo enseño, jo te lo escondo. Així funciona l'aigua termal a Caldes de Montbui. Bravo pel joc de màgia.
1: Bravo.
0: Perquè no quadra res.
1: Bueno, gràcies, i ja em despedeixo com a...
0: com a... Mira, quan haguem de fer una subhasta un dia el cridarem.
1: Exacte,
0: també.
1: Gràcies, per això estem,
0: Molt bé. Doncs ja ho he vist, ho reparteixen a la seva manera, no quadra, però de fet al final tot quadra.
2: Tot quadra. Bueno, nosaltres amb el tema de l'aigua ens passa igual, perquè nosaltres l'aigua no... És una cosa que no acabem de... No és el nostre fort.
0: No.
2: L'aigua no és el nostre fort.
0: No el toquem. Com val una ampolla d'aigua?
2: No ho sé.
0: Un bar.
2: No en tinc ni idea.
0: Un bar, eh? Ja no dic el supermercat, perquè al supermercat hi passes i pots veure els preus.
2: Però
0: un bar, com que no tenim costum de demanar aigua,
2: no
0: costa una aigua.
2: No tinc ni idea. I a més, si hi ha alguna imatge de nosaltres demanant una aigua en un bar, deu ser fet amb intel·ligència artificial.
0: Segurament.
2: I devíem posar que teníem 4 anys, perquè si no, tampoc. Sí.
0: Amb unes barbes falses.
2: Sí. Saps? Perquè si no, tampoc. Sí. No tinc ni idea. Bueno, i clar, gran, petita...
0: No ho sé.
2: Jo et puc dir el que val una aigua a la barra de la Facultat de Sant Antoni de Sant Sebastià.
0: Vale,
2: valia un euro.
0: Valia un euro?
2: Sí.
0: Barat, em sembla.
2: Sí.
0: no?
2: Molt barata, molt barata. Ja, entre,

0: traient de les mans.
1: Molt bé. Nens.
0: Nens, els nens.
1: Molt bé, doncs això, la distribució de l'aigua, que ara ja sabeu qui la té i com la distribueix.
0: Molt bé, doncs au.
1: Ja s'ho faran, tu.
0: Sí, que se la veguin.
1: Sí.
0: Jo què sé.
1: Apa, se la veguin cap a això.

0: Hauria de ser el moment del Telepinades Vespre.
1: Hauria? Però, aviam, què ha passat? Ha traspassat el senyor alcalde, que també seria mala llet el dia del seu sant? O què passa? No té bateria al mòbil?
0: Doncs que l'únic vídeo que hi ha és d'avui per explicar-lo del conveni de l'aigua termal, però com que ja n'hem parlat, doncs no val la pena. Aquesta setmana no ha fet cap reel més, només ha penjat fotos.
1: Home, a veure, mirant les fotos que ha penjat ja et diré per què no ha fet cap vídeo més. Té una foto amb el conseller de Política Lingüística, en Francesc Xavier Vila. No hi ha vídeo perquè hi anava com a vicepresident d'allò dels municipis i que cobra més diners que no pas fent d'alcalde, eh?
0: Sí, hauria quedat com un mindundi fent un vídeo allà, clar.
1: Després té una foto amb el dels balnearis pel conveni de l'aigua al safreig de la Portalera. Clar, allà el so ressona massa i el bat de l'aigua li taparia l'objectiu del vídeo i quedaria atrapat entre el fum de vapor i tal.
0: Sí, clar, semblaria que estés a l'infern, una mala imatge. Per això no el va fer quan tocava i l'ha fet avui ell solet a la Font del Lleó. No me vale.
1: Bueno, però també té una foto, cedint el nou local del Top Manta i, clar, fer-te un vídeo al costat de la Marga Guiolef, ella l'eclipsaria posant-se un nas de pallasso o vestida de monja, i no era plan.
0: Ah, amigo, doncs queda tot més clar. El que sí que hi trobem, per això, a l'Instagram de el senyor alcalde és un vídeo musical amb imatges i lletres que ha repiulat del Jordi Martín i és la solució al passatemps de la setmana passada.
1: Passatemps? Ara tenim passatemps a petar el ventre, bueno, que no vingui.
0: Sí, sí. Bueno, és que va fer allò que de tant en tant li passa a l'alcalde, que se li talla el vídeo i el penja igualment. I llavors ens quedem amb les ganes. Mira, recordem el Telepinades Vespre Fail de la setmana passada.
1: A veure...
2: Ara que arriba la calor, estem instal·lant aquests tendalls molt necessaris justament per quan pica el sol, per poder utilitzar llocs que són molt populars per a les famílies i pels infants, com és aquí a la plaça de l'1 d'octubre. També en trobareu d'altres que també es renovaran, com el de...
0: Com el de... I aquest era el passatemps. Com què?
1: Com què?
0: Com quins?
1: Ostres, m'he quedat amb les ganes, a veure. A veure, la resta del vídeo l'ha penjat el Jordi Martín, doncs?
0: Sí, efectivament. I ja sabem on són els nous tendals i no tendalls. Tendals. Sortien imatges, aquest vídeo estava escrit i posava, a més de la plaça 1 d'octubre, també són el del parc de l'estació, el parc de la Bolera, a la plaça Moreu, el parc dels Saulons i el parc Rosa Sensat.
1: I a South Park, no?
0: On és això?
1: El Bugarai. Ves a veure com juguen a futbol, només sentiràs a dir «Eres un cabrón, hijo puta!»
0: Ah, vale. Doncs allà em sembla que no hi ha tendals. Tendallos.
1: No, tendallos, allà hi ha tendallos.
0: Tendallos.
1: Que l'ha posat un licenciado.
0: Sí, sí.
1: Segurament, sí. No? En tendallos.
0: Per jugar a vòlei.
1: A vòlei, sí.
0: Que és el que se lleva ara.
1: Sí, però... Tu coneixes algun... No, ara, ojo, la ojo, se m'entengui bé,
0: Anava a dir, la selecció, anava a dir allò que comença amb P-A-N-Chita?
1: No anava a dir Panchita, però tu coneixes alguna selecció famosa que hagi guanyat un mundial de vòlei de Sud-amèrica?
0: No.
1: Clar, però juguen molt a vòlei.
0: No ho sé. Brasil, si m'apures, de dones,
1: Brasil,
0: no?
1: Brasil, de dones. Bueno, però Brasil la coneixes perquè, aviam, la mirem, bueno, sí, tot, perquè la mirem.
0: Sí.
1: Però... No, escolta, endavant. Si tenen l'afició, mentre fan això no es droguen, que diu aquell.
0: Que han de ser alts.
1: Sí, i clar.
0: I jo, no sé, a l'estatura mitjana dels que juguen al Bugarai, no?
1: No sé, és que saps què passa? Que jo cap allà baix no hi vaig.
0: No, jo tampoc.
1: I no sé si són gaire alts. Però, no, escolta... Endavant el vòlei, a lo millor, jo què sé, creen el club vòlei Caldes.
0: Mira.
1: I jo què sé, i pugen a primera divisió, ara que el hockey no en tindrem.
0: Sí, però mira, contra qui juguen? No hi havia abans, no hi havia un equip en primera divisió que eren els Bombers?
1: De vòlei?
0: Sí.
1: No tinc ni idea. O sigui...
0: No d'aquí Caldes,
1: Un
0: equip que deia Bombers.
1: Sí, o sigui, de vòlei en general no en tinc ni idea, o sigui...
0: Bueno, és igual, tampoc.
1: Truca al Moi, que jugava.
0: Ah, sí, jugava?
1: El Moi jugava a vòlei, sí.
0: Ah, mira, el trucarem un dia d'aquests.
1: Què no ha fet el Moi?
0: Què no ha fet el Moi? Fet de tot, ha treballat en un càmping.
1: Imagina't.
0: Apa, Moi.

0: I atenció, atenció, perquè si la pluja ho respecta, demà dia 16 de maig els escaldats fan festa grossa.
1: Ah, sí? Molt bé, home. Canvien el Pilar de la Senyera pel Pilar de l'Estelada o encara no?
0: No, es veu que encara no. Fan la seva gran festa, la festa escaldada.
1: Bueno, ja va bé, ja va bé. Així amortitzaran aquesta plaça que els han fet aquí a les monges que porta el seu nom.
0: No, però què dius, boig?
1: No?
0: La festa escaldada la faran al parc de l'estació.
1: Però,
0: home.
1: Però... tenen una plaça per ells sols i fan la festa un altre lloc? Però per què és això?
0: No sé, i mira que hi van fer un mural ben xulo, que des d'aquí el veiem. I...
1: sí, però, bueno...
0: és... no ho entenc.
1: Quanta gent hi pensen en cabir en aquesta festa? Perquè potser això no els hi fa patir, però a veure, molt gran no. Bé, gran, ho sé.
0: No, però, ostres, tens una...
1: tens una plaça que és la
0: tu,
1: teva?
0: Teva? No ho sé, distribueix.
1: I que a veure, jo guarda'm de mentir perquè ja saps que vinc poc a la ràdio... però normalment no hi veig ningú, aquesta plaça.
0: No, no.
1: Per tant, seria la manera d'amortitzar-la una mica, també.
0: També, també. Però vaja, no ho sé. Els he quedat petita i agafa part de l'estació a fer-ho.
1: Part de l'estació.
0: Bueno, tenen...
1: bueno, a veure, és portar la cultura catalana allà baix, també.
0: Home,
1: cosa que també estaria bé.
0: La setmana passada, al parc de l'estació, també va viure una jornada de flamenc.
1: Sí, no, sí, sí, sí. És que de veritat, el parc de l'estació, si el parc de l'estació pogués parlar, us engegaria tots a...
0: bueno. Doncs si voleu repassem els actes que trobem a la festa escaldada al parc de l'estació, perquè això dura tot el dia.
1: Bueno, que no sé si em sembli bé ni malament.
0: Tu hi has d'anar?
1: Quan és això?
0: Mira, comença a les 11 del matí.
1: Demà, crec que no. Crec que no puc, no.
0: De 11 del matí a la 1 tens inflables i jocs de fusta.
1: Molt bé.
0: Jocs de fusta.
1: Jocs de fusta.
0: Què és? Jocs de fusta.
1: Jocs de fusta.
0: Això a mi em sembla bondage.
1: Bondage del guarro.
0: Del
1: sí,
0: guarro.
1: Sí, sí,
0: la
1: sí.
0: Fusta no és allò, allò
1: pam,
0: de
1: sí,
0: picar
1: sí.
0: El culet.
1: Exacte.
0: Mm. De 12 a 1, exposició de dibuixos de les escoles calderines i concert infantil i festa de l'escuma amb Jaume Barri. No Jaume Mauri.
1: No Jaume Mauri, eh? No confondràs.
0: No, no, no. Més coses a la 1, doncs hi haurà l'entrega de premis d'aquest concurs de dibuix, però és que a la 1 també hi haurà vermut.
1: Bueno, mentre... o sigui, mentre es reparteixen els premis, bueno, es podrà fer vermut. Està bé, està bé.
0: No, està bé, o nens, aneu a recollir els premis, no, que nosaltres ens quedem a la barra, no?
1: Per això ho dic, que està bé, cony, nens, neu, eh?
0: No, però jo vull que m'acompanyi el papa.
1: Sol, tranquil, no, no, que es fa el vermut sense nens.
0: Sí, i aquí ho barregen tot.
1: Ah.
0: No ho entenc. A les 2, hi ha un dinar popular, que és paella.
1: Paella. Bueno, dinar popular. Mm. Que la fa el Xevi.
0: No.
1: No?
0: Sembla que no.
1: Coi.
0: A 3:45 hi ha bingo musical.
1: Home, cuidado això, eh?
0: A veure, com funciona un bingo musical?
1: Això,
0: el senyor sí. D'abans, que sí. Sap de coses...
1: no,
0: això ho toca vostè.
1: No,
0: vostè
1: vaig toca estar en un bingo musical una vegada, però no em diguis com funciona. Sé que...
0: hòstia. No. Estava en un bingo musical?
1: És un bingo musical. Un bingo musical? Un bingo musical, si em van fer una vegada, crec que sí, allà al Xiringuito de la Font.
0: Ah, sí? També em
1: van fer. Crec que em van fer, sí. Sí. I em van explicar com anava, eh?
0: I no te'n recordo.
1: I no me'n recordo. No me'n recordo, però... no, no, no per res, eh? Sinó perquè no me'n recordo, no per cap tipus de cosa rara, eh?
0: No t'interessava.
1: No. Però jo conec un parell de conegudes nostres que si saben que fan un bingo musical, ves
0: no hi siguin, cap allà.
1: Que no hi siguin.
0: Molt bé, molt bé. Bingo musical, no ho sé.
1: Perquè, clar, com això, va? Sí, això és...
0: clar, perquè això és com el quinto.
1: Sí, però és amb cançons.
0: De Nadal.
1: És amb, sí, sí, és amb cançons i tu has d'encertar la cançó, em sembla.
0: Ah, i després el cartró deus tenir els títols de les cançons.
1: I quan has encertat les cançons que són d'una línia... oh, crec que em sembla així. Mm. Bueno, mira, ara m'estic fent el savi, no?
0: No, no? Bueno, ja ho veurem. Bingo musical, a 3:45, a l'hora de la migdiada. Que si canten malament, la migdiada a prendre pel sac.
1: Exacte.
0: A les 5, estirada de corda. I també concurs de llançament de pinyols d'oliva.
1: Ara sí que ja és que clar, és el que ens faltava en aquest poble. O sigui, el concurs de llançament de pinyols d'oliva, eh? Okay. Aviam, potser també ens convertim en una potència mundial com amb el vòlei per gent baixeta.
0: A veure.
1: Saps? Sí.
0: Això del concurs de llançament de pinyols d'oliva ja s'havia intentat fer amb pinyols de cirera,
1: cirera.
0: Quan eren les jornades de la cirera.
1: Correcte.
0: Que després ja es va passar la història. Mm. I em sembla que ho retransmitia, ho feia en directe, feia de speaker el Vicenç Conejos.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ves que no hi tornia.
0: Ves que no hi tornia.
1: No m'estranyaria perquè el Vicenç Conejos ara allà on vagis i te'l trobes.
0: Saps
1: fent alguna xaranga.
0: A les 6 de la tarda hi ha mostra cultural de les entitats del poble, és a dir, Verdi, Sud en el carrer, Els de sempre, Diables, Gegants i Bastons.
1: Bueno, les tres entitats del poble.
0: A les 6, doncs, l'altra entitat, que és la que organitza, Les Escaldats, que fan una mostra del Pilar Festa Escaldada. Canvien la senyera.
1: Problema nova?
0: Oh,
1: jo què sé.
0: La senyera...
1: O potser l'han portat a la tintoreria i ara...
0: Sí. A les 7, torneig de bitlles catalanes.
1: Això està molt bé. Això està molt bé. Bitlles catalanes, un joc que s'hauria de recuperar. Sí.
0: Van intentar recuperar-ho quan estaven al molí
1: d'en
0: Ral, sí. I em sembla que era els dimecres, no sé quin dia, els divendres, no me'n recordo, i s'hi feien campionats.
1: Clar, però Bitlles catalanes, a les 7 de la tarda, per tenir, o sigui, per jugar Bitlles catalanes, després d'una festa de tot el dia, has de tenir punteria.
0: Sí, sí, sí.
1: I a les 7 de la tarda, si fa una mica de calor... Ja no tens punteria.
0: No, no hi
1: ha. T'ho dic ara.
0: Després d'una paella, d'un vermut, d'una paella i un bingo musical...
1: Ja et dic jo que no tens molta punteria. I bueno, i a les calabirres.
0: I a les calabirres.
1: Que encara més perillós.
0: Més perillós, ja sabeu, es pengen amb tot de caixes de cerveses.
1: Totes les que s'han fotut abans.
0: Clar. Per tant, sí, sí, encara més perillós. Què més hi ha? Doncs a les 9 hi haurà un sopar escaldat, que aquí, com que ja s'haurà acabat la paella del dinar, aquí només faran entrepans, a preus populars, diuen.
1: O sigui, és que t'hi pots passar tot el dia.
0: Tot, tot, tot. A les 10 hi ha espectacle d'un impro show.
1: Això sí que em fa por. Perquè normalment aquestes coses acostumen a acabar molt malament. És a dir, imagina't, petar el ventre, improvisem molt, i goita com ens va.
0: Sí,
1: o sigui, imagina't, tornant a lo mateix d'abans, bueno, o potser és un èxit, perquè després de tot el dia, amb la solellada que t'ha caigut al cap,
0: no
1: dius qualsevol bestiesa.
0: Sí, ja està, èxit assegurat.
1: Sí.
0: Després hi ha a les 11, concert dels Hauban. No em facis dir qui són. I a la 1, DJ Ygrix.
1: DJ Ygrix, que tampoc em facis,
0: dir qui és. I en teoria això em sembla que ha de durar fins a les 3.
1: Si no fins a les 3?
0: Si no va xerrat, em sembla que a les 3 s'acaba tot.
1: Bueno. És d'aquelles coses que dius, no, nosaltres no, i a les 3 encara hi serem. No, perquè ja m'ho conec, això. Monter, pots posar una cançó dels Hauban?
0: A veure si el trobem, a veure si existeixen al YouTube. Hauban. H-A-O.
1: Exacte.
0: Ivan de Sereto Amante
1: Hauban, Hauban. Jo, a mi em sona el Pan Bao.
0: Que és el que donen als restaurants. L'Spotify no surt. No, i el YouTube, per casualitat...
1: YouTube segur.
0: El YouTube hi ha de tot. Vamos. Pensa que hi ha totes les cançons de Patal al Ventre.
1: A veure. Sí, vamos, Monter, no pateixis. Tenim temps?
0: Sí, ara saltarà un anunci o una cosa rara.
1: Hey. Hauban, per tots vostès. No?
0: No.
1: Bueno.
0: Sí. Sí?
1: Ah, anava a dir, estava fent un concert d'un grup que no té cap cançó. Però... Home!
0: Nyigo,
1: la cadireta, l'acordió...
0: Nyigo.
1: El saxofonista, el trombó de vares, ja ho tenim.
0: Ah, són versions.
1: Són versions.
0: Nyigo en versions. Molt bé, això és... Hauban.
1: Bueno, malament no ho fan.
0: No.
1: En principi. Sí que ens quedarem fins a les 3, sí. Ja veuràs, a quarts de 3, allà a part de l'estació.
0: Dale que te pego. The Final Countdown.
1: Home, sí que anirem, sí que anirem. Escaldats ja podeu apuntar dos més a la paella, al bingo...
0: A les calabirres.
1: A les calabirres. Ja podeu apuntar dos més.
0: Ara entenem per què no ho feu aquí, a la vostra plaça. Ara sí que aneu cap allà, molt bé.
1: Sí, senyor, perquè si heu de tocar els nassos, aneu a tocar els nassos allà baix. Sí, sí. No la gent que viu al casc antic.
0: No. Molt bé, doncs ja home, hem descobert qui són els Hauban. Has mirat si eren les cançons sueltes o hi havia vídeo? Només hi havia una cançó que és un popurri. No hi havia...
1: Un medley.
0: Vale, molt bé, doncs tu ja ens el trobarem.
1: Ja veurem què farem.
0: Apa, puja música.

0: Ara estava pensant que potser la festa escaldada que hem comentat abans donaria per fer un Caldes Translation.
1: Home, i tant, segur, segur.
0: Tot i que el Google cada cop ens està demostrant que un dia ens arribarà a mantenir o millorar el titular original. I juguem o què?
1: Sí, home, sí, sempre ve de gust aprendre idiomes.
0: Doncs avui li posarem atenció a la frase: els escaldats munten la seva festa al parc de l'estació i no a la seva plaça del pati de les monges. En català sona així.
2: Els escaldats munten la seva festa al parc de l'estació i no a la seva plaça del pati de les monges.
0: Ja ho tenim, això. Anem a viatjar. Va, què?
1: Vinga, va. Avui,
0: què?
1: Va. Imaginem, per posar-nos a imaginar...
0: Sí, sí, va, avui, a veure com va.
1: Va, a lo loco, que el Pere Puigdomènec se'n va amb la Vicenta a fer catifes al Japó, eh?
0: Vale.
1: Però el Pere Puigdomènec, fent fotos a l'aeroport, perquè en fa moltes,
0: sí,
1: eh? Puja un avió equivocat i va parar a Islàndia.
0: Collons. Mira. Ja és mala sort.
1: Bueno, no, és una sort, eh? Perquè a l'avió al Japó, on va la Vicenta, uns terroristes el segresten, vale?
0: Collons.
1: Però no importa. Tornem al pobre Pere, que ara està a punt d'arribar a Islàndia, va.
0: Doncs va, tira, no t'entretinguis, va.
1: Vinga, el Pere ja està a Islàndia, molt perdut, eh? I, clar, què fa? Entra a una Starbucks de Reykjavik, però per accident, i entra per accident, perquè l'Starbucks s'ha tancat.
0: Ah, collo, mira.
1: Sí, ha relliscat amb una pell de plata en el carrer, ha trencat l'aparador del vidre de l'Starbucks i s'ha fotut dins.
0: Ah,
1: i mira, un cop dins aprofita per fer un cafè irlandès, tot i que està a Islàndia, no a Irlanda, és molt important això.
0: Bueno, va, però vols tirar ja.
1: Sí, sí. Bueno, home, quedem.
0: Sí.
1: Bueno, que el Pere està a Islàndia.
0: Vale. Un Starbucks.
1: Vale. Mira, el pollo que m'acompanya sempre a la ràdio. I quan està a mig veure aquest cafè d'Islàndia, irlandès d'Islàndia, entra la policia i li requisa el mòbil. Sí, estava mirant un WhatsApp de la notícia dels escaldats, aquesta que hem dit ara, si us en recordeu. La policia la tradueix del català a l'islandès per saber què hi posa.
0: Ah, per fi. Doncs el Google amb la traducció els ha quedat això.
2: Eskalta fjölskyltan heldur veisluna sína í stöðvarkarðinum en ekki á torkinu sínu í nunnakarðinum.
1: Entes, a la mateixa frase, masturbes...
0: Jo tuarki.
1: Jo Bacardi.
0: Bacardi? Jo tuarki, no sé
1: sí,
0: per què.
1: Sí, no sé.
0: A veure, què més? Va, seguim amb el viatge.
1: Doncs, bueno, un dels policies es posa les mans al cap i, clar, masturbeixen amb els tuarkings, què vols? I comença a donar voltes nerviós per l'Starbucks.
0: Que l'ha afectat la notícia.
1: No. Es creu que el Pere Puigdomènec... Bueno, no es pot creure que el Pere Puigdomènec tingui un mòbil tan vell.
0: Ah, per això. Clar.
1: Així que agafa de les mans... Així que l'agafa de les mans del seu capità, fa un xiulet, baixa un drac del cel, i puja a sobre allà a lloms del drac i marxa a una botiga de Movistar de la República Txeca.
0: Que fort, un policia de la casa Targaryen.
1: Sí, un cop a la botiga de Movistar de Praga, on en principi el Pere no hi ha anat.
0: No. S'ha quedat a Islàndia, no?
1: Islàndia.
0: Sí.
1: Allà, fent un heiser, o jo què sé. El policia li mostra el telèfon al venedor, que no sabent res, mira la pantalla i veu la notícia. Es queda tot estranyat, clar, el pobre txec aquell. Doncs així que la tradueix de l'islandès, no de l'irlandès, sinó de l'islandès, al txec. No se n'ha adonat que el poli li mostrava el mòbil en si, no la puta notícia de Caldes, però bueno.
0: Bueno, en tot cas, se n'assabenta la notícia perquè la tradueix del txec i li queda així.
2: Rodina Eskaldejtových pořádá oslavu v nádražní zahradě a ne na náměstí v klášterní zahradě.
0: Jo un anem anant?
1: Anem anant. Jo he entès amnistia.
0: Bueno, què fa el saber aquest senyor la notícia dels escaldats?
1: Bueno, doncs que no entén res. No entén que el Pere s'hagi preferit quedar a Islàndia abans d'anar a Txèquia. I, bueno, en total, que el policia li pren el mòbil de les mans. Li fot un cop de puny al nas i marxa cap al carrer. Segueix indignat perquè no li han canviat el mòbil del Pere Puigdomènec. Va per xiular perquè li baixi un drac del cel, però se li escapa un pet. Mira, una dona el recrimina. Ell es disculpa, és policia, és l'home educat. No?
0: Menys mal.
1: Ara sí, xiula, baixa un drac, puja als seus lloms, rellisca i cau. El tio torna a pujar, no ha tingut prou. Bueno, al final queda ben falcat el tio i vola cap al Japó.
0: Ara va al Japó, el Poli Targaryen.
1: Ah, home, perquè allà la tecnologia és millor i allà podrà canviar-li el mòbil al Pere Puigdomènec, que el Pere Puigdomènec és el que havia d'anar al Japó al principi.
0: Sí.
1: Al final hi acabarà el poli islandès.
0: Sí.
1: Mentrestant, la Vicenta segueix segrestada.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Perquè la família
0: perquè
1: ho sàpiga,
0: clar,
1: que la família ho sàpiga i quedi tranquil·la.
0: L'altra trama de la història.
1: La subtrama. Bueno, el poli aquell d'Islàndia...
0: Sí.
1: via Praga, arriba a Tòquio.
0: Molt bé.
1: No sap on anar, totes les botigues del Japó són de tecnologia, i cada una millor que una altra, clar. Pensa que li clavaran un ull de la cara per un mòbil nou i decideix entrar uns xinos.
0: També hi ha basats xinesos al Japó?
1: Bo! Ma! No em faries creus? Home, la Magda Creus, precisament, que també estava de viatge allà. Sí, com el poli islandès. Li ensenya el mòbil al dependent del basars xinès, que, oh, per casualitats de la vida, el tio del basars xinès és japonès.
0: Hòstia, quina història,
1: sí, doncs mira, espera't, que encara no ha acabat aquí, això, No ha acabat aquí, això.
0: Segueix.
1: El japonès veu la notícia, que ara resulta que algun gilipolles l'ha traduït al tec, i la tradueix al Google al japonès.
0: Doncs li quedarà així si la tradueix al japonès.
2: Escalda to Ikka wa, shudouin no niwa no aru hiroba dewa naku, eki no niwa de shukugakai o hiraku yotei desu.
0: Ja està?
1: Molt bé. Carai, no, però els xinesos, els japonesos sintetitzen tot, no veus que ho fan tot petit,
0: sí,
1: els microchips.
0: Sí. Molt bé, i ara què, amb aquesta història?
1: Doncs bueno, espera't, perquè clar, ara hem introduït un tercer personatge, que és la Magda Creus.
0: Que estava allà al basar xinès del Japó.
1: Del Japó, que mira, com que també és baixeta com els japonesos, de passar desapercebuda. Diu, bueno, la Magda veu la foto que acompanya la notícia i reconeix que és dels escaldats de Caldes, clar, home, t'ho diràs, però també reconeix que el mòbil és del Pere Puigdomènec.
0: Collons, quin ull que té.
1: Ah, què fa? El que faríem tots. Agafa una pistola d'aigua del basar xinès i ruixa els ulls del poli islandès i el venedor japonès i s'escapa.
0: Molt bé.
1: Tarda 30 minuts perquè la botiga té molts passadissos i es perd sovint, però al final s'acaba escapant i clar, tots els indicadors de salida són en japonès. Aixita.
0: Pobreta, saps que va fer l'oncodines i està en forma.
1: Exacte. Bueno, al final la Magda... Sí. Puja l'avió en un vol directe a l'aeroport de Sabadell per tornar el mòbil al Pere, al de Caldes.
0: Ah, el que ella no sap és que el Pere està a Oslo.
1: El Pere està a Oslo. No? I tampoc no sap una altra cosa més important.
0: Què?
1: Que la Vicenta està segrestada per uns terroristes.
0: Ah, però sí.
1: Bueno, però m'és igual, això. Però el cas és el que, amb el mòbil a la mà i curiosa per la notícia, la tradueix del japonès al català.
0: Ara anem bé. Doncs el titular que era els escaldats munten la seva festa al parc de l'estació i no a la seva plaça del pati de les monges, al final la Magda Creus es trobarà que li diu al mòbil, al Google, això.
2: La família Escaldat té previst celebrar la seva celebració al jardí de l'estació, no a la plaça on hi ha el jardí del monestir.
0: Repeteixo, la família Escaldat... Sí. Hi ha una família aquí a Caldes que es diu Escaldat. Té previst celebrar la seva celebració al jardí de l'estació, no a la plaça on hi ha el jardí del monestir.
1: Bueno,
0: no sé si la Magda ho podrà entendre.
1: La família, els escaldats són una família.
0: Són una família. Final, això, mira, en aquest cas,
1: el Google fins i tot ho ha millorat.
0: Ho ha millorat, sí.
1: I el jardí de l'estació. Home, el parc de l'estació és un verger florit.
0: Seria el jardí de l'estació, perquè l'estació està al costat de l'estació de busos.
1: De busos, sí, seria el jardí...
0: D'acord que era l'estació de tren, però l'estació de busos, que encara està en funcionament, encara que s'hi fent obres... És el seu jardí.
1: Exacte, el seu jardí, pati de jocs, llocs d'intercanvi de drogues...
0: Però el jardí del monestir...
1: El jardí del monestir, clar, és que això, un monestir... Home, hi havia monges abans aquí.
0: Sí, però...
1: Que voltaven, però tal com un monestir no...
0: No sé on aniria a parar la Magda. Però bueno, el fotut és que el Pere s'ha quedat sense mòbil, de moment.
1: A Oslo,
0: amb un Starbucks. I...
1: Però a Oslo, no, a Reykjavik.
0: Ai, a Reykjavik, sí.
1: Sí, no, és que hem dit Oslo, no, és Reykjavik.
0: No,
1: Reykjavik.
0: Sí. I que...
1: Bueno, que potser... Ha anat a patar a Oslo.
0: Bueno, també, pot ser, no sé, ha passat de tot en aquesta història.
1: Sí.
0: I que encara tenim la Vicenta segrestada.
1: Doncs, ànims als segrestadors.
0: Si algú vol pagar rescat, que truqui a un altre lloc que no sigui aquí.
1: Ara.

0: Ja anem de cara a l'estiu, i no ho dic pel temps i les pluges, sinó per la propaganda que ja trobeu dels casals d'estiu.
1: Oh, si no, i tu, quina murga, eh? Jo sé que us ho passen molt bé i tal, però haver de pagar aquella morterada de calés, anar-los a portar, a buscar, com si anessin al col·le, estendre el banyador, la tovallola per l'endemà quan arriben a casa, netejar-los perquè arriben bruts, és que és una murga.
0: Això rai, home, un cop t'acostumes ja està, però jo crec que el problema és triar el casal d'estiu. Quin tries? Abans només n'hi havia un, però ara...
1: Què passa, quants n'hi ha?
0: Doncs un colló i mig. Té, mira-te'ls, vés decidint on portes les teves nenes. Va, a veure.
1: Aviam.
0: Quin triaries?
1: Bueno, jo ja el tinc triat, de fet, però bueno, és igual.
0: Per si de cas, vinga.
1: Cal d'estiu. Casal d'estiu municipal, del 29 de juny al 31 de juliol. 141 amb 20 euros per infant o jove. Bueno, casal municipal.
0: Casal municipal, 141.
1: Però si és públic, s'ha de pagar.
0: Ah, municipal, les coses municipals.
1: Collons!
0: Si ho fan pagar per tot, hasta el safareig, per anar-te a banyar, sent de Caldes, ja descompte, però no gratis.
1: No gratis, home, doncs això molt malament. Va. Bueno, Club Jove, casal d'estiu municipal del 29 de juny al 31 de juliol, i el mateix preu, 141 amb 20 euros per infant, per jove, en aquest cas.
0: Molt bé.
1: Ui, aquest. Active Dufit.
0: Active Dufit?
1: Dufit.
0: Qui és això?
1: El Patrick Duffy era el que feia de Bobby... No. El Bobby de Dallas,
0: era,
1: no?
0: Bobby de, sí,
1: el
0: no?
1: Bobby, no?
0: De Patrick Duffy?
1: Era el que feia de germà del JR,
0: sí,
1: el Bobby, no?
0: El que va somiar.
1: Sí, aquell que el van matar i després el van fer ressuscitar. Sí.
0: Patrick Duffy,
1: del 22 de juny al 31 de juliol, 115 euros a la setmana.
0: 5 a la setmana?
1: A la setmana, carai.
0: Tant, del 22 de juny al 31 de juliol hi ha unes quantes setmanes.
1: Home, són tantes com 5. Però 525, 576... Quasi bé 6 espau, 575.
0: Cullo. Vale.
1: Déu-n'hi-do.
0: Més
1: alternatives? Home, no, però allà el nen te'l cansen, eh?
0: Bueno, sí, clar, això és el gimnàs aquell que hi ha a dalt de tot el carrer Montserrat, no?
1: Sí. Els hi portes el nen i et torna l'estalón, eh?
0: Sí, et torna... Vaja, sí, el Rambo aquell... Com es deia, el Santiago Urrialde, aquell que feia de Rambo...
1: Sí, aquest, de fet, les pernes, doncs jo el mateix. Club Futbol Caldes, del 29 de juny al 31 de juliol. Atenció, perquè hi ha diverses tarifes, eh?
0: Atenció, va.
1: Una setmana, 148 euros,
0: Què dius? Una setmana, 148?
1: Acaba jugant al Barça, com a mínim. Sí. Dues setmanes, 242 euros. Tres setmanes, 286 euros. Quatre setmanes, 319 euros. I cinc setmanes, 352 euros. Que al final, cinc setmanes t'acaben costant més barata que l'Active Dufit.
0: Sí, et són més de 500, vaja, de 300.
1: No, però està bé. Sí, calés, clar, com que el president d'alcaldes, el Xavi.
0: Sí.
1: Persona molt estimada en aquest programa.
0: I tant.
1: Tot i que és del Madrid.
0: Bueno, un defecte ha de tenir.
1: Per això, com que és del Madrid, recorda Florentino, tot el que sigui calé.
0: Sí.
1: No, però ja va bé, s'han de fer calés. Mm. Tenim un altre, el Club Natació Caldes, Escola d'Estiu, del 29 de juny al 31 de juliol del 2026. Preu, consultar el web.
0: Perquè no ho volen dir.
1: No ho volen dir.
0: Per algú serà.
1: És que saps què passa? Que com que aquest any... Com que ja no el fan a la font dels nombrats.
0: No, perquè ja han partit peres.
1: Partit peres amb la font. Jo suposo que deuen estar buscant algun puesto per fer-lo. No sé, és que no, bueno, però van a diferents puestos.
0: Van itinerant.
1: Molt bé. Després tenim el gat penjat, també fa casal d'estiu.
0: Espera, que t'has deixat un anterior, també del Cine Caldes.
1: Ah, sí, n'hi ha dos. Ah, sí, Cine Caldes, entrenaments de bàsquet. Molt bé, del 29 de juny al 17 de juliol. També consulta el web, per preus.
0: Ja en portem 6. I encara no està. Podeu triar encara més casals.
1: Sí, n'hi ha fins a 11, Doncs vinga, el gat penjat, del 22 de juny. O sigui, hi ha diverses setmanes i una val 110 euros. I la setmana de juliol, la primera setmana de juliol, 140 euros. Dues setmanes al juliol, 265 euros. I tres setmanes al juliol, o més, 125 euros a la setmana. El gat penjat.
0: El gat penjat, sí.
1: Guaita'ls, també.
0: També van fotre el seu, eh?
1: I què fan? Perquè no tenen piscina.
0: Els pengen amb una corda i ja està.
1: Ja,
0: no? Escala de parets.
1: English Summer Fun by Kids and Us. Del 22 de juny al 31 de juliol i 31 d'agost al 4 de setembre. Opció A, de 9 a 1 del migdia, 125 per setmana. Opció B, de 9 a 3 de la tarda, 150 per setmana, dinar no inclòs.
0: Ah, no?
1: No. I opció C, de 9 a 5 de la tarda, 168 a la setmana. Dinar no inclòs, tampoc,
0: Molt bé.
1: Això és aquell que van al Pasqualet.
0: Vale. English Summer Fun by Kids and Us.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ho fan tot en anglès, tot el dia.
0: Però, uf, quina murga.
1: Sí. Escola Pia de Caldes de Montbui.
0: També fan?
1: Sí, també, també. És que són una pila de preus, eh?
0: Bueno,
1: és igual. Gimnàstica rítmica, també. Poden anar fent gimnàstica rítmica, eh? Els nens i nenes. Vinga, també, calés, calés. Va, clinc, clinc, clinc, clinc. I atenció, que aquí viu l'estiu a la font.
0: Viu l'estiu a la font?
1: Clar, la font dels enamorats. Els hi han desocupat la casa. Vulguis que no. Entre ja franja matí més migdia, 345 pavos, o 500 pavos 5 setmanes, i tot el dia 405 pavos 3 setmanes, o 600 pavos 5 setmanes. 600 pavos!
0: 599, un cèntim.
1: Sí, bueno, un euro. Ai, un euro per anar a fer el cafè.
0: Bueno, total.
1: Té. Total.
0: 11 casals d'estiu només a Caldes. Això és molt fort, eh? Els casals d'estiu són com el flautista d'Amelín, eh? Ens robarà tots els nens del poble. I la cançó d'avui tracta d'això, dels casals d'estiu. Escoltem-la.
2: N'estàs fart de la teva descendència?

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó d'aquesta setmana.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Que ja està penjada al YouTube.
1: Molt bé, doncs vinga.
0: Perquè anem ràpid.
1: Escolteu-la, escolteu-la.
0: Sí. Vinga, anem a més coses que se'ns tira el temps a sobre, que això s'acaba.

0: I atenció a aquesta notícia, perquè durant les darreres setmanes s'ha fet la restauració de la Sala Noble de Can Riu.
1: A veure si no estan velles, si fa pocs anys que la van obrir, no? A veure, què han fet? Han canviat aquelles làmperes tan lletges que penjaven del sostre?
0: No, la intervenció s'ha centrat especialment en les pintures murals d'inicis del segle XX, que presentaven un deteriorament progressiu a causa del pas del temps i de l'ús de l'espai.
1: Ah, clar, és que eren molt antigues, de principis del segle XX, Home, joder, ni que fossin dels frescos de Sixena, o què sé.
0: També s'han fet diverses actuacions complementàries. S'han renovat el sistema de sonorització, s'han substituït els sòcols malmesos i s'ha renovat el mobiliari, incloent les cadires, per millorar la funcionalitat i la comoditat de l'espai.
1: Oh, molt important, lo de les cadires. Sí, seure bé és important si el que vas a fer és escoltar una d'aquelles xerrades que organitza la Fundació Universitària Martí Lomà, que...
0: Sí, noi, quines xapes. Total, que la restauració ha tingut un cost de 27.900 euros, finançats amb una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del programa de museïtzació de Can Rius.
1: Què dius ara? Que els van donar 27.900 euros en museïtzar Can Rius i el que van fer és canviar els sòcols i les cadires, Però quina merda de museïtzació és aquesta?
0: I quina merda de paraula és museïtzar?
1: Sí, és convertir en un museu. Han fet bé d'arreglar-ho tot, perquè els museus han de ser macos, però ara el que tocaria potser seria penjar-hi algun quadre, ni que sigui per dissimular.
0: Sí, home, sí, tant, que els hi fotin algú.
1: I com si tingui algú per ensenyar.
0: Sí. No sé per què hem destacat aquesta notícia.
1: Jo tampoc.
0: Perquè jo l'hagués inclòs en les merdes.
1: Jo també, la bateria de merdetes, que és la millor secció d'aquest programa.
0: I que hi anem de cara, va.
2: Bona nit, malparits!

0: Vinga, va, que si no em posaré a cantar la cançoneta i el pedal ventre ha arribat al moment d'aquelles...
1: Pots cantar, eh?
0: No, que canto com una carregadora. Bueno, dèiem, el pedal ventre, eh? Sí, bueno, no canto gaire pitjor més que el Gerard Quintana, eh? No. Dèiem que el pedal ventre ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdetes.
2: Per cert, saps que l'altre dia hi havia aquí a la ràdio el Gerard Quintana?
0: Ah, sí?
2: Bueno, d'esquena ho semblava, però després resulta que es va girar i era l'Anna Montleón del director del Tramàlia. Merdeta número 1, agenda cultural, i quan dic merdeta vull dir merdeta, perquè al centre es projectarà la pel·lícula Cirat, la pel·lícula aquella que va anar als Oscars i és més dolenta que la carn de gos. Va guanyar el Gaudí a la millor pel·lícula de parla no catalana. Tot i així, és una pel·li que s'ha de veure encara que sigui com a laxant. Això serà al Centre Democràtic demà dissabte a les 6 de la tarda.
0: Exacte, merdeta número 2, més agenda cultural, i no m'atreveixo a dir més merdeta, però pel que fa a mi, doncs no m'hi veuran, eh? Es tracta de Veus de llum, una coral que canta amb un quartet de corda i un piano, eh? Apassionant, no em digueu que no. Demà a les 9 a la Sala Noble de Can Rius, a les 9, per adormir-te, va fantàstic. Jo aquella hora seré a casa menjant una pizza i mirant una pel·li dels Jason Statham.
2: Merdeta número 3, diumenge 17 hi ha la Fira d'Antiquaris i Brocanters. Tots cap anant i a veure què us donen pels vostres pares o avis. I també és el dia de la bicicleta, vosaltres mateixos, eh? Indurains...

0: I acabem el petó del ventre d'avui repassant la informació esportiva. Què tal el futbol?
1: Victòria i categoria salvada.
0: Ah, molt bé. I el bàsquet?
1: Les noies van guanyar i pugen de categoria i els nois van perdre.
0: Oh. I el futbol sala?
1: Victòria tant del Club Natació Caldes com de la Penya Verdaguer.
0: Molt bé. I la previsió de temps per aquest cap de setmana?
1: Doncs que no acabem de fer net, no.
0: No?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Ai. Ah. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Monter, fins la setmana que ve.
1: Adiós.
0: Sam, fins quan sigui.
1: Si no, ja ho veurem, a cuidar-se. I Jordi Graví, fins la setmana que ve.
0: Apa, adéu.
1: Vols dir tu allò que diu el Xavi al final?
0: El què? Allò del lleó? Quina mandra, no?
1: Però no ho diguis. O...
0: I si s'entera que no diem?
1: És que segur que ens escolta, per això t'ho dic.
0: Doncs què, ho dic?
1: Digo.
0: Com era?
1: Hòstia, ara no me'n recordo.
0: Doncs mira, fora. Apa, siau. Adéu. La Vicenta, segrestada.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Les veles s'inflaran.
4: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
3: el vent ens portarà
4: tota la programació del centro i del casino.
3: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes. Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
4: Però si ja està, Ferran, ja està.
3: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
4: la taquilla a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
6: Bon dia. Des dels estudis de Ràdio Caldes, al centre del casc històric de la població, us parla el vostre locutor predilecte, Pepe Santos, el programa Ràdio Caldes. Avui tenim també, avui és un dia gran, tenim dos autèntics bojos de l'esport, un de l'esport formatiu, de l'esport d'iniciació, que no de competició, que són el Josep Maria Sala i el Jaume Conejos, dos dels responsables o irresponsables del Club Ciclista Calderí, una de les tres entitats esportives més antigues de la població, i vull tornar a subratllar aquest caràcter eminent formatiu i d'iniciació a l'esport del ciclisme, que no competitiu. És raro, és molt raro això, però és molt important. Josep Maria, Jaume, benvinguts. El Jaume ja és la segona vegada, sí. I és gairebé un professional, ja. Tot vostre. Bon, veniu aquí, parlem de ciclisme i parlem sobretot, que ja vam fer una introducció avui fa una setmana, sobre la 36 edicions, de la Diada de la Bicicleta.
7: Sí, senyor. Aquí fem un altre any nou, a veure si podem competir, fer més colla que l'any passat. Van ser l'any passat 350 persones, a veure si aquest any podem batir una mica més el rècord, a veure com va tot.
6: Segur. Que pujareu, perquè aneu a més. L'esport va més, el ciclisme va més, i tal. L'any passat 300 persones, sí?
7: 350.
6: 350 ciclistes.
7: Sí.
6: Pares, mares, canalla,
7: tota la canalla, tot. Aquí, tota la família.
6: I els organitzadors.
7: Sí.
6: Quants bojos organitzeu això? Quanta gent esteu?
8: El mateix dia podem ser 25 o 30, perquè la gent el mateix dia, dels que sortim cada diumenge, doncs venen i col·laboren. T'ajudem amb la policia a tancar carrers, per fer ens som bastanta gent. Som 30, una cosa així, no, 40, podem ser-ho. El dia, bueno, per organitzar-ho, doncs ens, és allò el que passa, som 3 o 4 els que sí, organitzem sí, una mica sí. Però el mateix dia som força gent.
6: Ajuntament col·labora?
8: Sí, sí, sí.
6: Policia, Protecció Civil?
7: Sí, sí, sí, sí, tenim de tot. L'Ajuntament va col·laborar, la policia també, Protecció també, i l'ambulància tenim uns.
6: És una autèntica festassa, una diada, 36 anys. Sí. Déu-n'hi-do el mèrit que té això, la quantitat de canalla que ha passat i no canalla que ha passat per aquí. Us en recordeu? Bueno, clar, no hi érem, fa 36 anys. A l'origen d'aquesta jornada, aquesta diada, teniu constància?
7: No, jo no. Jo no. Portaré 11 anys aquí al club, de soci, i abans que havia sortit amb el meu fill petit i ara la nena, i sí. I bé, jo me'n recordo.
8: Jo porto més anys, i al principi, bueno, també l'inici no me'n recordo també. Jo no porto tants com 36 anys, vull dir. Però l'inici no, però vull dir que havíem fet l'escola i la diada fa molts anys. Inclús me'n recordo que al principi fèiem la bicicleta més antiga, la bicicleta més original. Això al principi que ho feien, pues ho feien així, i fèiem un premi per això. Per això ho vam deixar-ho de fer, però bueno, són molts anys que ho fem.
6: Sí. Molts anys, sí, sí. Molts anys, i aquesta perseverància, ho hem dit moltes vegades, i amb tu, Jaume, no, que som, també Joan Maria, som una població molt esportiva, Caldes, molt. Es practica molt esport, Es practica molt esport, i com diem aquí, i activitat física, que és molt, sí. que és molt important. És a dir, no solament la competició, sinó practicat molt l'esport.
7: Sí, aquí hi ha bastanta gent que fa molt d'esport, tant com competitiu, sense competició, també. I sí. Que ara mateix al club, bueno, aquest any no, però hem tingut una noia competint, i hi ha molta gent que va amb bici, es veu
6: molta.
7: Jo avui he tingut el plaer d'anar amb bicibús, que m'han invitat, i molt bé, hi ha molta canalla petita que va començar a anar amb bici, i els pares també.
6: Que és l'activitat aquella que feu els divendres, sí, per anar, sí, a l'escola.
8: Sí, sí, sí, sí, avui ell, sí. És que ell avui té festa.
7: Avui tinc festa. Avui, sí, he aprofitat avui que tenia festa, sí, i ho hem fet.
8: Jo hi vaig cada divendres, sí, sí. Però bueno, i està molt bé, perquè és, al final, jo què sé, igual érem el tros final, poder, perquè es comença la plaça de Catalunya,
6: Catalunya,
8: i es va fer parades i la gent es va afegint, però igual érem entre pares i nens.
7: Sí,
8: igual,
7: jo 24.
8: Ah, veus, tu has
7: comptat 24 avui, i m'ha agradat. Quin està
6: èxit.
7: Molt bé, sí, sí.
6: Quin èxit.
8: Sí, sí, sí. Això ho organitza els APAs, organitza?
6: Els APAs, sí, sí, els APAs, sí, sí.
7: Nosaltres no, a mi m'han invitat avui, i dic, hòstia, doncs vinga, anem, no, i a veure... Sí, sí, molt bé.
6: Aquí està sortint una idea, això ens va bé, en general, està sorgint ja una idea. Clar, hem de recordar, ho he dit moltes vegades, però és que és la realitat. D'aquí un any tenim eleccions municipals, en els municipis. I per tant, jo crec que tenim un any per configurar moltes coses en el camp de l'esport. I el que us parla, crec que Caldes reuneix les condicions per tenir la categoria, l'acreditació del que es diuen els municipis de destinació turística esportiu, que n'hi ha 11, a Catalunya 11, que perquè tenen unes condicions o bé d'instal·lacions, d'equipament o també de natura, que possibilita això. Caldes és un lloc que estem situats a 28 quilòmetres de la gran ciutat, que cada dia ve molt ciclista, i que hi ha molts camins, i per tant les moltes modalitats de pràctica a través de la bicicleta és factible. Sí. És factible. Jo crec que aquí hauríem de jo he llançat ja la idea de començar a parlar i estudiar-ho, analitzar-ho, perquè podem presentar aquesta oferta, aquesta candidatura, sobretot per això, perquè estem a 28 quilòmetres de Barcelona, i és un grandíssim avantatge per un practicant d'esport, i després perquè tenim un entorn natural. Entonces, el que vol fer muntanya vostra, que pugi al Farell.
8: Sí,
7: sí, hi ha molts llocs i molts carrers.
6: Vols fer muntanya? pues, té muntanya, el vol fer BTT, hi ha moltes modalitats.
8: Sí. Tenim la part de la Torre Marimont, que és per iniciar, que és el que quan fem l'escola de ciclisme, anem molt per cada setmanat, la Torre Marimont, que és una cosa que no hi ha molt desnivell, i per altra banda tenim el Farell i muntanyes que hi ha al costat, el Puig de la Creu o així, que pot fer pels que volen fer més pujada.
7: Sí, tenim de tot.
6: L'altre dia, deia des d'aquí, la població de Lloret de Mar, que té, és una d'aquestes 11 poblacions, està a Salou, està a Banyoles, etc. La població de Lloret, a l'any 2025, que Lloret té aquella imatge de turisme, com diuen, de borratxera, d'escàndol i tal, té aquesta imatge, l'està canviant tranquil·lament a poc a poc. Va fer 300 esdeveniments esportius barra culturals, amb una quantitat de gent que van anar a la població no durant l'estiu, al contrari, a l'estiu no, per aprofitar els equipaments, les instal·lacions, la capacitat hotelera que té, i per practicar esport. Lloret, que està a molta més distància que estem nosaltres. Aquí ho haurem, jo m'he compromès públicament i anirem treballant amb això, a veure si ho podem aconseguir-ho, perquè tenim unes condicions. Tu ho has dit, Jaume, la Torre Marimont. Marimont és un indret singular. Ahir, sense anar més lluny, jo vaig tenir una conversa que parlava de vosaltres amb el Santi Ciges, que és el coordinador del Club Atlètic Atlètic Calderí, i clar, i em deia, és que, clar, córrer, bicicleta, inclús nedar a la Riera, no, són modalitats absolutament en vigència cada cap de setmana, i parlàvem d'això i em comentava les dificultats però també els èxits que tenen a treure canalla a practicar l'atletisme, que si fan atletisme, si fan ciclisme, si fan tennis de taula, no fan altres coses.
7: No, clar, no estan tot el dia al carrer, estan fent esport.
6: Exacte.
7: Sí.
6: De cara al diumenge, operativament parlant, posem a disposició de la gent, què ha de fer un pare, mare, amb la canalla que vulgui participar-hi de la jornada?
7: Pues mira, nosaltres comencem a les 8 del matí, comencem a muntar tot això, i la canalla pot entrar a escriure a partir de les 10 i mitja, 10 a la plaça del Lleó.
6: Plaça del Lleó.
7: Sí.
6: Allà tindreu
7: tota la parada allà
6: per fer la inscripció.
7: Sí. I te farem l'inscripció, li donarem una samarreta amb el logo del club i una...
6: Sí,
7: això. I quan tornin haurà beguda i algo de fruita. No sabem.
6: Inscripcions que, com que aquests senyors i tot el seu equip estan bojos,
7: no,
6: afortunadament bojos, les inscripcions són gratuïtes.
7: Sí, són totes gratuïtes.
6: I a sobre, samarretes, fruita,
7: aigua, de tot.
6: Déu-n'hi-do, això és una molt bona organització.
7: Sí.
6: Us ajuda la gent?
8: Sí. Tenim els sponsors que ens van ajudant una mica econòmicament.
6: Sí.
8: La fruita, per exemple, la fruita, Cal Fruitós ens regala la fruita per aquest endevinent. Sí. I bueno,
7: després també avui m'han comentat, també, bueno, m'han dit que hi ha un supermercat bastant gran d'aquí de Catalunya que et donarà alguna pasta, dolços, també per repartir.
8: Bueno.
7: Sí.
6: Ja sé que és fer propaganda, potser els responsables de ràdio m'estiraran les orelles, per això són grans les meves orelles, però ho hem de dir-ho. Fruitós, Vallesana, Servitexa, Òptica Montbui, Soler, gràcies, se'ls ha de dir gràcies. C3DN, Gardego, perquè això és favorir l'esport, la pràctica esportiva i la iniciació.
7: Sí.
6: Gràcies a aquestes entitats que ho fan de manera desinteressada, moltes d'elles suposo per amistat, i
7: sí,
6: perquè col·laboren, com sempre, és molt important, i així ho diem. Ford, Cicles E2, aquí a Caldes tenim dues empreses de bicicletes, no?
7: Sí, hi ha dos.
6: Dos empreses. Això ho tenim pendent, perquè no sé si heu vist, ja la Diputació de Barcelona ja ha tret una publicació que és el Pla Estratègic del Cicloturisme, sí, al voltant de Barcelona, amb motiu de la gran part del Tour de França d'aquest juliol, ja ho han tret, eh? I aleshores estan buscant espais i poblacions on tinguin també professionals on puguin donar aquest servei, si venen cicloturistes a practicar, que diguin, home, hi ha un taller, em poden reparar això, ah, ja, o netejar, sí, les bicis, sí, sí, per sí, exemple, sí, no? Estan buscant això. Això, tinc el document, l'estic preparant, ja us convidaré a venir perquè

0: la inscripció és a les 10 i mitja, i la sortida a les 11 i mitja.
1: Sortirà a 11 i mitja al matí. Sortirem cap a tota la volta al poble.
2: Parlem del circuit, perquè la gent ho sàpiga.
1: Això jo, home, jo ho tinc més al cap.
2: Els tècnics aquests...
0: Sortim de la plaça del Lleó, i anem direcció cap a darrere de la Santa Susana, fins a Bugarai, travessem el carrer Santa Teresa, arribarem fins allà on hi ha, on hi ha el Capravo, i atravessarem la carretera que va cap a Palau, i seguirem llavors a l'avinguda Fontcoberta.
2: Sí, pràcticament
0: la volta total
2: al poble.
0: Sí, la Fontcoberta fins a dalt de tot, i llavors ja tornarem cap a la plaça del Lleó.
2: Carrer Vigues i
0: això mateix.
2: Pont del el carrer del Pont.
0: Sí, carrer del Pont i tornada.
2: I fi de festa.
0: Acompanyats.
1: Sí,
0: anirem, la policia anirà davant, anirem parant en uns punts determinats, i els col·laboradors del club, que són dels que anem sortint cada setmana més o menys, aniran als carrers tapant els carrers en què no tapa la policia, o que no pot tapar la policia perquè n'està ple de carrers, que no pugui vindre un cotxe i sortir.
2: Teniu gent amb moto?
1: No.
2: Pel tall, per ajudar al tall del carrer, no?
0: Fem amb
2: no,
0: la bici.
2: Amb la feu amb la bici?
1: Sí, ja obliguem a fer la bici.
2: Això vol dir que esteu forts, eh? Abans i recupereu.
1: Sí. Anem davant de la policia tallant totes les carrers. Sí, sí, amb les armilles i tot això.
0: Sí, sí,
1: i al final, quan arribem a la plaça, donem un got de beguda i la fruita. Sí, sí.
2: A veure si el temps ens acompanya.
0: Clar, el que fa molt de goig és veure que nosaltres donem la samarreta abans, que en aquest cas serà de color taronja, i llavors tots, normalment la gent es posa aquesta samarreta i gairebé tothom porta la samarreta groga, i sembla com una marea taronja, i bueno, fa goig. Quan fem les fotos així, queda molt maco.
1: Està molt bé.
2: Quin percentatge hi ha més o menys de gent de canalla, més o menys?
0: Mira, jo diria, nosaltres cada any quan fem les inscripcions apuntem l'edat dels nens. No he fet, jo m'imagino que pot haver-hi un 30, un 35, un 40% de nens i els papes. És important, però apuntem l'edat dels nens, els papes no, perquè és més perillós.
1: Hi ha angústia que si te'l donen, hi ha sobretot mares que no te'l donen.
0: Sí, apuntem que alguna vegada havíem fet un tant per cent per agafar pel tema de les samarretes, perquè les comprem, clar, hem d'agafar diferents talles, i algunes vegades hem quedat
1: curt, van anar a buscar de l'any anterior per tornar a la canalla, nen sense camiseta ja te reclamen, no? Però van córrer a local a buscar camiseta.
2: És imperdonable.
1: Sí, és imperdonable.
0: Bueno, a veure, ja està bé que quedem curts, vol dir que venen més gent de la que pensàvem. Aquest any tenim 460 samarretes. Vull dir, llavors es prova a vegades què passa, que d'una talla queda escura.
1: Normalment fem les més petites, no? De la canalla, les grans. No tantes, però de la canalla sí que fem bastants. De 2-4 fins a l'AS. Fem quasi 100 de cada. Mm-hmm. Sí. Molt bé.
2: Bueno, escolteu, jo crec que està tot dit de la diada, no?
0: Sí. El que volia comentar és que els col·laboradors que has dit abans són els que ens ajuden. El més important al final de tot és l'Ajuntament, l'Ajuntament, i en aquest cas també la policia, de fet, si és de veritat, gràcies a la aportació de l'Ajuntament es poden fer aquestes coses gratuïtes.
2: Sí.
0: Les coses.
2: Però Jaume i Maria, això és fer poble, eh?
0: Això
2: és fer ambient, fer poble, i treure sobretot canalla i pares i famílies és molt important, i rodejar tot el poble, escolta, no passa res, és a dir, és que no té cap traducció, no afecta res. Algun veí pot tenir algun problema, però escolteu, un cop a l'any, encara que siguessin un cop cada 6 mesos o 3 mesos, tampoc passa res, perquè estàs fumant

0: fomentant, està fomentant que la canalla sobretot practiqui esport.
1: Sí,
0: practiqui esport, i això és, salut. Això que dèiem abans aquest matí, no? 20 i pico persones anant cap a l'escola amb bicicleta acompanyant la canalla. Això...
1: No, no, això fa goig de la gent.
0: Això fa molt de goig i fa poble. No. I hem d'agrair també, hem d'apretar a les autoritats, però els hi hem d'agrair la seva col·laboració amb la policia i la protecció civil, que ho fan bé, permeten aquesta realització. Aquí ho hem dit moltes vegades, un cap de setmana els equips de Caldes, doncs, hi han uns 95 partits d'esports d'equip, 95 partits. La meitat aproximadament es fan aquí i la meitat es fan al camp contrari. Clar, atendre la vigilància, la seguretat, les incidències de tot això en un cap de setmana és una baixada, i molta gent això no ho sap. Diu, no té importància. Sí que té importància. Sí. Quina responsabilitat teniu vosaltres, sobretot aquests aficionats que venen.
1: Home, tens d'anar controlant a tota la gent, perquè tenim 3 mesos fent tot i replegant puestos i això, i costa molt agafar gent perquè t'ajudi.
2: De fet, això és un tema, això és un tema que està bé de comentar, perquè clar, hi ha entitats, no només nosaltres, hi ha altres entitats, la que sigui, que a veure, organitzen alguna cosa, no? A veure, la gent va a aquesta cosa que fan, però haurien de ser conscients que per fer això l'entitat que sigui, si ha tingut que passar setmanes allà darrere. La gent es pensa que les coses es fan soles, i no es fan soles. I llavors és veritat, tant els que caminen, tant els que vas en bicicleta, ha d'haver-hi gent que fa setmanes que estan pensant allò, demanant paper, fent instàncies, bueno, mil coses, demanant que ens portin la fruita o que vagin a comprar coses. Vull dir, és una mica el que sigui conscient que qualsevol cosa costa feina.
1: Costa, sí. Vull dir, hi ha molta gent darrere
2: en general, parlo. En general, no, parlo per nosaltres i parlo per totes
0: les entitats. Jo crec que aquí està sorgint també un projecte, un inici d'idea, que és que una població com Caldes, que té una activitat forta en molts camps durant tot l'any, a pensar en una associació de voluntaris potent que vinguin de diferents orígens, aniria molt bé per la població. Per què? Perquè una cosa són els organitzadors, però l'altra cosa també són aquelles persones que al darrer moment col·laboren de manera absolutament altruista amb la celebració d'un esdeveniment. I per fer de voluntaris no necessàriament has de tenir una especialització en un esport o en un esdeveniment cultural. I som una població que, si mirem el calendari d'esdeveniments, en 12 mesos en trobem molts esportius, bastants culturals, artístics, etc. I per tant, possiblement sí que algunes persones diran, pues jo puc col·laborar. És a dir, això és una idea que són realitzacions amb altres municipis.
1: Sí.
0: Amb altres municipis. Això va sorgir a partir del 92 amb els Jocs Olímpics. I a partir d'això es van conformar diverses associacions de voluntaris que són els que permeten tenir la garantia de que hi hagin organitzacions bones. Sense anar més lluny, l'altre dia va haver-hi la cursa del Corte Inglés, 50.000 participants corrents. Però clar, però això necessita d'un suport logístic in situ en aquell moment bestial, no? I sobretot per atenció en els participants que van a contribuir a una festa, no? No, això és un tema que també resta damunt de la taula. Josep Maria, Jaume, gràcies. Només desitjau-vos que sigui un èxit. Nosaltres modestament us acompanyarem. Jo m'ho estic pensant, ho dic de debò, perquè tinc una bicicleta a casa que m'ha deixat el meu fill, però... no ho sé, potser, com que Jaume, tu ja saps que tinc a casa un practicant d'esport, amb el meu gendre, doncs jo crec que ell l'altre dia em va dir, em deia que sí, no sé si ha anat aquest matí, hi era aquest
2: avui
0: matí?
2: No, avui no hi era, no hi era, però la setmana passada sí
0: que
2: hi era.
0: És que avui crec que tenen alguna cosa a l'escola de robòtica i tal, però jo l'altre dia pensava que havíem parlat amb tu i em deia, participaràs? Diu, home, diu, possiblement sí, diu, t'animes? Perquè tinc una bicicleta del meu fill, no? De l'altre, llavors dic, bueno, doncs potser em veureu allà.
2: Vale.
0: Amb la samarreta.
1: Home, clar, sense, ja li veurem.
0: Sense falta,
2: Molt bé, doncs.
1: Sense falta. Invitat a estar tot
0: i tothom. I desitgem que el temps ens acompanya i que un cop més se superarà els 300, segur. Esperem. I si no, és igual. Hi haurà 300 animacions allà. I després també la gent que acompanya, la gent que va veure la sortida, la gent que veu tot el recorregut per la població, que està francament bé. Jo no sé el que passa, que la part del Josep Fontcoberta,
2: fa una mica de pujada,
0: la pujada aquella, no sé si el meu estat físic em permetrà. Ferran, no te'n riguis. El meu estat físic no sé si em permetrà aquella. Es permet les bicicletes amb motor o no?
2: Sí. Oh! Tot. Inclús que hi ha, a veure, que n'hi vindran molts nens molt petits que van amb els pares que l'estan apretant.
0: És a
2: dir, que si fa falta vas un tros caminant,
1: No direm res.
0: Faré una reflexió si es pot amb bicicleta elèctrica. Sí. Gràcies, Josep Maria. Gràcies, Jaume, i com sempre seu aquí a Ràdio Caldes, és casa vostra, és l'esport, aquí tenim, estem arrelats, ens ho permeten, sempre que tingueu alguna idea, alguna inquietud, ens l'heu de transmetre, perquè així us podem ajudar a tenir èxit, que el teniu sempre. Només 36 anys, jo que vinc del món, perdoneu aquesta falsa petulància, del món de les organitzacions, déu-n'hi-do, una solera de 36 anys. Això és molta gent, molta il·lusió, molt carinyo que s'ha posat, i que hi vagi la gent vol dir que és un esdeveniment d'èxit.
1: Sí.
0: A la vostra disposició.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bueno, ja ho sabeu, diumenge, 10:30 al matí, plaça del Lleó amb la bicicleta, contribuir a aquesta diada, aquesta festassa, i també reconeixent l'esforç que fan persones com el Josep Maria i el Jaume, que d'una manera absolutament desinteressada continuen dia sí, dia també, treballant per l'esport i, per tant, per la nostra canalla, per la nostra salut, aquí a la nostra població de Caldes. Continuem el programa també amb una sèrie de notícies que teníem pendents. Recordeu que fa dies, exactament el dissabte 11 d'abril del 2026, es va celebrar la segona fase del Consell Esportiu del Vallès Oriental de patinatge artístic, organitzat pel Club de Caldes, el CPA, el Caldes de, el Club de Caldes de Patinatge Artístic. Ja vam dir-ho, vàrem poder assistir, va ser una jornada fantàstica, la immensa, per no dir la totalitat de clubs de la, del Vallès Oriental van estar-hi allà present amb competicions, amb competició d'iniciació de formació, amb sis categories: cadets, infantils, alevins, mini, prebenjamí i benjamí. Amb sis categories, però amb algunes d'elles en diferents nivells d'aprenentatge, que és el mateix que dir-ho de número d'anys que porten patinant. En el cas de cadet, doncs, hi havia cadets de grup A, del grup B, del grup C, i així pràcticament a la totalitat. Benjamí, ABC, de les tres categories, a cada una d'aquestes categories que té la Federació Catalana de Patinatge Artístic. Com no podia ser d'una altra manera, seria raro no dir el que anem a dir ara, i és que la canalla nostra de Caldes, 26 patinadors varen participar. En el darrer moment van haver-hi tres d'ells que van, per malaltia no van participar, doncs 26 dels 29 inscrits varen participar. Bons resultats, la veritat és que molt bons resultats, quasi tots ells, molts d'ells entre els 5 primers, i de fet van haver-hi 5 pòdiums, 2 a benjamí, 1 a leví i 2 a cadets. No citarem tots els noms d'ells perquè tots tenen importància, tots d'ells podien fer-ho, però el fet de que hagin recollit el seu esforç, els seus entrenaments setmanals, té molt de mèrit. I alguns d'ells, com us deien, ja despunten. 5 pòdiums sobre les 6 categories té importància. Ara, per acabar la temporada, està previst la tercera fase. Pels que ens deien les responsables, la Sandra, entrenadora, i l'Evelyn Serrano, la coordinadora del club, tenim un compromís, elles amb nosaltres i nosaltres amb elles, que vinguin aquí a parlar. Varen venir l'any passat, estan contentes, han fet un salt important, qualitatiu. Aquest any poden entrenar un dia en el pavelló de Torre Roja i això ha millorat sensiblement els resultats. No és el mateix entrenar, sobretot a l'hivern, a la pista de l'Institut Manologuer, totalment descobert, i al costat mateix de la riera, del torrent, molta humitat, que poder gaudir de tota una tarda del pavelló de Torre Roja. Han millorat moltíssim i, repetim, han pogut presentar a 26 dels ja els patinadors, patinadores, en competició amb clubs que tenen una gran solvència, una gran solera, aquí a tot, no solament al Vallès Oriental, sinó que en algun cas en el patinatge
a Catalunya, a tota Catalunya, i a més estatal. Aquí ho hem dit algunes vegades, recordeu que Catalunya és capdavantera en el patinatge artístic. Fa 3 setmanes el Club Patí Olot, ara m'equivocaré segur, però no sé si va quedar per 13ava o 14ava ocasió campió d'Europa de shows grans, 26 patinadores. Crec que m'equivoco, seran 13 o 14, perquè també amb els mundials s'hi van competint amb elles mateixes, però després en segona posició ha quedat el Club Patí Tona. Club Patí de Tona, una població molt més petita, però ha apostat pel patinatge per la canalla i també ha obtingut uns molts bons resultats. Per tant, felicitats als dos, i en aquest cas nostre, felicitats en els responsables i a les famílies dels patinadors, patinadores del Club Patinatge Artístic Caldes de Montbui.

Per segona vegada portem aquí en els micros i a les zones de Ràdio Caldes els bons resultats de, obtinguts en aquest cas pels equips de relleus de la Real Federació Espanyola d'Atletisme amb atletes també catalanes. L'atletisme és un esport molt, molt, molt complex, amb moltes modalitats, salts, concursos, carreres de velocitat, mitja velocitat, de llarga llargada, marató, etc, etc. Ja fa uns anys la Federació Internacional d'Atletisme va veure que una de les maneres de promocionar el seu esport atletisme era utilitzant els relleus, perquè és, sí que és una manera de treballar amb equip. I a més, amb una certa complicitat, perquè no és senzill la transmissió del testimoni d'un atleta amb un altre, d'un rellevista amb un altre. Doncs bé, la Federació Internacional ja porta disputada 8 edicions d'aquest, del Campionat del Món, el que diuen ells del Campionat del Món de relleus. És una competició molt sui generis perquè per un cantó dona premis als guanyadors. Recordeu que moltes vegades hem parlat aquí del concepte de professionalisme de l'esportista. Futbol, ja ho sabeu, i bàsquet és un altre món, i potser handball, estem parlant d'atletisme, de gimnàsia, de patinatge artístic, etc, etc. Llavors, la Federació Internacional, ara es diu la World Athletic, va descobrir això, 8 edicions, 8 edicions, les 3 primeres a Nassau, a Bahamas, per ara ja ho fan per tot el món. La darrera ha tingut lloc fa 3 setmanes a Botswana, en l'estadi de Gaborone, un estadi molt maco, l'estadi nacional de Botswana, enmig d'un entorn natural, de naturalesa africana extraordinària. Llavors, el fet interessant d'aquesta competició és un, no solament els premis, que també per l'atleta, sinó pel fet de que això permet ser puntuable, aquests relleus mundials, per les proves classificatòries pels Jocs Olímpics i els campionats del món d'atletisme que es disputen cada 2 anys, no? Per tant, els equips classificats tenen plaça. De fet, els 8 finalistes d'aquestes proves ja tenen plaça en els campionats del món o en els Jocs Olímpics. I curiosament, en un estat en el que l'atletisme és el que és, encara va més, hem de reconèixer que ja porten 3 edicions amb uns equips, sobretot els femenins, poderosíssims, potentíssims. De fet, els equips femenins, doncs, l'equip femení, en aquest cas, el de 4 per 400 femení, va quedar medalla de plata, subcampió del món a la recta final, competint amb una potència mundial com és Noruega. Com és Noruega. I en el cas del 4% femení, en tercer lloc, després de Jamaica i després de Canadà. Té molta importància perquè aquests equips estan formats per atletes molt joves, femenines i també masculins, i que van a més. Aquest campionat es disputa amb 6, amb 3 proves, que són 4%, 4 per 400, 4% masculí, femení i mixta, i el 4x400 també masculí, femení i mixta. El mixta dona una gran imatge, una gran plasticitat, i necessites un equip molt equilibrat. Són 2 noies i 2 nois que constitueixen aquest equip. De cara als campionats del món,
Bueno, de les 6 proves que hi ha, repeteixo, 4% masculí i femení mixta, 4 per 400 masculí i femení mixta, l'equip estatal ha classificat ja 4, eh? A 4. Han fallat els 4% i els 4 per 400 masculins. No per res, sinó perquè no s'han classificat dels 8 primers, però i de ben segur que hi n'hi ha. Per què? Bueno, escolteu, a la darrera edició han participat a Botswana 713 esportistes de 39 països. De 39 països. Països amb una potencialitat a l'atletisme tremenda, amb unes modalitats de relleus en les que aquí també hi som. Bé, això ho diu la història, però el que hem de reconèixer, aquí sempre ho diem i ho reconeixem i els felicitem, quan els projectes estan ben fets, quan els projectes estan ben fets, els resultats arriben. Eh? El projecte de relleus de les federacions, no solament espanyoles, sinó autonòmiques, a la catalana present, en dos atletes, donen resultats. Escolteu, la realitat, què diu al final d'aquestes 6 proves? Jamaica ha obtingut 3 medalles, Estats Units 3 medalles i Espanya 2 medalles. Déu-n'hi-do. És a dir, per damunt de països com Noruega, com Alemanya, com a França, com a Gran Bretanya, no és fàcil dir-ho això. Per tant, un cop més i per segona vegada des de Ràdio Caldes, felicitats als responsables d'aquests èxits, atletes, entrenadors federatius i directius de clubs, perquè no oblidem que totes aquestes noies i aquests nois són components, són atletes, membres d'equips de club, que com hem dit moltes vegades, els clubs és l'origen aquí a casa nostra de l'esport.

avui el temps que queda i si el nostre tècnic, l'amic Ferran Monterde, alias Monte, no ens talla la missió perquè a vegades tenim discrepàncies profundes, parlarem de l'esport de Caldes, ho hem fet al revés, per les circumstàncies de que hem tingut aquesta visita, però també val a dir que estem ja en la recta final de les competicions de Lliga, eh? I en parlarem sobre elles. Com sempre, en la pàgina web de Ràdio Caldes, www.radiocaldes.cat, tenim penjats els resultats de la setmana passada i l'agenda d'aquesta setmana. Molt bé, els resultats, bueno, no van estar malament. 7 victòries i 1, 2, 3, 4, 5 derrotes per Pol Bàsquet per poc punts. S'està ja a la recta final de la temporada i per tant ja tots els equips, vulguis o no, estan apretant. Ahir amb una colla d'amics que van ser presidents i veiem sobretot els partits de futbol, dèiem que clar, que en el final els equips s'han d'esforçar, perquè mantenir la categoria o baixar són situacions molt diferents, diametralment oposades, i això afecta a totes les categories, també a les primeres categories. En el cas d'Alcaldes, els dos primers equips, el primera catalana i la tercera catalana, varen guanyar. El femení ha acabat la temporada, en parlarem. De fet, quan acabi la temporada, que estem, hi ha competicions que aquest dissabte, diumenge, celebra la penúltima jornada, per tant vol dir que abans d'acabar maig ja ha acabat la lliga regular, en parlarem, farem un balanç. En el cas del hoquei, es va guanyar a la pista del Vendrell i aquest cap de setmana, ja pendent aquí a la Torre Roja, el Caldes femení s'enfrenta contra el Reus Esportiu, contra el Reus Esportiu. El bàsquet, el bàsquet hi ha una extraordinària igualtat entre els equips i els resultats finals estan molt ajustats. Sí que és cert que el primer equip femení del Club Natació Caldes, que està en el grup 1 de la segona categoria catalana, continua mantenint la primera posició. Havíem guanyat a la pista del Vilassar. Ens alegrem també que el primer equip de futbol sala del Club Natació Caldes, el Driver Cars, Club Natació Caldes, va guanyar el castellà per 5-3. El castellà està en sisena posició. Té molta importància. I també el penya, la penya Verdaguer continua allà. I també l'equip de waterpolo del Club Natació Caldes, ja a la segona fase eliminatòria, perquè la lliga ja, que ja es va acabar la fase regular, després hi ha partits per definir tota la classificació de l'1 a l'últim, va guanyar en el Sallent per 11-10. I és molt important, penseu que tenim un equip molt jove de waterpolo, el primer equip. Comencen a haver-hi menys partits aquest cap de setmana, però teniu una oferta de 2 partits de futbol aquí. El primer equip juga al camp d'Alcalde, del Figueres, i el segon rep el Bellavista Milan de Granollers. Sí, Granollers, Canovelles. El hoquei, hi ha un partit bastant interessant també amb el Reus Esportius de la Nacional Catalana femenina,
el dia 17, ja ho hem dit, i després al bàsquet hi ha un partit interessant, el Club Natació Caldes, de grup 1 de la segona catalana, categoria femení, primer classificat, per consolidar aquest resultat, i ara ho explicarem, també s'enfronta en el Club Bàsquet Sant Gregori. Bé, teniu una molt bona oferta, podeu assistir-hi en els partits, tant a les cremades, al pavelló de Torre Roja, com a Bugarai. Clar, què és el que està passant? El que està passant, i volem fer un repàs de la situació. En el cas de futbol, l'equip B, que està tercera catalana, està a un punt de la salvació. És a dir, està a un punt de salvar-se de la salvació. Clar, juga aquí a casa contra el Bellavista. Clar, el Caldes està en posició 12 i el Bellavista està en posició tercera. Però en aquests moments, matemàticament, està a un punt. Si parlem de hockey, fixeu-vos bé que tant l'equip B de Nacional Catalana com l'equip femení també de Nacional Catalana, els dos s'han classificat per la fase d'ascens a la Hockey Lliga, en el cas femení, a la Hockey Lliga, és a dir, el primer nivell de hockey patint femení, i en el cas de l'equip B masculí està ja classificat per la fase d'ascens a l'hoquei plata, a l'hoquei plata, a la segona classificació. Si allò que us havíem dit ja fa dies, el primer equip del Club Hoquei Caldes Recambláser pot mantenir la categoria des del punt de vista administratiu amb un canvi de papers de l'Igualada, ocupar la plaça de l'Igualada, llavors ens trobaríem que per la propera temporada Caldes tindria un equip a l'Hockey Lliga, primera en màxim nivell, i un equip a l'Hockey Plata, perquè el Caldes B participarà a la fase d'ascens. Us tindrem assabentats. Si parlem de bàsquet, bueno, aquí el Caldes femení, segona categoria, grup 1, està molt empatat amb l'Olot. Clar, quina és la situació? Només puja el primer classificat, i en aquests moments el bàsquet a baraix és favorable a l'Olot. Aquí es va guanyar, crec que per 65-64, i en canvi el partit de la primera volta a Olot es va perdre per 7-8 punts. Per tant, és important mantenir aquesta situació. I és molt important que aquest partit d'aquest diumenge contra el Sant Gregori es pugui guanyar i esperar que l'Olot punxi. Sí, sí. Ho diem d'aquesta manera pensant en els nostres equips. Si parlem de futbol, de futsal, bueno, en el cas de l'equip del primer equip ja està en fase de descens, el de tercera divisió nacional, no hi ha res. Recordeu que la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas Futbol Sala, fa per la propera temporada i fa una remodelació important. Ja sabem que la Penya Verdaguer pujarà de categoria, possiblement pugi automàticament dos categories, de tercera categoria al grup 4 de Barcelona, que és la primera que hi ha, pugi dos categories, i és possible que també l'equip de segona divisió catalana ja està fora de la fase d'ascens i és molt difícil. Però bueno, l'esperança és la darrera cosa que es perd, i com que està molt, molt igualada la classificació, pots passar del lloc 12 al punt al lloc 8 o passar del 15 a l'11 amb un bon resultat,
i ja no diem amb dos resultats d'aquestes dos darreres jornades. Recordeu que així es va passar en el cas de hockey patins o que lliga. Per què? Perquè en els quatre darrers partits de la fase regular va puntuar a tres d'ells, va puntuar a tres camps, i per tant tot és possible en el camp de l'esport, i així ho desitgem per tots ells. Recordem que ja han acabat, tant, un cop més ho diem, l'Hockey Lliga de Hockey, i l'equip de femení F7, Futbol 7, grup 2 de la catalana, del Futbol Club Caldes. Va acabar en tercera posició. Fins aquí les explicacions que us dèiem. No volem acabar sense enviar, no sé si ens escoltarà o no, però la ràdio sempre fa miracles, volem enviar les nostres salutacions i els millors desitjos a la nostra, una de les atletes predilectes de Ràdio Caldes, Vanessa Olmos, i a la seva parella, el seu marit, vaja, el Jordi Desquens, perquè demà correran la mitja marató de Formentera, eh? I per tant avui estan viatjant per fer la mitja marató de Formentera, una competició que també té cada vegada una més inscripcions, una gran animació fruit d'un gran recorregut i d'una grandíssima organització. Un bon recorregut perquè és a nivell del mar, és a dir, el desnivell positiu és zero. La setmana que ve esperem donar-vos molt bones notícies sobre els resultats. Està, la darrera vegada que vam parlar amb ells, estan animats, estan entrenats, i per tant creuen que faran bon temps, que és el que van a totes aquestes persones que practiquen aquest esport, a fer un bon temps, a millorar el seu temps. No és solament la posició d'arribada, sinó a millorar el seu temps que tenen, en aquest cas, a la mitja marató, 20 i pico quilòmetres, ja és dir res, entrenant dos a tres dies per setmana, un dels dies a les 5 del matí. És fàcil dir-ho. Escolteu, hem acabat el programa, potser encara ens queden uns segons, però bueno, avui hem acabat tot el que teníem previstos. Us animem a participar a la festa de la bicicleta, a la Diada. El que us parla ha fet un mig compromís amb els dos responsables de l'esport ciclista calderí, i només per contradir amb el meu amic i capo aquí de tècnic de Ràdio Caldes, el que us parla és capaç d'agafar una bicicleta i fer tot el recorregut. Menys mal que no és competició i per tant no hi ha temps de cronometratge. Això és la tranquil·litat, i així no tindrem un conflicte d'interessos. Bon cap de setmana, bona setmana. Segons diuen els meteoròlegs, demà hi ha una pujada de temperatura excessiva. Bueno, quan tenim fred, quan plou plou, i quan fa calor, fa calor. Sempre és millor suar perquè fa calor que no passar fred. Fins d'aquí una setmana. Adeu-siau i una abraçada per tots.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona tarda, calderins, calderines, sabanatencs, sabanatenques i la gent de Sant Feliu! Benvinguts una vegada... Tinc com una sensació de déjà vu ben estranya ara mateix, com si això ja ho hagués viscut. Perdoneu, estic amb una mica de trance. Després de dues setmanes sense veure'ns, és normal. Avui, divendres, dia 8, perquè la setmana passada va ser 1 de maig, que no 1 de setembre. En fi, que bé que tornem a estar aquí a Ràdio... Puc explicar-ho, Monter? Sí, val. Tinc aquesta sensació de déjà vu, més que res... Exacte, anècdota de primera... fresca, anècdota fresca. ...5:45 de la tarda de divendres 8 de maig de 2026. El Sergi arriba als estudis de Ràdio Caldes amb presses, com va sempre, tot preparat i nerviós per gravar el programa del No sé què dir. Mentre hi ha un programa que s'està gravant, que no direm quin és per no fer publicitat d'altres programes, que són tres germans que parlen de futbol, és a dir, patada al ventre. El Monter es gira amb la seva típica cella aixecada mirant-se al Sergi, i el Sergi, esbufegant, se'l mira amb estranyesa degut a aquesta reacció. El Monter, amb cara perplexa, li pregunta: què punyetes fas aquí? El que el Sergi respon: tinc programa, Monter, com cada divendres. I el Monter, agut i àcid, com és ell sol, diu: sí, tens programa, però no a les 6, sinó a 6:45. Batú a l'olla, per no dir una altra expressió, el Sergi queda dient: ai, estic estudiant massa, ja no sé ni què sóc, ni què faig, ni on vaig. Seguidament, el Monter li diu: avui tens sort, perquè el que anava abans que tu ha quedat gravat, per tant, si vols, ho podem gravar. Amb una alegria que desbordava el Sergi, content per un dia que tindria més temps a la tarda, entra a l'estudi amb un... No, no he entrat a l'estudi? No, és el mateix, oi? És el mateix de sempre, no? Vale, doncs no, no tindria més temps a l'estudi. Entra per fer el programa amb l'alegria i holgorio que el caracteritza. Després d'un intens programa de 30 minuts en el qual s'hi ha deixat la pell suant, patint, rient i escoltant anècdotes d'ara i de sempre, d'amics, de coses que explicarem ara, quan ha acabat el programa, satisfet, surt de l'estudi. S'atura a parlar amb en Jordi Graví, amic seu, humorista també, i enmig de la conversa intel·lectual dels dos, que era una conversa profunda, d'aquelles que entre Nietzsche i Freud, s'escolten uns crits estridents des de la zona de micros. Sergi! El Sergi, corrents, pensant que en Monter estava ferit alguna cosa similar, se'l troba i li diu: ara em mataràs. Doncs el programa que has gravat amb tant d'amor i carinyo, que podríem catalogar com dels millors de la temporada, el millor, diu el Monter, el millor, no s'ha gravat. Per sort, podem tornar a estar aquí, tenim temps, avui tenim temps. Per tant, comencem ja, que si no el temps se'ns tirarà a sobre. I abans de començar, això sí, recordeu que podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmontbui.cat. I ara sí, Sense més esperar i anècdotes inesperades però meravelloses, comencem amb una anècdota de l'Albert.
2: Ei, què tal? Com anem? Vale, doncs t'explicaré una anècdota de... no sé de què t'explicaré l'anècdota, perquè...
1: Bona tarda, Albert. M'agrada això de que no sé de què t'explicaré l'anècdota perquè no me'n recordo. Això sona a molt bona anècdota.
2: Bàsicament, no me'n recordo. El que t'explicaré ara, bàsicament, és perquè m'ho han explicat a mi. Perquè ja et dono un spoiler i és que jo no era conscient del que estava fent en aquell moment.
1: Una anècdota teva explicada per altres, però que vas viure tu, això no ha començat i només fa que millorar.
2: Vale, tot va començar el 2018, diria que era. Sí, 2018. Vale.
1: Aviam, com que no ho recorda ben bé, tampoc recordarà l'any, no vulguem ara ser exactitud, no li demaneu si era dimarts, tampoc, vull dir, no... O si era a les 6, 6 i mitja, són errors que es cometen normalment.
2: A la festa major d'aquí Sentmenat. Era un dissabte nit. I amb els amics d'aquí Sentmenat vam dir, per què no anem a les barraques aquesta nit i anem de festa i la patem i el que sigui?
1: Què pot sortir malament a les barraques de Sentmenat on l'alcohol deu ser superlegal i et donen sucs i fantes i... Bueno, què va passar?
2: I tots, sí, sí, vinga, va, a tope. Vinga, què fem? I jo vaig dir, hòstia, podeu venir a sopar a casa i fem unes pizzas d'aquí Cal Camilo, que estan molt bones. Podeu venir, gent de Caldes.
1: Ojo això, eh? Espai publicitari, en les anècdotes i tot. L'Albert està pujant de nivell. Però sí, aneu a Cal Camilo, que les pizzas són molt bones.
2: I fem aquí unes birres, aquí a casa meva, al jardí i tal. I després, quan sigui ja cap molt més tard, que és quan sonaven els grups que ens agradaven, doncs anem cap allà. Doncs això. Vam fer aquest plan, vam venir a casa, vam fer les pizzas i, òbviament, doncs, vam començar a fer birres, vale? Birres i birres, i el tema va canviar de birres a cubates. Aquí, ja.
1: Comencem amb birres, les pizzas pel mig, i les birres van seguint, i birres i birres, birres que es converteixen en cubates. Ja anem contents sense haver trepitjat la zona de barraques. Molt bé, vinga, seguim.
2: I això, que ja són les 12 i pico, ja gairebé una, no? I que en diem, doncs va, vinga, som-hi. I jo en aquell moment jo ja no estava. Vull dir...
1: En aquell moment l'Albert ja estava apagado i fuera de cobertura, però tot i així hi anava.
2: Físicament estava allà, però el meu cap... Perdó, que em moro. Sempre em moro cada puta anècdota.
1: Cada anècdota de l'Albert, o bé quasi es mort en l'anècdota, o bé quasi es mor explicant-la. Albert, de veritat, MVP, juntament amb la Núria, però MVP en perillositat.
2: Jo no estava. I era com... Bueno, no sé, ja et dic, tot el que t'explico ara és de tercers.
1: Compte aquí, de tercers, no de segons, no, tercers, tercers, entenent tercers com gent que ni tan sols anava amb ell, gent que es va anar trobant, o sigui, no eren els propis que l'acompanyaven, no, tercers, gent de random, gent de bulto, del voltant.
2: Llavors, jo es veu que vaig dir d'anar allà amb el cotxe, perquè jo feia escassament que m'havia tret el carnet de conduir i em feia, suposament, il·lusió anar a les barraques, que està a menys d'un quilòmetre de casa meva.
1: Aquí el rectifico. M'he estat mirant el Maps, i està exactament a 1,1 quilòmetres, és a dir, 3 minuts amb cotxe per la ruta curta. O 1,4 quilòmetres, és a dir, a 4 minuts amb cotxe per la via llarga. Fixa't tu que Sentmenat té vies llargues i vies curtes, eh? Qui ens ho podria dir? O bé, tens l'altra opció, que és 950 metres, és a dir, 12 minuts caminant, això pel que fa la via curta, o bé 1 quilòmetre, és a dir, 14 minuts caminant, pel que vindria a ser la ruta llarga. Ni el Camino Santiago té aquestes possibilitats.
2: Amb el cotxe, doncs per...
1: Menys mal que va agafar el cotxe, perquè si arriba a anar caminant a saber si podia haver perdut o podia haver ficat algun marret. Sort que vas agafar el cotxe.
2: Doncs pues per això. Per sí, pels jajas, no? I, clar, però vaig pujar jo borratxíssim, no? I ara això és una il·legalitat, vull dir, sisplau, fa molts anys d'això, no vaig matar ningú ni res, no?
1: Aviam, no vas matar ningú, que sapiguem. Que sapiguem, potser la gent que et va explicar la història han obviat aquesta part de la història, no? Diré més, on són les barraques és on hi ha la biblioteca de Sentmenat. I qui treballava a la biblioteca de Sentmenat? Exacte, l'Helena Jovany. Jo no sé com Carles Porta no t'ha fet ja un crim específic d'aquella nit.
2: Però cuidao, eh? L'altra cosa és que el meu cotxe, vale, en aquell moment no és el que tinc ara, era un cotxe bastant vell, del 89, concretament era un Volkswagen MK2, que era preciós, vale? I és un cotxe bastant petit, en el qual, pues, en teoria, hi caben 5 persones, però la realitat és que hi caben 4. I a més, els seients del darrere no porten cinturó, perquè en aquell moment, als 89, no era obligatori el cinturó als seients del darrere.
1: Exacte, no portaven cinturó darrere, no? Un cotxe del 89, un Volkswagen MK2 petit, on hi caben 5 persones en teoria, però la realitat és que n'hi caben 4 i a més sense cinturó de darrere, perquè no era ni necessari ni important salvar les persones que anaven darrere, no? Jo, Albert, he de trencar una llança a favor del teu cotxe, i és que vaig tenir el gust i l'honor de conèixer, només mereix elogis, i a mi el que m'agradaria saber és com punyetes aquell cotxe encara s'aguantava tot d'una peça, perquè tu pujaves allà, seies i el seient ja tremolava. No, vull dir, era un cotxe tremolós, però que s'aguantava, era ferm, no? Doncs amb tot això i amb aquell cotxe, què pot sortir malament per setmanat?
2: Vale, amb aquesta informació hi vam carregar 7 persones.
1: Perfecte, 7 persones dintre un cotxe que, bueno, seguim, va, veiem.
2: Vale. Jo segueixo dient-te, jo no me'n recordo de res.
1: A tot això recordem que l'Albert no recorda res que li han hagut d'explicar. Per tant, li van dir que eren 7 persones, però potser en portaven 17. És que en aquesta anècdota tot és possible, tot pot aparèixer, és meravellós que hi hagi això.
2: Agafa el cotxe, vam anar cap allà, que cap allà era a l'església de Sant Manat, que és on hi havia tota la jarana.
1: Exacte, cap allà, església. Molt bé, Albert, molt bon joc de paraules. És un lloc ben sant per anar de festa, els assemenats són així, fan llocs de festa en llocs sants, eh? Fan coses així, que en comptes de calimocho donen el agua de Cristo.
2: Vale. I pues, havia de buscar un lloc on aparcar, no? I com que era la zona de la festa, pues, estava petao de gent i de cotxes.
1: Jo, en defensa de l'Albert, aquí sí que estic amb tu, Albert, de Sentmenat és l'única zona on hi ha un pàrquing amb condicions, a l'església. No sé si hi heu anat, a Sentmenat, és un poble de pas, segurament hi heu passat, però no hi heu anat. És l'únic lloc on hi ha un pàrquing amb condicions. Sí, la poca gent de Sentmenat que té cotxe aparca allà. Per tant, l'Albert agafant el cotxe de casa seva, que eren 3 minuts amb cotxe, per la via curta, per arribar allà i buscar lloc era difícil. Per tant, Albert, difícil que trobessis lloc.
2: I com que jo anava... com anava... Pues, tot i coneixent-me el poble com me'l conec, doncs d'aquelles que em començo a col·locar en alguns carrers en contradirecció, saps?
1: Recordem que tenim l'Albert amb l'estat d'embriaguesa, que jo també una mica patino ara. Creiem que anem amb 7 persones al cotxe, però que no ho creiem, que potser deuen ser més, en un cotxe on és de 5 places, però que n'hi caben 4. Estem en una zona de festa molt transitada de cotxes i vianants, i la millor decisió és la de posar-te en contradirecció. Clar que sí.
2: I la policia per allà, eh? Vull dir, jo també em panxo, vull dir... I la penya cridant al cotxe...
1: La policia ja li és igual, home. Si veuen que ets tu, si ja es coneixen les matrícules, si en tenien 4 cotxes per allà, diuen, no, aquest és de Sentmenat, no el detindrem, segur que s'ha equivocat, és novell, una amb la E, la pobra, no el martiritzem. Ja quan vingui un de Caldes, ja li fotrem bronca en aquell, que en els de Caldes sempre. En fi, què més va passar amb el cotxe?
2: Estirant-se... Bueno, es veu que era... Vull dir, una anava al maletero... No, crec que eren dues. Vull dir...
1: Ojo, perquè tenim més informació. Que, dins del cotxe hi havia festa i, a més, hi havia gent dintre el maletero. En el maletero també hi havia muntant-se la festa. És a dir, dintre del cotxe de l'Albert, aquella coseta petitoneta que ens ha dit abans, hi havia dues festes. La festa de l'habitacle com a tal i una més clandestina, el maletero, que hi havia dues persones que sapiguem o ens han dit, o potser ell ha tingut algun flash i se'n recorda, que ja es muntava la seva festa. Quanta gent va sortir al maleter després? No ho sabrem mai.
2: Ara mateix, vull dir, això em podrien cardar una multassa molt heavy, però com que no va passar res i no es va fer mal ningú i res, ho he acabat explicant i ja et dic, 2018, gairebé.
1: Multes poques, això ho arribes a fer als Estats Units i estàs deportat.
2: Ve 10 anys, vull dir, me'n veig amb el valor de fer-ho. Policia, sisplau, no em vingueu a buscar. Però sí, em vaig cardar en un carrer en contra direcció i, bueno, Total, que al final vaig aconseguir aparcar no sé a on...
1: Vaig aconseguir aparcar no sé on, per què, aviam?
2: Que clar, quan jo vaig acabar la festa, jo vaig tornar a casa, bueno, em van acompanyar a casa, però no amb el cotxe. Em van acompanyar a casa caminant. I clar, jo el dia...
1: Va tornar a casa, caminant, acompanyat, però caminant, caminant, eh? Cuidado.
2: Següent, em vaig llevar a les 12 o així.
1: Et vas llevar a l'hora que t'has de llevar després d'un, amb una ressaca monumental. No et llevaràs a les 8 del matí per anar a sembrar el camp, clar que sí, a l'hora que toca.
2: O una, no sé, por ahí, si no me recordo. I em llevo i allò que dius, hi ha el meu cotxe.
1: L'Albert en aquell moment va ser el tio aquell de l'APM que es surta de ¿dónde está el coche? ¿Dónde está el puto coche? Estoy aquí fuera. Pues aquell moment era el de l'Albert. ¿Dónde está el coche?
2: On està? I jo intentant recordar, feia, apretava el cervell per veure on cony havia deixat el cotxe i no hi havia manera. I d'aquelles que començo a enviar grups, ai, grups, missatge pel grup de WhatsApp i... Escolta, que on he deixat el cotxe? Què va passar ahir a la nit? Ho heu agafat vosaltres al meu cotxe? I em van començar a explicar tot això, no? I finalment un va saltar i em diu, sí, el vas deixar

0: Ja, vull dir, feia un any potser que el tenia i dic, mare de Déu. Però sí, va ser una experiència curiosa.
1: Jo, Albert, si arribés la multa, jo l'emmarcaria. Vale. Doncs això, Albert, perfecte, el cotxe estava bé, tu vas arribar a casa caminant, no va haver-hi morts ni ferits, que sapiguem, almenys han obviat aquesta part. Així que moltes gràcies, Albert, i fixa't com són les coses, que ja tenim una resposta.
2: Oli. Ok, wow. Vull fer l'apunt, Sergi, sisplau, posa-ho en el podcast perquè que hi hagi aquí una interacció entre els MVPs del programa. O sigui, això, bueno, és el millor que et pot passar a la vida, pràcticament. Perdó. Damn, l'anècdota. Jo no sabia això, Albert. O sigui, jo pensava que havies tingut altres coses, o sigui, altres situacions amb aquell cotxe, però no sabia d'això. Què estaves pensant? Primer de tot, o sigui, segur que vols posar-ho... T'ho has pensat bé de posar-ho a la ràdio fa 8 anys, però igualment, eh? La gent et coneix. I l'altra pregunta, perquè tota l'estona estava pensant, vas aparcar bé el cotxe? O sigui, vas ser capaç d'aparcar-lo bé o va ser d'aquests que l'aparquen diagonal i tira que vas? Necessito saber-ho. Sisplau, ja em respondràs. Ai.
1: Bueno, com heu vist, heu escoltat, és la Núria. Aviam, Núria, recordem que l'Albert Sentmenat és una estrella. Qui no conegui l'Albert és que no és de Sentmenat. Però, en fi, sí, suposo que s'ho ha pensat bé i el cas, perquè el cas està arxivat ja fa 8 anys, això ja no es mira. Jo vull destacar una cosa que per mi m'ha semblat el més interessant d'aquesta resposta directa. L'important per la Núria no és si et vas fer mal, com et vas trobar el dia següent, vas seguir bevent a les barraques, no? Coses que ens interessen a nosaltres també, és vas aparcar bé? És a dir, el cotxe estava ben aparcat, era zona blava, vas posar tiquet. Mira, quan vingueu el 24 hores les dues, els dos, m'aviseu i fem aquest debat, vale? Recordeu-me que hi hagi el debat del cotxe i tal, i això. Però fins aquí, gràcies, Núria. I ara anem amb una anècdota de la Núria.
2: Sergi, he pensat que, clar, quines anècdotes, quines coses m'han passat a la meva vida que el meu enemic, archienemigo Albert, hagi estat partícip, únic que sigui que estigués com a NPC.
1: Bona tarda, Núria, primer de tot, no m'has dit ni bona tarda ni res. El teu arxienemic, l'Albert, ha pujat de categoria, però el va fer partícip. És, com deien els Luciers, una relació amorroidal, una relació d'amor-odi. I per cert, perdó, que jo també tinc un Albert que quasi em moro. Un NPC, pels que no ho sapigueu, és un non-player character, és a dir, d'una altra manera, un personatge de relleno. Doncs va.
2: I he pensat, tate, fa un parell d'anys vam fer una calçotada perquè és d'aquests que té una barbacoa en plan i fa calçotades, perquè és clar, jo sóc de ciutat i els meus amics de Granollers no tenen una barbacoa per fer calçotades. I
1: La cosa de fa 2 anys i si que és que tenen neve me que ve per fer que els interessa. Escolta, Núria, si no vols no et convidem més, no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, si no vols venir, ho entenem. Ho entenem que vulguis quedar-te amb els granollers allà, amb el fum, el tèxtil o el que tingueu a Granollers, no et convidem més.
2: Llavors ens va convidar uns quants a, pues, a fer una calçotada i tal.
1: Ens va convidar uns quants, un grup selecte, l'elit, els escollits pel magnat Albert per anar a fer la calçotada.
2: I recordo que estàvem, pues, en el pati, tots com enrotllant i tal, pues, fent el vermut i això. I rondava por ahí, pues, el seu gos. I bueno, pues, en plan, jugàvem amb ell i treballàvem. Bueno, té una obsessió. Teníem una obsessió amb les pedres, pues, en plan, jugàvem amb les pedres que...
1: Per allà hi havia el gos que li agrada jugar amb pedres, té una petita obsessió amb les pedres.
2: Que et portava el que sigui. I va arribar un moment en què el gos va anar com es va recolzar com sobre de la cuixa d'un altre amic
1: Sembla que el gos ja no només té una obsessió per les pedres.
2: i aquest noi va dir, hòstia, hi ha aquesta sang que tenia a la cama i va deixar com una petita taca que ens vam quedar tots, what, què és això? Però el gos tenia tot el morro ple de, com semblava sang i ens vam...
1: Parem-ho tot aquí, eh? Alerta mèdica, perruna, truqueu al 113, al 112 és el de persones, al 113 és el d'animals, gossos, gats i companyia. Té sang al morro, aviam.
2: Alarma, en plan, a qui has matat? Què has fet?
1: No com estàs, no. A qui has matat, on està el cadàver, què has

0: fet, has deixat proves, vas estar tu també al cotxe de l'Albert el 2018. És que... Ai...
1: Què ha passat? Però es veu que el gos, amb tota la seva habilitat perruna, va decidir menjar-se tota la punyetera xistorra que hi havia, que suposo que va comprar bastant l'Albert.
0: El gos, amb la seva habilitat perruna ninja, que és una habilitat que només agafen els gossos de setmanat, suposo, va menjar-se tota, no una, tota la xistorra que hi havia per la calçotada.
1: I pues el tio se la baja la tota, ningú es va adonar, ningú va saber res, i jo crec que és, ens haguéssim adonat quan s'hagués anat a cuinar, en plan, la xistorra no hi havia xistorra.
0: Els convidats estàvem, perquè jo també hi era, estàvem a una distància llunyana, però no tant, de l'estat de l'Albert del 2018. És per això que ens n'hauríem adonat que faltava xistorra a l'hora no de cuinar-la, com diu la Núria, sinó de menjar-la. Com dient, jo és que em sona haver vist xistorra i que em sembla que la portava el gos, així amb el morro, la boca, no? Però jo pensava que la portava cap a la barbacoa per fer-la, no? No us sembla lògic? I tothom, sí, doncs la deu haver cuinat ell i se la deu haver menjat. Aquest és el raonament correcte al qual hauríem arribat.
1: Perquè si no, en plan, si no fos per l'amic que va dir, ei, que m'ha atacat de sang, no ens haguéssim adonat. Però sí, aquesta és la història de quan vam ser robats de la xistorra per culpa del gos de l'Albert. Moníssim el gos, però es va menjar la xistorra. I això em recorda que jo també vaig tenir una gossa que jo no li he perdonat mai encara, perquè...
0: Aquí la Núria ens ha ficat una segona anècdota de gratis, ja sense introducció ni res, vinga, te la clava dintre.
1: Va fer ràbia, però no passa res, que jo no visc amb la meva mare, i llavors ma mare em va dir, tens a casa un tros de mona que va fer mi iaia, que va ser, crec que l'última mona.
0: És una anècdota trista, és l'última mona que va fer la iaia de la Núria.
1: Que ella va cuinar. O sigui, mi iaia ja està viva, però en plan ja no cuina mones.
0: Bueno, ja no és tan trista, simplement està viva i ha deixat de cuinar, vale, bueno.
1: I és un pessic, és molt senzill, però li tinc molt de carinyo, doncs, perquè me les ha fet durant molts anys. I llavors això hauria de ser fa 4 anys o així. I mi mare em va dir, la tens i tant a la taula del menjador, embolicada. Dic, vale, doncs que guai, aniré. Llavors, clar, passa doncs, un matí, una tarda o un dia, el que sigui, i em diu, bueno, ja no tens... mona, perquè la meva gossa d'aquell moment va decidir que aquell tros era seu i es va menjar tota la mona, no va deixar ni una puta engruna, i llavors pues, ella es va menjar l'últim tros ever de la mona de meia iaia. Però bueno, què hi farem? No tenia mona, però bueno, guardo un lindo recuerdo de la meva gossa i ja està. Per això. Ah, no sé què anava a dir, Sergi, m'he empanat. Que acaba el podcast com vulguis. Bye.
0: La Núria amb tota la il·lusió esperant aquella mona i de cop una trucada que ho canvia tot. La mona ja no és mona. La mona ja no hi és. Una mona, una gossa, el cor trencat de la Núria, posarem llum a la foscor, però no avui perquè se'ns acaba el temps. Aviam, si no va deixar cap engruna, si puc dir una tercera gravada, si vols fem una tercera. Jo avui tinc pressa, per això, però bueno. Si no va deixar cap engruna, senyal que la mona era bona. En fi, moltes gràcies, Núria, i ara sí que esperem una última vegada, avui encarem la recta final del programa. Doncs fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8, és una anècdota, això, no? És una... Ara hi tornem. Feliz dia de la marmota! Doncs ara sí, fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8 de maig. Esperem veure'ns la setmana que ve, escoltar-nos sobretot.
2: I què tal, com anem? Vale, doncs t'explicaré
0: una anècdota. Tenim
2: una
0: anècdota de l'Albert, aviam.
2: No sé per què t'explicaré l'anècdota, perquè bàsicament no me'n recordo.
0: Uau, Albert, m'agrada molt això de que no saps de quina anècdota explicaràs. Sona molt bona anècdota, perquè no te'n recordo. Bueno, va, anem a acabar ja el programa.
1: Sergi,
0: ja.
1: Sergi, he pensat que, clar, quines anècdotes...
0: Oigo voces en mi cabeza. Molt bona tarda, Calderins.
1: Oli. Ok, wow. Hey.
0: Sí, ara ja sí. I fins aquí el no sé què dir d'avui, dia 8 de maig, una altra vegada. En fi, fins aquí el programa del no sé què dir d'avui, un programa caòtic però meravellós, amb les anècdotes de sempre de l'Albert i de la Núria, que ja interactuen entre ells, es busquen anècdotes que tenen comunes, encara que siguin de gossos, que sembla que s'hagin rebentat el morro, però l'única cosa que han fet és menjar xistorra, o posar en perill la seva vida i la meitat de Sentmenat, perquè eren 4 gats i a dintre ja n'hi havien 7, doncs imagineu-vos la gent. Gràcies als dos per aquestes anècdotes que ens brindeu cada setmana. En tenim més, no us preocupeu, van enviar anècdotes per 2 temporades tranquil·lament. Doncs ara sí, sí, no, Monter, o vols fer alguna altra de les teves? No? Està gravat? Vull dir, s'ha més, eh? Vull dir, no ha de tornar a gravar, d'acord. Doncs fins aquí el no sé què dins, veiem la, ens escoltem la setmana que ve, si no hi ha cap pont ni res. Així que, amb tot això, gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat 2 camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via a hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deies, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B23, en l'enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents de la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
7: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral a Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes, perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
4: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
9: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
10: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
8: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
4: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
11: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
12: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, però és que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
13: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. Sí. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
4: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
14: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, amb el qual fem una valoració positiva.
4: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
15: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
4: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
16: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
17: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas cuatro elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
4: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
18: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
19: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
18: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
20: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
18: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
4: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el Pla Pilot d'Incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
2: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
4: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
21: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió a 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
22: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
21: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
23: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
24: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
21: A més vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllar, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
4: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
25: I'm really happy, you know,
26: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
4: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu 4er Mundial amb la Canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb dues jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
0: Patint fins al final, però dues jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
1: Va ser una temporada dura, amb dues dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
0: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara dos partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens i el segon lluny de Lleida contra el Múrcia.
4: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
3: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
5: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
3: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el Festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
4: La Catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els Marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
2: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia, amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
4: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No?
5: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
3: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
1: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
6: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us en recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
1: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
6: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
1: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
6: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà, i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
1: I acabo, Joan Carles Almerón. Quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
6: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
1: Doncs a Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
6: Gràcies, fins a propera.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
7: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, amb la qual cosa fem una valoració positiva.
1: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
8: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits, com Vox i el PP, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
9: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
11: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
13: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
11: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder l'ús destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus

0: d'accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
2: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bover 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
3: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la plec queden totalment difuminats.
1: Amb 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
4: I'm really happy, you know,
5: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
6: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
7: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
6: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca

0: a la final.
1: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club dos cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García, després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
2: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
3: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com el Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
4: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
3: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca, si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs. En canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tot els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió, tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i, per tant, hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram, fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa B7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33. Pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud, com a via principal i amb més problemes, la A2 a Cornellà en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir. I sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies. I ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols, que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir. Per tant, arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem, sobretot, entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, la l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
5: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. S'assigna l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alicia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
1: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà, on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas, al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu, no sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia, gràcies.
1: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
10: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats, per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per tant, és bastant essencial.
1: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
10: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
1: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
10: Clar, per un alumne que acaba d'arribar, o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir a anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen... amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuden a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Quan és una aposta de futur i per l'equitat.
1: Presidenta de l'Associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de posar, de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
11: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
1: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB, de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 8:45 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
12: I'm really happy, you know.
13: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
14: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
15: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
16: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
17: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
18: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via de la Dona 43.
17: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
3: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
2: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
4: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... és que es mouen les pantalles del trànsit a Barcelona, doncs hi ha en aquests moments, doncs, en sentit a Vic, està tallada la via, i també en sentit a Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat l'AP7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí que va passar ahir a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bon dia.
2: Doncs, precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
5: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
2: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, i tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
6: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana en la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebren també aquest matí el president Illa i el líder republicà, s'activa més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explica amb Elena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
2: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda de actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar amb un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
8: Les comarques Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
9: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3,5 milions de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
7: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
3: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya al 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalia, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
2: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
10: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
11: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a Estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica, doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Quin és el plànic avui de protestes?
12: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
11: A Sabadell teniu previst alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
12: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
11: després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
12: Sí, no, és que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant, anant a centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari. És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
11: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
12: A vosaltres, bon dia.
11: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
2: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig a excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
5: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
2: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts. Una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
2: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
13: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual de Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim per tot a Girona.
2: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
13: Home, el que
14: presentarà és tenir això, teníem un mateix espai, doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vinguin, és a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on

0: Si et tinc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per la assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Deu minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
3: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
4: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
5: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
4: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
5: Tecnològicament, els terminals de venda que ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta, per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
4: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
6: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick, que ha renovat el contracte amb el Barça.
6: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
7: I'm really happy, you know,
8: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
6: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
9: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
10: Estem enmig del play-off i de moment

0: Estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
1: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
2: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'hoquei Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
3: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
4: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
5: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
2: Ara buscaran l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana.
6: Gràcies, Cristina. Fins demà.
2: Fins demà.
6: I nosaltres ens acomiadem recordant-vos que fa uns minuts Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Després de mesos de negociacions, en breu, a les 9, està previst que la consellera d'Economia, Alícia Romero, doni més detalls sobre aquest projecte de pressupostos que s'hauria d'aprovar divendres en un Consell Executiu extraordinari. El Parlament hauria de donar llum verda als comptes, als primers de l'executiu de Salvador Illa, a principis de juliol. Així doncs, d'aquesta manera ens acomiadem. Fins demà, us ho explicarem tot. Que vagi bé.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
5: La ràdio que parla de tu.
6: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
7: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
8: Plovia aquell dia perquè...
5: La ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts, 9 del vespre. La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
3: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
4: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
1: La ràdio que parla de tu.
5: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Mòbil, claus i cartera.
6: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Puig, en l'any de la seva publicació, que és l'any anterior, vull dir que ara, per exemple, estem valorant, o sigui, ara comencem a valorar llibres publicats el 2025.
2: El 2025, eh? Vull dir, vale, que serien aquest premi, el d'aquest any, sí, seria el premi, exacte, o sigui, seria premiat el premi del llibre, exacte, del 2025.
1: Sí, sí, sí, sí, ara han sortit els nominats, avui m'han arribat, de fet.
2: Mira, i els tinc aquí.
1: Bueno, he portat 4, només.
2: No, però està molt bé, perquè així és una manera també, això que jo dic, no?, aquests tresors literaris.
1: Sí, sí.
2: Jo pensava que anava pel tema del primer llibretet. No. Continuem tenint premis, o sigui, llibres, tresors.
1: Exacte. Així doncs, bueno, el que es busca amb aquest premi, el que es deia, l'objectiu és promoure literatura de qualitat i que d'alguna manera ha passat desapercebuda, ¿vale? Perquè ja sabem que hi ha moltes editorials que tenen, doncs, molts diners per fer molta publicitat.
2: Sobretot que hi ha dos grups importants, eh?
1: Per fer molta publicitat i, bueno, i per col·locar molt bé els seus llibres a tot arreu. I, en canvi, doncs, hi ha petites editorials que a vegades publiquen coses extraordinàries, sí, i que poden passar molt desapercebudes. I aquí, bueno, l'ofici de llibreter, que es reivindica molt amb aquest...
2: un patrimonial del
3: per
2: museu.
3: Per nosaltres, la sala d'Alzi va vinculada amb el Museu d'Alzi. En el moment en què mossèn d'Alzi va fer donació del Museu d'Alzi, va fer donació del museu i de la casa perquè hi pogués viure la gent que havia de vigilar el Museu d'Alzi. Totalment això era una... Durant molts anys la sala d'Alzi va estar dedicada a equipament municipal i va haver un moment en què es va poder recuperar, es va rehabilitar i l'hem convertit en una sala d'exposicions temporals. Què oferim com a sala d'exposicions temporals? Oferim que poder exposar durant 3 setmanes, sobretot que contemplin 3 caps de setmana, i nosaltres fem el muntatge de l'exposició. Què no podem oferir? Vigilància. Qui es posa, sí, allà s'ho ha de vigilar.
2: S'ho ha de vigilar.
3: Però crec que és un espai molt bonic, que realment els meus companys tenen molt art en fer els muntatges de les exposicions i que és un espai en el que se li treu força partit, jo diria que molt partit.
2: A més, podríem dir que tampoc... que pràcticament sempre està ocupat, vull dir, sí, acaba una exposició i comença, i a més vull dir que hi ha un temps per demanar, la persona interessada, l'artista que demana una exposició, té llista d'espera.
3: Sí, jo ara en aquest moment sempre hi ha sorpreses, perquè sempre hi ha algú que bueno, li pot passar qualsevol cosa i a la que arriba un moment es fa enrere. Però en aquest moment jo diria que està ple tot el 2026 i que podríem començar a omplir el 2027. De tota manera, ens esperem sempre una mica, perquè quan passa tant de temps des de la demanda fins a que realment t'hi poses, hi ha més possibilitats que la cosa no acabi...
1: És un premi que es dona s'organitza des del Gremi de Llibreters.
2: Uh-huh.
1: Estem a la 27a edició, això vol dir que el primer premi llibreter va ser l'any 2000. I a totes les llibreries que estem agremiades, doncs escollim els millors llibres de l'any, vale? Des de al principi només hi havia 2 categories, que eren narrativa i àlbum il·lustrat, i a poc a poc aquestes categories han anat augmentant, i l'any 2000, a veure que us ho digui bé, sí, l'any 2010 es van separar, el que era narrativa es va separar en Premi de Literatura Catalana i Premi d'Altres Literatures, vale? I es mantenia la d'àlbum il·lustrat.
2: Uh-huh.
1: Després, més endavant, ja va ser l'any 2018, doncs es va introduir el tema de la literatura infantil i juvenil, que només estava representat.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Llega Piantao por el Tango, una locura tanguera desde Barcelona para todo el mundo. Idea, producción y conducción, Raúl Mamone. Todos los lunes desde Radio Caldas, en la provincia de Barcelona, de 20 a 21 horas, inaugurando las nuevas instalaciones de la radio. Con más historias, más poesía, más narrativa tanguera, en esta nueva temporada de Piantaos por el Tango.
2: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
4: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
5: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
6: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
7: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
6: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
4: Presentat per Josep Cozar.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
3: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
4: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
3: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
4: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Hola amigos de Radio Caldas, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
7: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
0: La ràdio que parla de tu.
8: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Avui és 19 de maig i, un cop més, el món ens recorda que la paraula protecció pot voler dir coses molt diferents segons qui la pronunciï. A 260 milles de Gaza, en aigües internacionals, tropes israelianes han interceptat, diguem-ho, clar, segrestat, la Global Summon Flotilla, una missió civil que portava ajuda i testimonis. Una trentena d'embarcacions abordades en una operació que, segons l'organització, s'ha produït dins la zona del rescat de Xipre, zona de rescat. Quina ironia més amarga, rescatar, però de què o de qui? I mentre això passa, avui el calendari ens diu que és el Dia Mundial del Metge de Família. Aquells professionals que, en lloc d'abordar embarcacions, aborden persones, que no intercepten, sinó que escolten, que no immobilitzen, sinó que acompanyen, que no actuen en aigües internacionals, sinó en consultes petites, sovint saturades, on el que es rescata és la dignitat de la gent. I aquí és on es connecta, on tot es connecta, perquè avui a la Sanitat a Debat parlarem de la regularització de les persones migrants i la salut. I potser la pregunta és, com pot un sistema de salut cuidar persones que legalment no existeixen? Com pot un metge de família fer la seva feina si el pacient és invisible per a l'administració? Potser el problema no és la manca de recursos, sinó la manca de mirada. Aquesta mirada que decideix qui mereix ser atès i qui pot ser abordat enmig del mar. I per acabar-ho d'adobar, avui també celebrem els 70 anys del CN Caldes, 7 dècades fent el contrari que del que veiem a les notícies, construir comunitat, no dividir-la, fer equip, no enemics, ensenyar que per nedar lluny cal aprendre a respirar junts. Potser aquest és el fil conductor del dia. Hi ha qui aborda embarcacions, hi ha qui aborda vides, hi ha qui rescata poder, hi ha qui rescata persones, hi ha qui construeix murs, hi ha qui construeix clubs, consultes i comunitats. I nosaltres, des d'aquí, des del fòrum, traiem clarament de quin costat volem estar, dels que cuiden, dels que escolten, dels qui rescaten persones i no poder, del costat dels qui obren portes, no dels qui les tanquen. Del costat de les comunitats que sumen, no dels estats que resten, del costat de la vida sempre. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. Perquè el fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant 2 hores gairebé, ens trobem per parlar de les temàtiques que importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 19 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs, de fet, tal com ho hem anunciat ja, obrirem l'espai amb la Sanitat a Debat. Avui ens acompanya la doctora Xesca Zapater, que ens portarà un tema que genera preguntes i reflexions, la regulació de les persones migrants i la salut, un determinant social clau per a la salut pública. L'estatus legal condiciona directament l'accés a l'assistència sanitària, la estabilitat emocional i les condicions socioeconòmiques. Parlar-ne és, per tant, parlar de com es garanteix el caràcter universal de l'atenció sanitària i de quin model de societat volem construir. I a la segona hora farem un viatge pel temps del Club Natació Caldes, un equipament amb 70 anys d'història que va complir el passat 7 de febrer. 7 dècades d'esports, valors i comunitat en què el club s'ha consolidat com una de les entitats esportives de referència del Vallès Oriental. Recorrerem aquesta trajectòria guiats pel president i el subpresident de la Junta de l'entitat, Roc Geixà i Jaume Balaguer, que ens ajudaran a entendre què s'ha construït aquesta història compartida. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic per avui, per aquesta plaça oberta i participativa.

0: passem ara a justament el que hem anunciat en un principi amb aquesta secció que cada setmana sempre esperem, la sanitat a debat. I la sessió d'avui està, diguem, i ja la tenim aquí, la doctora Xesca Sabaté. Primer de tot, bon dia, Xesca.
1: Bon dia, Conxi.
0: Està centrada a que la sessió d'avui amb la regularització de les persones migrants i la salut. I per això, ja directament per començar, quan parlem de la regularització de les persones migrants i la salut i del que això representa per a la sanitat o per al sistema sanitari, doncs de que, com ho podem iniciar així aquesta, podríem dir primer, aquesta conversa? O aquesta, diguem, el que representa això, no? Aquesta regularització.
1: Ara ens hi posem. Però abans, gràcies per recordar que jo no ho tenia present, que avui és el dia del metge de família.
0: Per tant, tu que has estat molts anys, penso, metgessa de família, doncs sí. També te podem felicitar perquè ho continues fent, tot i que des d'una altra...
1: Una altra òptica.
0: Exacte. Però sí, evidentment, sempre des de l'activitat.
1: Sí, potser un dia hi dedicarem al programa a parlar del paper dels metges de família. Perquè semblen poc importants i són importantíssims per la salut de la gent. Bé, però entrant en la regularització de les persones migrants, hem de dir que el passat mes d'abril el Consell de Ministres va aprovar un reial decret pel qual s'ha obert el procés de regularització administrativa extraordinària de persones migrants que ja resideixen a Espanya. I això donarà lloc a que aquestes persones que ja són aquí i que a vegades ja treballen i a vegades, bueno, normalment de manera molt, molt precària, doncs tinguin dret a treballar, puguin ser contractades en qualsevol sector i lloc del país durant un any, que és renovable aquest temps, i per tant se'ls reconeixerà el dret a rebre assistència sanitària. Perdona que tinc la veu una mica...
0: Bé. No.
1: Enregullada.
0: Un momentet, ja mirarem a veure si hi ha la possibilitat de tenir aigua, que a vegades és la millor manera també perquè la gola vagi millor. No és l'única que passa, perquè molt sovint també aquí em passa.
1: I el fred, la pluja...
0: Sí, perquè està el temps, també és una manera també moltes vegades de començar, no?, aquests canvis que acostumen a haver-hi d'aquest temps, no? Canvis que sembla ser que avui, a partir d'avui, la cosa anirà cap amunt, eh? Vull dir que no, mai estem contents. Tot i així, jo ja deixaria que tinguessin aquesta temperatura, però no, sembla que a partir d'avui ja començaran les temperatures a pujar. Doncs mira, comencem amb aquesta pregunta primera, què suposa aquesta regularització des del punt de vista sanitari?
1: De fet, és un pas més per garantir el caràcter universal de l'atenció sanitària que està contemplat a la Constitució espanyola i a la Llei General de Sanitat del 86, i que en el cas de les persones migrades sense una residència legal no es recollia de manera explícita. I en aquest marc, amb una mica incert, tot i que era una definició important, el caràcter universal del sistema sanitari, però hi havia una mica d'incertesa legal, l'any 2012 el govern de Rajoy va aprovar un reial decret que retirava explícitament el dret a l'atenció sanitària a alguns grups de població, entre els quals el grup més significatiu eren les persones migrants en situació irregular. Això va suposar que només podien ser atesos en la sanitat pública les persones menors de 18 anys en cas de situació urgent i les dones en situació d'embaràs, part i postpart. La resta de persones migrants en situació irregular, si necessitaven atenció sanitària, havien de pagar el servei. Amb aquest decret es van deixar centenars de milers de persones, es calcula que unes 800.000, sense atenció sanitària, amb tots els problemes personals i socials que això va comportar. I no deixava de ser una contradicció pel fet que les persones que resideixen aquí d'alguna o altra manera contribueixen amb els seus impostos pagant l'IVA dels productes que consumeixen i, per tant, aporten a través d'aquests impostos fons per l'atenció sanitària, perquè recordem que l'atenció sanitària no es paga amb quotes del treball, amb quotes de la Seguretat Social, sinó mitjançant els impostos. Bé, amb aquesta contradicció i totes les implicacions que va suposar per la salut, es van fer estudis de quines eren els seus efectes, el seu impacte, i un estudi de la Universitat Pompeu Fabra va documentar que van morir unes 200 persones a tot l'estany, a tot l'estat, com a conseqüència d'aquest decret del 2012, durant els tres primers anys de
2: l'aplicació de la llei.
1: Bé, doncs ara amb aquesta regularització es resol aquesta discriminació, les persones podran treballar de manera legal i tindran els mateixos drets en matèria sanitària que la resta de persones, tu i jo i la resta de persones que vivim aquí. No obstant, quedaran alguns grups exclosos, com les persones que han arribat durant aquest any, que no entren en el decret, i algunes altres situacions de migració, però bé, seran molt menys. Cal dir que l'Organització Mundial de la Salut ha recolzat el model universal del nostre Sistema Nacional de Salut i diu que és un model a seguir per altres països.
0: Uh-huh. I ja, tot i així, jo penso que igualment, aunque hagi de passar un any, totes les persones en si, de fet, sempre són ateses. Vull dir que cal, bé, quan és una urgència.
1: Quan és una urgència, sí. Però ara veurem a continuació com s'han anat produint diferents formes de discriminació.
0: Hi ha alguna diferència a Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes?
1: Exacte. Això m'agradaria explicar. A Catalunya, arran del decret aquest del 2012, hi va haver una forta contestació i una forta pressió social en contra i a favor de l'atenció universal. I aquesta pressió social va portar a l'aprovació l'any 2017 d'una llei catalana, que és la llei sobre la universalització de l'atenció sanitària, que reconeixia el dret a l'atenció a totes les persones empadronades a Catalunya. I això es va diferenciar d'altres comunitats autònomes, que no era així. Però, malgrat que l'empadronament és un dret del ciutadà que resideix en territori espanyol, amb permís de residència o sense, és un dret i, a més, és un deure de les administracions locals, no totes les administracions locals, no tots els ajuntaments es van posar fàcil el procés d'empadronament de les persones. I, per tant, moltes persones novament van quedar excloses i, al no tenir l'empadronament, no podien ser ateses al sistema sanitari públic i havien de pagar per poder ser-ho o anar directament a un sistema, a un servei privat, o quedar-se sense atenció, que és el que, com veurem, va passar de fet. Cal dir que després de la llei del 2017 a Catalunya, a nivell estatal, el 2018, es va promulgar un decret llei que va intentar corregir les situacions de discriminació del decret del 2012, però que es deixava molt en mà de les comunitats autònomes, hi havia molt marge per la seva aplicació i en algunes comunitats no es va aplicar, de manera que continuava, malgrat aquest decret del 2018, moltes persones sense cobertura.
0: Hi ha estudis de quin és l'impacte en la salut i en el sistema sanitari de la situació administrativa irregular?
1: Hi ha molts estudis a nivell estatal i a nivell internacional, eh? I els estudis diuen que les persones migrants arriben als diferents països amb molt bon estat de salut. Són majoritàriament joves, poc malalts, i que han pogut sobreviure a processos de migració llargs i molt complicats. Una persona malalta, una persona feble, no pot creuar el Mediterrani amb una patera, ni pot passar-se dos mesos creuant els deserts d'Àfrica. Hi ha una revisió d'estudis publicada de Lancet que deia que la mortalitat, les taxes de mortalitat entre la població migrant són inferiors respecte a la població autònoma. Autòctona. Pel fet aquest de que són joves i que hi han passat un procés de selecció, i és que no es moren pel camí, els dèbils es moren pel camí, es queden pel camí, no poden arribar aquí, i els que arriben ho fan són perquè tenen unes condicions físiques fortes. No obstant, tot i que arriben en bones condicions de salut, o que parteixen dels seus països en bones condicions de salut, a l'arribar als països d'acollida, si no estan regularitzats, la seva salut empitjora amb el temps, degut a les condicions socials, les condicions d'habitatge, les condicions laborals en què es troben en el nou país, no? I en el cas d'algunes persones que arriben aquí amb alguna malaltia, el no poder accedir al sistema sanitari fa que empitjorin aquestes malalties. De manera que les persones en situació irregular refereixen una pitjor salut percebuda, refereixen més símptomes depressius i aquestes condicions són més pronunciades en el cas de les dones i de les persones racialitzades, perquè en aquestes persones se suma la discriminació, la precarietat laboral i la pobresa. I són aquells condicionants socials que tu feies referència que es van sumant, que es van multiplicant. Sí. I al final hi ha grups que els hi cauen totes les males condicions. I referent a l'ús del sistema sanitari, també s'han fet molts estudis que documenten que les persones immigrants utilitzen menys els serveis d'atenció primària, tenen un menor seguiment de les malalties cròniques i accedeixen menys als sistemes preventius comparats amb les persones migrants en situació irregular o les persones natives. Fins i tot en llocs com ara és Catalunya, amb una cobertura teòrica universal, també es produeix aquest patró de serveis, o sigui que les persones migrants utilitzen menys els serveis sanitaris
2: que no estan reconegudes
1: que les persones d'aquí. I què passa? Que quan no es té accés a l'atenció, només es té accés a l'atenció urgent, es deixa de controlar les malalties cròniques o malalties que poden tenir conseqüències, com pot ser una diabetis o una epilèpsia, en totes les conseqüències que això pot tenir per les persones i pel conjunt del sistema. Tampoc es pot accedir al diagnòstic, al tractament i seguiment de malalties infeccioses. Pensem en el cas de l'epidèmia
2: de la Covid,
1: que totes aquestes persones van quedar al marge, o moltes d'aquestes persones van quedar al marge de les intervencions de salut pública que es van dur a terme. I des d'una perspectiva econòmica que tant ens preocupa, l'exclusió sanitària al final costa més diners a la sanitat. Hi ha estudis europeus que calculen un sobrecost de 400 euros per persona quan només s'ofereix atenció d'urgències en comptes d'una atenció global. Si volíem estalviar i resulta que al final...
0: Clar, perquè quan arriben en un estat tan difícil potser, no? Que és en el moment que és necessari l'urgència, doncs que aleshores el que necessiten és molt més.
1: Exacte. Primer, perquè les visites d'urgència, els serveis d'urgència són més cares que una visita al CAP, i segon, perquè les malalties que no estan controlades, doncs al final es compliquen, al final es descompensen i bé, tot això al final acaba causant més despesa sanitària.
0: Per tant, això, amb això es pot deduir que la regularització administrativa millorarà la salut d'aquestes persones?
1: Efectivament, això hi ha també molts estudis i s'ha vist que la regularització té efectes positius sobre la salut. Per exemple, redueix l'estrès crònic i la por a la deportació. Imaginem-nos a viure, no?, amb aquesta situació, que si t'atura la policia pel carrer et pot deportar. No? Uh-huh. Quina angoixa, quin mal viure, no? Quina por, quina, no? Quin malestar. No? La regularització també millora la participació en activitats preventives, com ara la detecció d'infeccions, els programes de cribatge de càncer, els programes de vacunacions, que són importantíssims. Millora el maneig de malalties cròniques i de la salut reproductiva, redueixen els símptomes d'ansietat i de depressió i millora les condicions laborals, i això és importantíssim, i disminueix l'exposició a riscos d'accidents o l'exposició a productes tòxics. Està documentat que els migrants pateixen una taxa de sinistralitat laboral superior als locals perquè treballen en condicions més precàries i tenen més accidents greus i mortals, precisament per les seves condicions de treball i pels llocs de treball que se'ls encomanen. En general, es reduiran les vulnerabilitats socials i es protegirà, cosa que és un dret, el dret a protecció a la salut, a la salut física i mental, perquè sabem, com deies, que les condicions de vida són un determinant de la salut.
0: I tant. Es fan alguns comentaris que diuen que el sistema sanitari no podrà suportar la càrrega que suposa atendre totes aquestes persones. Quina és la realitat?
1: Sí, això ho veurem, perquè es diu, ens trauran els serveis i se sobresaturaran i nosaltres no hi podrem anar.
0: No arribarem a tots.
1: Tot això són mites.
0: Sí, són, exacte, són comentaris que ens arriben.
1: Tot això són mites intencionats, intencionats.
0: Sí. I provocats a vegades per alguns, no? Per alguna part de podríem dir partits polítics, per dir alguna cosa.
1: Sí, per una idea.
0: persones que van aquí.
1: De rebuig a la migració i el pensar que l'atenció sanitària és un privilegi, no és un dret, i l'atenció sanitària és un dret de totes les persones. En primer lloc, hem de tenir en compte que moltes d'aquestes persones ja són ateses, sobretot a Catalunya ja són ateses per raó d'aquell decret del 2017, que sí que ja estan incorporades en el sistema sanitari, sobretot aquí a Catalunya, una part d'aquestes persones. I s'ha vist en diversos estudis que els migrants no suposen una càrrega sanitària desproporcionada. Hem dit que eren joves, eren sans, i a més utilitzen poc els serveis, com ara veurem. L'ús de serveis d'entrada, quan arriben, és inferior al de la resta de la societat, i amb els anys, a cap de molts anys, s'iguala al patró de conducta o patró d'ús de serveis que tenim als locals. Hi ha un estudi molt interessant fet a Aragó que comparava el comportament sanitari de la població migrant amb la població autòctona, i desmenteix la idea aquesta del turisme sanitari i de l'abús que fan els migrants. Segons aquest estudi, les persones migrants utilitzen molt menys tant l'atenció primària com l'hospitalària que els autòctons, i a més hi ha dades d'aquest ús inferior. Per exemple, les persones d'aquí anem a l'atenció primària un promís de 7 vegades l'any, 7,1 per ser exactes, i els migrants amb situació regular només hi van 4,4 vegades, fan 4,4 visites l'any, i els migrants irregulars en fan mitja. O sigui que compta amb les dades, perquè contradiuen totalment aquests mites de que abusen,
0: que ho estan saturant tot,
1: i de que els serveis estan plens de migrants. Sí. No és veritat. Si mirem la despesa farmacèutica, també resulta que és més baixa. Si els espanyols, diguem, de natius, gastem 360 euros per persona a l'any en medicaments, els migrants en situació regular només en gasten 77, i els que estan en situació irregular, 9. Fixeu-vos la diferència. Això amb dades reals, amb dades concretes, no són hipòtesis, són dades concretes de la població aragonesa. El director d'aquest estudi concluïa dient: el migrant irregular ve a treballar i a buscar-se la vida, i l'últim que el preocupa és anar al metge. I som nosaltres que estem molt preocupats i molt interessats en anar al metge, però aquesta gent té altres preocupacions, té preocupacions per trobar treball, per poder-se alimentar cada dia, per poder viure sota un sostre, etc. Per tant, no tan sols no se sobrecarregarà el sistema, sinó que la regularització tindrà un impacte social i comunitari positiu. Hem d'entendre, per tant, que són uns ciutadans més. Es calcula que seran entre 500.000 i 800.000 persones que podran treballar i que aportaran en pagament d'impostos, i que, per tant, tindran accés als mateixos drets que la resta dels 50 milions. Espanya en aquests moments hi ha uns 50 milions de persones, i serà la incorporació de mig milió, una miqueta més, al sistema sanitari.
0: I que són molt necessaris, perquè moltes de les feines que es fan precisament són aquestes persones les que les fan. I a part dels aspectes sanitaris i socials, podem parlar també d'una qüestió de justícia?
1: Efectivament, tu comentaves a la presentació del programa, a l'entrada, no? I és un aspecte del qual es parla poc, però em sembla importantíssim, perquè en l'actualitat estem molt preocupats per temes econòmics i defensa dels privilegis individuals i grupals, però parlem poc dels aspectes ètics. La justícia és un principi de la bioètica que ens diu que les persones s'han de tractar amb igualtat, independentment de la seva condició, i proporcionar tractaments mèdics en funció de les necessitats reals i no de privilegis. En aquest sentit, hem de recordar que ningú està malalt per caprici, no? I l'atenció sanitària ha de donar resposta a la pèrdua de la salut, o ha de garantir les accions de promoció i de prevenció per mantenir la bona salut. És un tema humanitari, és un tema de justícia, i de fet l'accés a l'atenció sanitària És un dret reconegut en la Declaració de Drets Humans i en la Constitució Espanyola. I negar-lo genera un patiment evitable i és un acte d'injustícia cap a un sector que forma part de la nostra societat, perquè se'ls nega un dret que la resta de la societat tenim garantits.
2: Sí, tenim garantit, sí.
1: Hi ha una filòsofa valenciana que a mi m'agrada escoltar-la, que és catedràtica d'ètica, que és la Adela Cortina, alguns la coneixereu, és una persona ja gran que fa molts anys que parla d'ètica, i diu que cal avançar des d'un estat del benestar centrat en la gestió dels recursos i en criteris econòmics cap a un autèntic estat de justícia, que es guiï per principis ètics que reconeguin totes les persones com a subjectes de dignitat. Ella diu que estem en una societat que valora i sobrevalora el benestar, els drets i les llibertats individuals per sobre dels benestar, les llibertats i els drets col·lectius, no? Que parla poc de justícia i en què el debat ètic ha deixat d'estar present. Si ens fixem, en els espais públics es parla poc d'ètica. L'ètica s'ha tancat i la filosofia a les aules o persones...
0: Sí, s'ha tret. Persones... Aquesta assignatura s'ha tret.
1: S'ha tret en el batxillerat.
0: Sí, en el batxillerat.
1: I està una mica tancada en el marc universitari, en les facultats de filosofia, però s'hauria de tornar al debat a la societat. No? I pensar que la lògica i el benestar de la justícia, no?, que comporta la justícia, permet construir una societat inclusiva, en què tant la cura de les persones com el reconeixement de les persones han de formar part d'una exigència ètica. Per tant, si proporcionem reconeixement legal,

0: pronunciament públic dels grups de bioètica i inequitats en salut i del grup internacional de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, que és una de les tres societats que replega els metges de família que avui celebren el dia. I aquests grups ho han fet en el sentit de donar suport al decret de regularització. Àmpliament donar suport. Ha expressat tot el recull d'evidència científica que hi ha respecte a l'impacte, que jo he fet servir moltes d'aquestes dades a partir d'aquest document, i donen complet suport al decret. I és més, insta a la seva aplicació, que no quedi en un calaix, i al desenvolupament a totes les comunitats, que no quedi cap comunitat que s'escaquegi, que a vegades passa que alguna comunitat autònoma, com que són les que tenen competències en l'atenció sanitària, s'escaqueixen d'aquestes coses, i adverteixen que s'hauran d'aplicar noves mesures, que això és un procés extraordinari que no regula tothom, no? I que en el futur s'hauran d'anar aplicant mesures que permetin anar regularitzant a tothom i que no es reprodueixin situacions de discriminació com les que s'han produït fins ara.
1: Així podríem acabar, però com ens queden uns minuts, podem fer encara unes quantes reflexions de tota aquesta explicació teva i d'aquest aprenentatge que per nosaltres és molt important també, del que representa justament aquesta regularització, no?, de les persones migrants i del que representa també per la salut i sobretot pel sistema sanitari, que com hem vist, el fet de que aquestes persones, que molts pensin que són els que això anirà o se farà que el sistema sanitari vagi tan malament, no? És tot el contrari, perquè justament i amb tots aquests estudis i tal, es veu que les persones migrants, una gran majoria, precisament no fan servir el centre de salut, el nostre sistema, només en els casos que quan veiem que quan arriben ja són casos d'urgències total, i clar, i això és el que representa. I perquè tothom ha de tenir dret a aquesta sanitat. O sigui, que tal i com està ara regular, que va molt bé, està molt bé, però encara queda una part. Vull dir que no totes... des d'aquí, i penso que tu estaràs d'acord, que tothom, és a dir, totes les persones que arriben aquí, tot i que portin, és igual, dies, mesos, poc mesos, no arriben a un any, han de tenir el dret a aquesta atenció sanitària.
0: Sí, sí, és així. I el sistema sanitari, si cal, s'ha d'adaptar a això, no? Fa uns anys érem 40 milions, ara som 50 milions, ara serem 50 i mig, sí. Per dir-ho d'una manera reconegut, no? I bé, doncs si el sistema sanitari necessita més recursos, doncs s'hauran de posar més recursos, no? Igual que s'hauran de posar més escoles pels nens, es fan més carreteres perquè hi ha més cotxes. No sé, i que una mica la societat s'ha d'adaptar a donar serveis a la població real que té, no? I això és el que s'haurà de fer. El sistema sanitari ha anat ampliant els recursos i els professionals, però encara es queda curt. Llavors s'haurà de plantejar doncs, un millor finançament, més, no? tenir més pressupostos, tenir més personal, tenir més centres, i bé, això és un requeriment que porta al creixement de qualsevol societat.
1: I de fet és, això forma part també dels governs, no? de la política, que són els que, o dels que governen, no? Que són els que tenen el poder precisament per poder fer això, no? El que passa, que com també has explicat, moltes vegades hi ha un progrés, no? Però en funció de qui comença a governar, aquest progrés se'n va cap al darrere, com va ser el 2012, no? En aquesta aplicació. Diguem que ara hem avançat, però amb el que hem avançat pot tornar un alt... no fer marxa enrere, sinó molt marxa enrere de tot això, perquè va en funció de totes aquestes... jo he dit abans partit polític, totes aquestes persones, que és el que volen. Primer, el que no volen és que estigui que no volen les persones migrants, no? Però després és que, a més, en temàtiques com aquestes, en lloc d'ajudar, fan tot el contrari. És a dir, tu com ho ben has dit, és necessari aportar més perquè hi hagi més, perquè el sistema vagi millor, no? És a dir, perquè el sistema sanitari tingui més, aquí s'ha de

0: aportar, és a dir, concedir més, més al sistema sanitari perquè pugui funcionar millor. Clar. Però moltes vegades és tot el contrari.
1: Clar,
0: el sistema de... aquests retrocessos que
1: hi ha. De respondre a les necessitats de la societat. Bé, si hi ha nens, s'han de fer escola. Si hi ha persones, se'ls ha de donar atenció sanitària. Oh, i és tenir en compte això. Recordem que el percentatge en producte interior brut que dedica a Espanya a la sanitat pública és inferior a la mitjana europea. Per tant, hi ha marge de millora per equiparar-nos a la resta de països. I evidentment, com deies, un altre govern pot canviar de nou les lleis, com pot canviar la llei de l'avortament, com pot canviar moltes altres lleis, com pot canviar la llei de l'eutanàsia, com pot canviar
0: tot
1: el que vulgui, no?
0: O sigui, tot el que s'avança pot tornar...
1: Exacte. I bé, per això hem d'estar amatents.
0: Però, o sigui, sí que és veritat que se necessita més, no? I és a partir d'aquí que s'ha de lluitar, però no sé si moltes persones no ho tenen en compte. Perquè quan hi ha un retrocés, de fet, també ens afecta a tots, no només a les persones.
1: Exacte. El decret aquest del Partit Popular del 2012 va ser terrible. Va ser terrible, ja he comentat els morts i persones que van quedar excloses i va comportar un patiment molt important.
0: Hi
1: pot haver un altre decret d'aquests. Sí, hi ha un altre govern de dretes que té aquest plantejament, no? De moment, aquest decret de regularització que s'ha aprovat el mes passat, doncs, bueno, permet això, però s'ha de mantenir
0: i avançar encara més. Vull dir, el que les persones podem fer precisament és ajudar a que això es pugui mantenir, no precisament tot el contrari. Si és que arribem avui al final d'aquesta secció, que per mi és una de les més interessants de tota la setmana. Moltíssimes gràcies per aquesta aportació tan valuosa, i de veritat que és un privilegi comptar amb la teva mirada, amb la teva experiència i amb aquesta manera tan clara i pedagògica de posar-nos al dia, perquè ara sabem molt més sobre el que representa per a la salut i la sanitat aquesta regularització de les persones migrants. I bé, ens retrobarem aviat, seran d'aquí a dues, tres setmanes.
1: D'aquí tres setmanes.
0: Ens tornarem de nou.
1: D'aquí tres setmanes.
0: I bé, doncs això, com et dic, gràcies per ajudar-nos. I ara gairebé són les 10 del matí, fem una breu pausa per al butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem a la segona hora del fòrum.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluixar al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Arrenquem la segona hora del fòrum que avui dediquem als 70 anys del Club Natació Caldes. I per parlar d'aquesta trajectòria del passat, del present i del futur de l'equipament, ens acompanya Roc Geixà i Jaume Balaguer, president i sotpresident respectivament de la Junta de l'entitat. Benvinguts a Ràdio Caldes i al fòrum.
1: Doncs gràcies, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.
0: Quan és una celebració i sobretot així de tenir en compte 70 anys d'història, no es pot obviar, no? Doncs mira, passaré primer a fer com una petita o un resum del que és la història del Club Natació Caldes. Podríem dir que el CN Caldes celebra durant aquest 2026, no? Que serà tot l'any, són 7 dècades d'esports, valors i comunitat. El seu camí va començar el 7 de febrer del 1956, quan la sala de plens de l'Ajuntament va ratificar oficialment la creació d'una entitat que, amb el temps, es convertiria en un dels grans referents d'esportius del Vallès Oriental. El club va néixer sota l'impuls d'un grup de, crec que era, si m'equivoco em rectifiqueu, 82 socis fundadors, i amb el suport de l'alcalde, que en aquell moment era Joan Riba, campió d'Espanya de rem als anys 20 i que va ser el primer president, crec que. El punt de partida va ser la inauguració de la piscina descoberta el 18 de juliol del 1956 i que va ser construïda en un temps rècord gràcies a una aportació de la Diputació en aquell moment de 100.000 de les antigues pessetes, no? Que era una quantitat que a l'època representava, no sé si com avui podrien ser no sé quants milions, no? Des d'aquell moment el Club Natació Caldes ha anat creixent i adaptant-se als nous temps. La construcció de la piscina coberta del 1968, les millores de serveis a la pista poliesportiva, l'ampliació d'activitats i la incorporació de noves seccions, de fet, han marcat la evolució de l'entitat. Avui, amb més de 3.100 socis, crec, si m'equivoco jo continuo dient...
1: 3.200, sí.
0: O 3.200, veus? És l'entitat esportiva més nombrosa del municipi. Les instal·lacions de les cremades són el seu centre neuràlgic, dues piscines, una actualment fora de servei per averia, un gimnàs renovat i els espais de la Font dels Enamorats adaptats per recollir el pàdel, tot i que també, i això ho parlarem durant la entrevista, no? Que de fet amb la piscina de la Font dels Enamorats també hi era, però a partir d'ara doncs això quedarà aparcat. Però
1: Després de 20 anys sí, queda definitivament aparcat, sí.
0: Però amb això ja parlarem més endavant. Vale. Tot plegat, tot el que diem està gestionat pel club del CN Caldes en règim de lícit, no, en aquest cas ara no sé si ho estic dient bé, no, tot gestionat pel club en règim de licitació, mentre que els pavellons municipals, o sigui, això seria amb el tema de la Font dels Enamorats, però els pavellons municipals gestionats per la regidoria d'esports es deixen sempre que el club els necessiti, no? Com a qualsevol altra entitat que el pugui necessitar.
1: Igual que el camp de futbol, igual Exacte. Que el pavelló de hockey, són instal·lacions municipals i nosaltres si fem natació doncs necessitem la piscina, si fem bàsquet necessitem el pavelló de les cremades, si fem futbol sala necessitem el pavelló del Bugarai, sí. Uh-huh. Independentment de les instal·lacions de les cremades.
0: Exacte. I, de fet, per celebrar aquests 70 anys, el CN Caldes ha volgut portar l'aniversari al carrer. Un exemple és la jornada esportiva que es va fer a la plaça de la República, on socis i no socis han pogut gaudir de sessions obertes, com ara m'explicareu bé això de que el GAT, no? I el body power,
1: bueno.
0: I és a dir, que de fet és aquesta celebració 7 dècades de vida, d'esforç, compartir i de passió per l'esport que forma part de la història viva del municipi.
1: Això de treure les activitats al carrer, n'hi ha diverses de programades, n'hi ha 4 o 5 de programades, n'hem fet una. La veritat és que la primera jo crec que vam fer poca publicitat perquè va venir poca gent, i en el fons la gent que venen a fer activitats els hi costa que els vegin pel carrer fent-les, no?
0: D'alguna manera. Ho fan dins de lo que seria les instal·lacions.
1: A dins de les instal·lacions, sí, però sortir al carrer, que va passant gent i et vas, clar, vulguis que no, aquestes activitats hi ha postures una mica estranyes, eh, la veritat, i al final doncs la gent prefereix deixar-ho en la intimitat del club, sí.
0: Doncs vinga, comencem les preguntes. Les podeu contestar indistintament, Roc, que tu també. Aquí el Jaume, no sé...
1: No, jo, si passa que a nivell esportiu jo estic,
0: estàs més al dia.
1: I el Roc dia.
0: És més a l'entitat, a la junta, podríem dir.
1: El Roc és més, és més a nivell institucional i històric del club, evidentment, clar, perquè fa molts anys que hi és, oi?
0: Quants anys, Roc?
2: De president 34, eh?
0: Wow.
2: Però ja estava abans, vull dir que des de 18
0: sí, el que és dins del club, podríem
2: sempre,
0: dir.
2: Sí,
0: sí, 70 anys no, perquè no, això seria abans de néixer, no?
2: No, bé, jo vaig entrar quan tenia 18 anys, feia karate, i em van col·locar a la junta d'oient i, bueno, vaig passar per tresorer, vicepresident, i quan era vicepresident, el Ferran Vilanova, gran president, va dimitir i em va tocar entrar de president, i encara hi soc, el 92, i mira, encara hi som. Tenim una, tinc una bona junta, però això hi soc, perquè sol no es pot fer res, i molts de la junta fa molts anys que hi som, eh?
0: Doncs així per començar, com, o sigui, com resumiríeu aquests 70 anys en una imatge, és a dir, si és possible, amb poques paraules o d'alguna manera com una sensació?
2: A veure, el club aquests anys ha passat per moltes situacions, alguna crisi important. Estem condicionats una mica pels preus públics, una mica bastant, i bueno, jo recordo èpoques molt complicades que es pagava la llum a plaços, no? Llavors, fa molts anys. Llavors, a partir d'aquells anys, el que vam fer va ser ja decidir fer posar el gimnàs, en la qual vam poder crear un altre tipus de socis que pagaven més, i vam donar la volta a la situació a partir de fer ja més activitats que no només fos la piscina, eh? I bueno, i ara estem funcionant amb una crisi important provocada pel Covid i per la pujada d'energia, i estem, bueno, també estem pendents de la renovació que s'ha de fer, perquè estem en concessió, no tenim la concessió en aquests moments d'un servei municipal d'esport, o sigui, no tenim la concessió del patrimoni, i per tant estem a les condicions del servei, i ara estem amb aquest servei vençut el mes de febrer i s'està amb la renovació i no sabem com acabarà.
0: Perquè, clar, la junta sou vosaltres qui, diguem, gestioneu tot el... Però després, clar, la gerència del club és a part.
2: La junta, o sigui, nosaltres, la junta del Club Mateixó Caldes, bàsicament la nostra funció és gestionar el Club Mateixó Caldes amb totes les seves 8 seccions. O sigui, nosaltres gestionem futbol sala, natació, totes les seccions. Llavors, aquesta entitat vam optar a gestionar les instal·lacions de les cremades, com podia ser una altra, i gestionem també les instal·lacions de les cremades. Aleshores, en principi, és el funcionament que tenim.
0: Quan penseu en el 7 de febrer del 1956, en aquell acte fundacional, que us ve al cap? Ja sé que en aquell moment no estàveu, però
2: jo, sí,
0: la història...
2: Jo hi era.
0: Bueno, però...
2: El Jaume no, però jo sí que hi era.
0: Però seria un tan petit que aquí
2: sí,
0: no. Però això, vull dir que...
2: Jo tenia un any.
0: És tenint en compte la història.
2: Faltava poc per fer l'any, sí. Vale?
0: Tenint en compte la història.
2: No sé, jo conec gent que estava, el meu sogre, el Jaume Balaguer, estava amb els fundacionaris, el seu pare,
0: sí.
2: I bueno, aquella gent van fer una cosa molt important, que és tirar endavant un club de natació, que en aquelles èpoques piscines em sembla que n'hi havia molt poques als pobles, no crec que fossin gaires, encara hi ha molts pobles que no en tenen ara, 70 anys després, i per tant penso que va ser molt encertat per la gent que va fundar el club i van fer tot això, eh? És molt, molt bo, i llavors això ha provocat que ara, pues, estem en 3.200 socis, havíem sigut més abans del Covid, i per tant a Caldes és molt important la gent que està fent esport en aquestes instal·lacions.
0: Què creieu que ha fet que el club arribi justament a aquesta data, 70 anys, no? Perquè això no es fa cada dia, i amb tanta força i també tanta vida.
2: Bé, a veure, com has dit tu, hi ha una gerència que ho gestiona, eh? Hem tingut diferents gerents, actualment hi ha l'Artur, que ho porta molt bé, Artur Cardona, i la junta realment el que fem és fer de junta, o sigui, prendre decisions a nivell de macrodecisions, vale? I la gestió està molt professionalitzada. Pensa que hem comptat amb l'ajuda de molts professionals, molt bons professionals. El club, la gent no ho sap, però hi ha 50 empleats, o sigui, no tots al 100%, però hi ha 50 plets, hi ha moltes famílies que viuen, que en viuen, i per tant hi ha una gran massa de professionals que fan possible que això funcioni, no a la Junta. A la Junta prenem les grans decisions cap on volem, cap on va el barco, però vull dir, per això els que porten el barco són professionals molt qualificats i que es fa la feina ben feta, perquè si no, no tindríem 3.200 socis.
0: Clar, és que és això.
1: Jo crec que és important dir, Roc, que els temps també s'han acompanyat, s'ha posat molt de moda fer esport, però el bo que tenim al club és que ens hem adaptat a aquestes modes. Nosaltres no hem anat darrere les modes, sinó que ens hem adelantat una mica i sempre hem tingut a l'abast l'oferta de poder donar a la gent de Caldes, i la gent s'hi ha enganxat de seguida, i aquest és l'avantatge. Nosaltres som un club molt, molt, molt professional, com ha dit el Roc.
0: És a dir, les modes en alguns tipus d'esport, d'altres, vull dir, a veure, la natació és, podrien dir que no sé si és l'estrella, però podrien dir, perquè és, forma part, igual m'equivoco jo, eh? Però després està, com també en diem, aquesta seria nova, el pàdel, no? El tennis.
1: Jo t'explico.
0: Tu explica totes les...
1: La natació és la secció que dona nom al club sí. Natació Caldes, i és com és on va començar el club, amb uns forofos d'aquella època de voler nedar, i es van emparrar amb que volien fer una piscina i ho van aconseguir-ho, no? Nosaltres hem tingut molt bons entrenadors en el club, hem tingut molt bons nedadors en el club històricament, i això és el que ens ha donat més força. És el fet diferencial que tenim respecte a altres gimnasos i altres ofertes que hi ha al voltant. Nosaltres tenim piscina. La secció de natació...
0: Dues, tot i que... Bueno, dues, diguem-ne.
1: Ja, el que passa que és el que et anava a dir ara, que
0: sí,
1: nosaltres
0: no,
1: els últims,
0: això ja també
1: els últims 2 anys, el fet de no tenir la piscina antiga operativa, ens ha afectat molt la secció. Ens han plegat molts nanos i nanes perquè no hi havia opcions per entrenar.
0: Ahí està.
1: I això és un problema molt gran. Hem tingut que baixar a la secció de waterpolo, hem tret equips. A la secció de natació ens ha plegat molta gent que s'ha anat a entrenar a altres clubs, i això costarà molt de remuntar. Això costarà moltíssim. Nosaltres ens sap molt greu, però és la realitat que hem tingut, amb una sola piscina per usuaris, per waterpolo i per la secció de natació, no n'hi ha hagut prou. La gent molta s'ha cansat i al final doncs han marxat. És un problema, però vaja, en aquests moments hi ha hagut molt temps que la secció de natació ha sigut l'estrella. En aquests moments tenim 2 seccions, que són la de futbol sala i la de bàsquet, que hi ha més de 200 nenes i nens a cada secció, amb molts equips, amb entrenadors, tots són federats. Són les seccions que ens tiren més del carro. El pàdel, com has dit, el pàdel el teníem a la Font, però quan vulguis entrar en el tema de la Font ja ens ho diràs.
0: Sí, això més
1: queda, nosaltres seguim tenint la secció de pàdel com a CN fins a final de temporada, que és a final d'any, i a partir d'aquí decidirem a veure què volem fer junt amb els jugadors.
0: Hi ha algun moment històric que considereu especialment simbòlic des de l'inici del club natació?
2: Jo crec que el que va canviar més la dinàmica del club com a tal va ser el que he comentat abans, de que vam deixar de tenir només una piscina per banyar-nos i vam començar a fer activitats, vam posar un gimnàs, que ens vam haver d'endeutar perquè no teníem un duro en aquella època. I el posar al gimnàs, que va, com deia Jaume, va agafar la moda, que la gent estava anant a gimnasos, això va ser, per mi, és el més important, el canvi que va fer la dinàmica del club. Potser no estaríem aquí si no haguéssim fet aquest canvi d'adaptar-nos a posar un gimnàs. Aquell moment el que vam fer va ser les quotes, que eren molt petites i que la gent molts no venien gaire. Vam fer un segon tipus de socis que pagaven més, que són els que tenien dret al gimnàs, i per tant vam fer 2 categories. Encara en queden molts de la categoria primera, el que en vam dir socis honoraris o fundadors o així. I bueno, aquest va ser per mi la clau de que el club hagi arribat fins aquí. Jo recordo aquella època estava a la Junta, no era president, per tant fa molts anys, i que estava molt malament, perquè havíem arribat a pagar la llum d'un any firmant lletres per pagar l'any següent. Vull dir, és molt complicat. O sigui, el problema era sortir-se'n, perquè no era fàcil. Clar, pensa que en piscina sola, si un estiu plou, pues no fas un duro.
0: Clar.
2: Llavors, allò era molt estacional, no? Llavors, el fer un gimnàs que la gent pot venir cada dia, pues ja va permetre, dic, posar unes quotes més correctes, pues va reflotar el club, i per això hem arribat fins aquí. Per tant, per mi el més important va ser el fet de que decidíssim fer altres activitats que no fos només natació.
0: Passem Parlem dels inicis i la evolució. El club va néixer amb 82 socis, com havíem comentat abans, socis fundadors, i una piscina descoberta. Com ha canviat tot plegat des d'aquell primer moment?
1: Bueno, el Roc ha viscut tots els canvis, jo crec.
0: Sí,
1: que és el millor per poder-ho dir.
2: A veure, inicialment el club tenia una piscina de 50 metres, que en deien olímpica, fora.
0: Això era algo que era una de... destacava, podríem dir.
1: I de 5 metres de profunditat.
2: Sí, amb dos trampolins.
0: Destacava Caldes, precisament per aquesta piscina que després es va treure.
2: Sí, hi havia dos trampolins bestials, vull dir, algo serios, i era una piscina...
0: Era per fer competicions importants, eh?
2: Sí, inclús de salt, si convenia. Bé, els mons, tot canvia, allò va ser molt complicat, la gent s'hi estava molt en contra, de deixar la piscina de 50 metres però, clar, fer una reconversió amb un mòdul, o sigui, quan estem parlant que hi ha subvencions, Generalitat, Diputació, tenen uns mòduls preestablerts que són, en un poble no hi poden posar una piscina coberta de 50, o sigui, els mòduls van de dues piscines, la gran, dintre el mateix entorn, i una de petita. O sigui, que aquí també tenim, hi ha dues piscines dintre el mateix tancat. Vale? Sí. La petita és per fer altres tipus d'activitats. Llavors, un mòdul d'aquest tipus, que són les que financen i subvencionen, amb 50 metres, Caldes no... No és que no ens ho mereixem, és que no ens el donen, senzillament. Uh-huh. Vale?
0: Això està... És el que va passar.
2: Sí,
0: i a més necessitava que fos
2: una renovació. Llavors el renovar va ser que es va fer destruir tot el que hi havia a l'anterior i fer aquesta nova, en el mateix lloc, que es tapa i es descobreix, que té dos mòduls, una de 25 metres, que ja es pot competir, i té una de petita, que és per fer activitats i per qualsevol cosa. I llavors això és el que ha passat amb aquestes piscines. Dintre també hi havia... Dintre tenim dues piscines tancades, realment no una.
0: Sí.
2: Dintre hi havia la piscina coberta, l'antiga,
0: que és de 25 metres. Que també és de 25 metres,
2: sí.
0: No?
2: I llavors fa uns anys vam fer una segona piscina al fondo, que no es veu massa.
1: Per nadons i...
0: És una piscina petita, com les que hi ha, a la principal, no? Que tens una gran i una altra per fer aquagym o el que sigui, no? I per
2: sí, que va funcionar molts anys per fer escola, més que escola ensenyant a nedar nens petits, hi havia molts nens. Això també és una activitat que es va perdre fa molt temps, ja vull dir que... perquè amb aquests problemes que tenim a la piscina. Clar, la piscina, aquesta coberta, tenia molts anys, estava molt malament, i llavors al final l'han tancada correctament, no hem de passar cap problema d'accidents. I això és l'evolució de la piscina. Què més ha passat? Que hem anat ampliant en seccions, al fer les instal·lacions noves de les piscines de la piscina coberta, a la piscina descoberta passada a la coberta, s'han generat una sèrie de sales que ens han permès fer activitats de tot tipus,
1: dirigides.
0: Perquè quan estava la piscina del 1968, la gran, no? També estava la coberta, vull dir que funcionaven les dues.
2: Sí,
0: i justament la descoberta és perquè, a més, de cara a l'estiu, això permetia que moltíssimes persones del poble gaudia d'aquesta piscina, no? I l'altra quedava exclusivament per fer més, o per entrenar, per competicions...
1: Bàsicament era per entrenar,
0: per
1: waterpolo i pels cursets de la canalla.
0: Sí. Exacte, vull dir que és...
1: I per col·legis, que també tenen molts
2: usuaris a l'hivern,
0: També, els usuaris de l'hivern, que feien servir la piscina, cada dia, vull dir, i continua. A l'actualitat, clar, la nova piscina, el fet de que és coberta i descoberta.
2: Sí.
0: Vull dir, clar, a l'estiu, queda... Però això que tu has comentat abans, a l'estiu estarien, si plou cada dia, es quedarien... Home, sempre queda l'opció de tornar-la a tapar.
2: Bueno, de totes maneres, actualment, quan fa mal temps, la gent no va.
0: Sí.
2: Encara que sigui la piscina coberta, descoberta. Per tant, si només ens refiéssim de la piscina, no sé si estaríem aquí.
0: Clar.
2: Perquè és molt estacional. Llavors, el fet de tenir aquestes instal·lacions noves va permetre fer moltes sales, un gimnàs correcte, i poder posar més coses dintre de l'activitat del club, i per tant amb una estabilitat.
0: Mm-hmm. Què és el que ha estat més difícil durant aquest recorregut, no? I per una banda el més difícil, per l'altra el que, diguem, per vosaltres heu vist com a més gratificant, no? Al llarg, o sigui, des del moment que vosaltres esteu i també us han explicat la història, no, des de la primera.
2: A veure, jo crec que hi ha dos vessants. Jo explicaré l'econòmic i ell pot explicar l'esportiva.
0: Sí.
2: El més difícil és aguantar, vull dir que estem amb preus al principi controlats per l'Ajuntament, perquè sempre ha estat present, perquè el terreny és l'Ajuntament. O sigui, tot i que les instal·lacions inicials es va fer el club de Nació Caldes, vol dir que la piscina es va pagar amb unes subvencions, vol dir que la piscina coberta es va fer també per part del Club de Caldes. Totes aquestes instal·lacions, com que estaven sobre terreny municipal, doncs, evidentment, al final són municipals. A aquella època, dos mesos, estaven condicionats els preus per l'Ajuntament i ara són preus públics del tot. I llavors, el més complicat, parlant de continuïtat i d'econòmicament, és els preus, perquè moltes vegades, per pujar quotes, vas d'esperar que ho aprovin, si volen, els polítics, i si volen, després s'han d'aprovar, és molt llarg, i mentrestant perds diners. Bueno, fins al Covid ha sempre sigut una entitat que hem anat sortint-se'n, i bé, ara està més complicat. I llavors la part esportiva, l'evolució
0: i la gratificant, diguem, de com ha evolucionat, ja deixant, tal com estic explicant, la natació era, diguem, com estava en un principi i tal, però ara, diguem, s'ha obert a més activitats esportives, tenint en compte també el que es fa dins de esportives. A veure, si considerem, per exemple, doncs, activitats com pilates, és que n'hi ha tantes, no? Sí. Tai chi i tal, vull dir que no sé si això es podria considerar esport, sí que ho és també, però també és com una part...
1: És esport de lleure, no és esport federat.
0: Sí, exacte.
1: Sí, aquí també... A veure, com dèiem abans, les modes han marcat, no, també, i tot l'esport ha evolucionat d'una manera molt bèstia. Caldes és un poble que històricament hi ha hagut molt esport. Ja tenim un bon hockey sobre patins, tenim un bon futbol, tenim el bàsquet, històricament hi havia el club bàsquet Caldes, hi ha hagut tennis que estaven a la Font. Aquí Caldes és un lloc que s'ha fet molt esport sempre. Després el Club Natació el que ha fet és intentar aglutinar el que s'ha pogut. Va créixer el futbol sala, a part del futbol gran, doncs va créixer el futbol sala, i també el vam acollir dintre de la nostra entitat, i això ha fet que anés creixent tot el nostre club gràcies a tota l'evolució de l'esport de Caldes, no? Pensem que el hockey, i això el Roc m'ho dirà millor que jo, el hockey era del Club Natació Caldes originàriament.
2: Sí, sí, club originàriament del Club Natació Caldes.
1: Era el Club Natació Caldes.
2: Separar, però bueno, havia sigut Club Natació Caldes.
0: Ara seria el Rec Lassen, no?
1: Sí, sí, sí. Vull dir que tot té la seva evolució, no? Tal com ha dit ell també. Ara és un club que molt consolidat, que ho porten molt bé, tot i que aquest any han tingut els problemes de baixar, i és normal en un club petit, això jo penso que no és res
2: sembla que es queden,
1: al final, sí.
2: No sé, van dir que si compraven una llicència o sé què feien, i sembla que...
1: Bueno, però han fet molt bé la seva feina els últims anys, però originàriament era del Club Natació Caldes, hockey patins, després vam muntar el futbol sala, el vam aglutinar dintre del club. El bàsquet de Caldes també el vam posar, hi havia dos clubs de Caldes de bàsquet. Caldes no és poble per tenir dos clubs de bàsquet, ho vam ajuntar tot junt. I després el que deies de les activitats dirigides, doncs tal com he dit, són modes. Uh-huh. Es posa molt a pilates, nosaltres fem pilates, nosaltres fem el GAC, que és un tema de força amb peses i amb estiraments. Deies tai chi, no sé si en fem, però...
0: Crec que sí.
2: Ara em sembla que no.
1: No, vale. Però bueno.
2: N'hem fet molts anys, jo havia anat.
1: Però es fa spinning en bicicleta, es fan una cosa que funciona molt bé, que és l'aquagym.
0: Exacte, és el que anava a dir, l'aquagym.
1: Que totes les hores d'aquagym estan totes plenes i la gent està molt contenta. Es fan moltes coses. Hi ha gent molt professional dintre el club, com són la Lorena i el Roger Armengou, que ho porten molt bé tot el tema aquest. No és fàcil, perquè els monitors d'aquest tipus de monitors d'esports, bueno, com que no treballen 8 hores seguides al mateix club, doncs van a altres clubs, a vegades és complex gestionar-ho, però tant la Lorena com el Roger doncs ho porten molt bé. L'esport ha evolucionat i nosaltres com a club hem evolucionat de la mateixa manera que ha evolucionat l'esport a Caldes. Això és el que hem intentat.
0: pel que fa al present del club, com definiríeu el moment actual del Club Natació Caldes? Igual ja ho heu dit, i bé, però bé, o sigui, el que és l'actualitat.
2: A veure, parlant del Club Natació Caldes, com he dit abans, hi ha dos vessants, és la part esportiva. Tenim unes seccions que en aquests moments, i nosaltres fa 5 anys, clar, nosaltres l'objectiu de gestionar les instal·lacions municipals com a Junta ha sigut pues, guanyar diners perquè els nens que fan esport federat pues, poguessin pagar menys. O sigui, bàsicament és així. Gestionem això, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, la Junta no cobra i per tant pues, el que hem de fer és fer coses que serveixin per a algú pel club. Nosaltres, com que al final, com que s'ha anat, tot això de les concessions s'ha anat complicant bastant, que és més complicat que la puguin renovar, pues ja vam preveure fa 5 o 6 anys que si un dia no tinguéssim la possibilitat de guanyar diners gestionant les instal·lacions, pues les seccions tindrien problemes perquè no eren sostenibles. Per què? Perquè estaven subvencionades. Ja vam prendre la decisió d'anar regularitzant les quotes de manera que al final, si un dia no aconseguíssim la concessió, pues totes les 8 seccions siguessin sostenibles, poguessin sobreviure sense subvencions. Ho vam aconseguir, l'any passat ja van ser sostenibles, si no m'equivoco, inclús amb petits dèficits, que hi ha petits beneficis, i per tant, com a club esportiu, la part esportiva té futur del tot, vull dir, no depenem de la concessió. En quant a la gestió, l'altre vessant que fem, gestionar econòmicament la concessió, doncs ho tenim molt complicat. Ho tenim molt complicat perquè, bueno, el Covid i post-Covid...
0: És que aquí també volia jo entrar. El Covid, de fet, ho heu comentat, no? Va afectar moltíssim, bueno, com a tanta, però en el Club Natació, clar, el fet d'estar tancats tant mesos, no? Perquè va sent bastants. No és el fet de que arriba un moment que les persones ja poden sortir al carrer, vull dir que no, el club va haver d'estar tancat molt de temps. Clar, això representava
2: Sí, van tancar els treballadors, evidentment es va mantenir, vull dir, això sí, es va mantenir, va fer un ERTO, però cobraven bastant bé per poder viure. I no tan sols és l'època ben bé Covid que vam estar tancats, és les conseqüències, perquè la gent es va quedar a casa i va costar tornar a engegar, perquè havien sigut quasi 4.000 socis. Sí. Abans de Covid érem quasi 4.000
0: socis. I és possible que potser doncs, algunes persones doncs, es donessin de baixa?
2: Inicialment va venir deixar de venir gent i, per tant, pel club, en quant a la gestió de les instal·lacions municipals, del Servei Municipal d'Esport, durant bastants anys post-Covid ha sigut deficitari. Mm-hmm. Fins ara que tornem a ser rendibles, però que arrosseguem una deuta important.
0: Però de 4.000 que dieu que hi havia, que ara pensem que 3.200 socis està molt bé, però clar, encara...
1: Vam arribar a 3.800.
0: O 3.800, que encara no s'ha arribat a aquesta quantitat.
2: Bueno, no hi cabíem quasi bé, vull dir que no.
0: Tampoc és que estigui malament, no?
2: Ja estem bé. L'únic problema és aquests moments, com et repeteixo, com a gestors d'un servei municipal, és que, bueno, al seu moment, pues, preveient, la Junta vam anar als bancs, es van donar crèdit, en aquella època els crèdits de l'ICO els donaven fàcils, ens vam fer un endeutament important, pensant que l'Ajuntament no hagués de pagar l'endemà ja els sous. I, bueno, el que passa que ens ha passat és que aquesta deuta molta està solucionada i una part important no, perquè l'Ajuntament ens diu que no la pot pagar perquè això no és Covid. Aleshores, bueno, estem en una situació que tenim deutes, que esperem que puguem renovar la concessió per pagar-les i, si no, doncs tindrem complicacions de veritat. Si no...
0: O sigui, la concessió s'ha de... és tenir-la de nou, però amb l'Ajuntament.
2: Sí, l'Ajuntament... O sigui, fins l'última vegada eren unes instal·lacions que ens deixàvem amb unes pliques també. Ara van decidir, l'última vegada van decidir fer el Servei Municipal de l'Esport, com és el Servei de Recollida de Xalles o el Servei de Dona.
0: Sí.
2: Vale? És un servei municipal. Llavors, aquest servei municipal, com tot servei municipal, no el pot gestionar l'Ajuntament directament o el pot fer unes condicions econòmiques que pugui anar gent a dir jo el vull gestionar. Vale? Estem vençuts des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que passi res. Clar, nosaltres el problema actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel polígono de la gestió. Llavors, això, esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més, doncs, puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs, bueno, estem així, i si renova, doncs, no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
0: De fet, 3.200 socis representa una entrada de diners, és a dir, hi ha unes quotes, per exemple, en tema de natació, piscina, hi ha unes quotes antigues que es mantenen, no? Vull dir, però només estem parlant de la quota més antiga, o sigui, el soci més antic, no?, que pot conservar aquesta quota del que seria fer servir la piscina, no?
2: A veure, com hem comentat abans, l'any que vam fer el gimnàs vam dir als socis que fins ara són socis que estan acostumats a venir a piscina, doncs si els hi pugem el preu perquè puguin anar al gimnàs, molts no van i per tant podem perdre una massa important de socis. I per tant aquests socis es van deixar aparcats, aquella època eren 1.300, si me'n recordo, i s'han mantingut els preus, només poden anar a piscina. Uh-huh. No poden fer ni saunes.
0: Pagues un extra si vols fer
2: servir altres. Si vols fer servir, què passa? Que bueno, com que parlem de fa molts anys, aquests no són 1.300 ja, són menys, perquè bueno, per l'edat molts van...
0: Ah, bueno.
2: S'han
0: esborrat o han marxat.
2: Els més grans potser han marxat molts i els més joves potser han canviat a ser socis amb dret a tot.
0: Exacte.
1: Clar, no hi ha quotes noves d'aquest tipus.
0: Sí, però per exemple, quan diem, o sigui, d'aquests joves que podrien dir que fan més activitat, poden conservar la quota antiga i pagar la diferència...
2: Suplement, sí.
0: Suplement.
1: Hi ha alguns sí. Tipus que no hi ha cap jove que tingui quota antiga ja.
2: Sí, bueno, és que...
0: Jo te parlo de joves, potser a partir de 40, mira, de 40 cap amunt.
2: Mira, tingues en compte una cosa, jo no recordo l'any, però jo no era president i fa 34 anys soc president. Per tant, aquest canvi de quotes almenys fa 35, 36, 38 anys. Per tant, imagina't els que aquella època anava... Tenen una edat, eh?
1: Jo que em faré 60,
2: sí.
1: Jo tinc quota antiga perquè ma mare em va fer soci del Club Natació quan tenia 5 anys.
0: Clar.
2: Aleshores, no és important les quotes.
1: Però ja tinc 60.
0: Jo la conservo perquè quan vaig arribar aquí, doncs mira,
1: sí.
0: Ja
1: pues
0: estem. Però sí,
2: no és important aquesta massa de socis antics, no se'n poden fer de nous, com he dit el Jaume.
0: Sí.
2: I per tant el tema
0: és
2: està...
0: És a dir, la gent que entra de nova paga el que volen... És a dir, si només vol fer natació...
2: No és possible.
0: No és possible. No. Pagues la quota que hagis de pagar i pots tenir
2: tot.
0: O sigui, accés a tot. A totes les activitats, a tots els esports...
2: Pagant la quota normal, pots fer gimnàs, pots fer natació...
0: Fer servir les màquines, amb professor també?
2: No. Llavors, els que volen activitats paguen un suplement per fer activitats dirigides... que són 8 euros o més, vull dir que no és pas...
0: No, que no és una barbaritat.
2: Aleshores, si vols un monitor que et faci la classe, has de pagar-lo. Hi ha uns preus per si ets soci o no ets soci. O sigui, bàsicament, quotes aquestes antigues n'hi ha poques ja. Però bueno, no es tracta... La majoria són gent que no va mai. Bueno, però és estupendo. També... Ja veurem què passa a partir d'ara, com ho fem, perquè clar, si no tinguéssim concessió, tots els socis del club serien realment socis del club, que ara estem en una situació que són usuaris, molta gent no té clar bueno, que allò és municipal i punto i es paga una quota per fer-ho servir, no hi ha l'esperit dels 3.200, no tothom té la sensació de pertenència a un club esportiu que l'ajuda perquè té els nens i perquè té la història, no? Molts són allà, són usuaris i per tant, si no tinguéssim la concessió, tot això ens canviaria molt.
1: Això és una cosa que no hem aconseguit, que la gent se senti realment sòcia del Club Natació. Els de seccions sí, perquè porten les samarretes de joc que posa CN Caldes i van pel món com a CN Caldes, però la gent que ve d'usuària diàriament al club ells pensen que venen amb unes instal·lacions municipals i moltes vegades quan tenen una queixa se'n van a l'Ajuntament. Clar, això diu molt poc de lo que sap la gent de com funciona el funcionament de tot això.
2: Sí.
0: Però també és veritat que moltes vegades quan hi ha alguna cosa que afecta concretament vas directament a la persona que està allà, no? Vull dir que està en aquell moment treballant.
1: Bueno, els, com he dit ja, la Lorena i el Roger són els que paren el cop quan hi ha algun problema a baix a la sala, sí.
0: No, i a més, és que ara m'ha vingut al cap, no? La importància que tenen a aquestes persones, no? Que en un moment determinat doncs, poden salvar la vida a una persona, com és en un cas de fins i tot d'un atac de cor.
1: Ha passat.
0: Sí, sí, no, per això la pregunta és així. I aquesta, i s'ha salvat aquesta persona justament per al fet. Sí, sí,
2: Joan Busquets.
0: I el
2: Paco va ser el monitor, que és fa molts anys que és també, que gràcies a ell està aquí. I estava allà, i professional de tota la vida, i van fer servir tot el que havien de fer servir per despertar-lo.
1: I és que, com hem dit abans, nosaltres som un club que som molt professionals. Molt professionals. I això vol dir que tots els nostres monitors passen uns cursets de primers auxilis, a part dels cursets que fan de professional, com a professional, no? Però cursets de primers auxilis, de final desfibrilador, de primeres aplicacions en qualsevol cosa.
0: Que poden passar, de temes de salut que poden passar perfectament.
1: Doncs tots passen el curset aquest de riscos laborals, tot.
2: Uh-huh. Bueno, som un club que tenim tothom assegurat, no volem problemes, i tothom amb la formació adequada per la seva feina i una mica més. Uh-huh. Per tant, és important que allà hi hagi gent capacitada.
1: Uh-huh. Jo crec que pel servei, pel tipus de servei que donem i per les instal·lacions que gestionem, estic segur, som un club barat. Uh-huh. Som un club molt, molt barat.
0: Clar, per això, no sé, a vegades com tenint en compte club, natació i el que també heu dit que és municipal, doncs moltes persones ja pensen que i de fet el preu és com molt públic, no? Podríem dir, perquè també trobes que, o sigui, no piscina, perquè piscina és la que hi ha aquí, així pública, bueno, sí, també està la de la Font dels Enamorats, no? Però piscina pública és aquesta.
1: Sí.
0: Després, de gimnats privats hi ha molts. Vull dir, clar, i ahí és on veus la diferència de preus, no?
1: Bueno,
0: I de activitats també. Vull dir, d'activitats,
1: sobretot, nosaltres fem moltes més activitats.
0: Tipo pilates, tipo de...
1: El que passa que públic seria si el dèficit que puguem causar ens ho cobrís l'Ajuntament.
0: Sí,
1: i això no existeix.
0: Clar, per tant, no es pot dir realment que s'està fent servir la paraula
1: és
0: municipal.
1: És una entitat privada que gestiona instal·lacions municipals.
0: Municipals.
1: Però l'entitat és privada.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Servei municipal.
1: Servei municipal.
0: Tot i així, a l'actualitat hi ha 3.200 socis. Encara no és rentable amb la quota que paga el soci, perquè quin creixement hauria de tenir per poder és rentable?
1: No, el creixement, nosaltres amb 3.200 socis hauria de ser més que rentable. El problema és que els gastos energètics dels últims 3-4 anys han pujat tant que les quotes que tenim actualment l'Ajuntament no ens les ha deixat pujar a nivells del que hauria de ser. Aquesta és la diferència.
0: Que no cobreixen.
1: Pensa que escalfar la piscina costa molts diners cada dia. A l'hivern, tenir les instal·lacions calentes perquè la gent pugui fer l'esport tranquil·lament costa molts diners cada dia. El problema és de costos, no és d'ingressos. Ingressos en tenim.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I funcionen bé. Tal com ha dit el Roc, les seccions són autosuficients. Després de molts anys que no ho eren, ara són autosuficients.
0: És cobrir els costos.
1: Nosaltres no volem guanyar cèntims, volem cobrir els costos, que la gent cobri cada mes. Els treballadors cada any tenen augment de conveni, o sigui que s'ha d'augmentar. L'aigua puja, el gas puja, els subministraments pugen, tot puja.
0: Uh-huh. O sigui, pel que es fan a les activitats, no? O seccions, quines tenen més força o més acollida de cara a l'usuari, no? A la gent a l'actualitat?
1: Seccions o activitats dirigides?
0: Activitats i seccions.
1: A veure, les activitats dirigides també va per modes. Sí. Per exemple, va haver una època que l'espinning, la bicicleta estàtica, anava a tope. a tope. Ara no hi va tanta gent i fan pues aquagym, vale? Pues aquagym a tope. Ara no fan tant aquagym i fan doncs
0: pilates
1: està ple. El body power està ple.
0: Què és el body power? És que m'he quedat a les pardes, sento, no ho sé.
1: A veure, jo no sóc tècnic, però jo com veig el que fan, pues fan activitats amb peses,
0: vale,
1: i fan activitats,
0: vale, sí,
1: i fan activitats
0: ja
1: que el propi cos doncs
0: per la musculatura.
1: Sí,
2: funcional, no?
1: Funcional. Sí, sí. Hi ha moltes coses d'aquestes, bueno, intentem posar-les totes sobre la graella d'activitats, no? Va per modes, però en principi quasi totes les classes estan plenes, estan plenes a les hores que han d'estar plenes. Al dematí hi ha més buits, al dematí no hi ha tanta gent, no hi ha tants usuaris al gimnàs. I a nivell de seccions, doncs, com he dit abans, la secció de futbol sala, la secció de bàsquet, doncs, tenim molts nens i nenes federats, sí, sí. Mm-hmm. I tenim uns sèniors, masculí i femení, tant de futbol sala com de bàsquet, amb gent molt implicada i que competeixen a nivell català, evidentment.
2: Mm-hmm. A nivell de seccions total hi ha més de 600 nens federats.
1: En total, sí. Sí, sí, entre bàsquet, futbol sala, natació, triatló, waterpolo i natació, més el pàdel, que encara tenim, hi ha al voltant de 600 federats. Clar, som l'entitat de Caldes que porta el nom de Caldes de Montbui cada cap de setmana per tot Catalunya, per tot arreu. Uh-huh. O sigui, som l'entitat que publicita més Caldes de Montbui com a esport, de llarg, vamos.
0: De fet, ja ho he destacat en un principi, no? Tant per les persones que hi formen part com a socis, com per tot el que les activitats que porteu, que dueu a terme. Les instal·lacions de l'Extremada són el centre neuràlgic del club. Com valoreu l'estat actual dels espais?
2: Piscina tancada a part.
0: Sí, clar, perquè aquesta... I és molt important. Què es necessita per obrir aquesta piscina, que és molt necessària?
2: Hem de començar les obres un dia d'aquests, que ens va dir l'Ajuntament, i llavors s'han de fer. Les obres són complicades. Allò que dius, les paletes, gràcies a Déu que han vingut i gràcies a Déu que han marxat, no? Perquè no sap mai quan hi ha. Jo penso que 15 mesos, no sé, 18...
0: O sigui, 18 perquè comencin.
2: Que
0: estigui en funcionament la piscina, sí. Que
2: s'ha de refer tota. Vull dir, és una piscina que té molts anys, que per sota s'hi pot accedir, es veu que està ja tot molt malament i per això es va tancar, i s'ha de fer nova, tot. Llavors, pues, hi ha feina, sé que està, van dir l'Ajuntament, totes les coses públiques van molt a poc, des de que s'ha de fer les condicions de les pliques per veure qui ho fa, s'ha d'obrir l'adjudicació a veure qui ve, a la millor queda desert i no ve ningú, has d'anar a començar el procés, i sembla ser que està...
1: Al·legacions...
2: I sembla que està ja en marxa, però bueno, en un moment no ha vingut ningú, o sigui que encara no ha començat.
0: O sigui, encara les obres estan...
2: Però un parell d'anyats jo crec que no se'ls treu ningú. Sí. Oh. I si és abans, estupendo, eh?
0: Oh, clar, seria... seria això, vull dir, no sé si clar, de fet d'aquí a un any hi haurà noves eleccions, no sé si una obra com aquesta també podria donar vots, no?
1: No
0: i el fet
1: feta.
0: De que
1: no estarà feta,
0: per això. Això... No, hi ha d'altres obres que s'han de canviar,
1: però això ens ha perjudicat moltíssim, eh?
0: Mm.
1: Moltíssim.
0: El fet de que, sobretot a nivell de competició,
1: a nivell de competició ens ha destrossat la secció. Han marxat molts nanos i nanes, han marxat a altres clubs. I a nivell d'usuaris, els usuaris han de compartir carrils. Mm. Igual hi ha 5 o 6 usuaris nedant al mateix carril, uns amunt, uns avall. Això no ho teníem abans així. La gent estava molt més contenta.
0: I sobretot això es nota a l'estiu, no? A la piscina d'estiu, doncs que l'usuari doncs té, no sé si és un carril o...
2: Estiu i hivern, clar. Perquè a l'hivern... O sigui, abans a la piscina, totes les piscines eren de 25.
0: Per sí.
2: Tant, els que jugaven a waterpolo i els que entrenaven a la de dintre,
0: clar.
2: Aquesta tancada. I a fora, doncs era tot per als usuaris, pràcticament, no? Bueno, doncs ara s'han de compartir.
0: Mhm. Uh-huh.
2: I han d'estar allà apilats. Els usuaris a vegades queixen que només tenen un carril. Vale. Sí. Bueno, sí, a vegades hi ha tres usuaris, per això, vull dir que a vegades no... Però és igual, només tenen menys carrils.
1: Els de waterpolo han de muntar una pista de waterpolo dintre la piscina. L'ocupen tota. Han d'entrenar doncs, a última hora quan ja no queda ningú. La gent se'n cansa, és tard, la canalla petita doncs, és més complicat que els pares els portin i que pleguin tard. Ens ha complicat moltíssim, moltíssim, moltíssim.
0: O el dia això. Que pel que sigui hi ha una activitat d'aquestes de participació, l'usuari no pot accedir doncs, no. A aquell dia. Vull
1: si
0: dir, està tancada, si te la trobes així.
1: Si hi ha campionat, doncs no tenim la piscina tancada pels usuaris.
0: Sí, per això, vull dir que en canvi, si estigués l'altra, doncs donaria l'oportunitat, no? Vull dir que no passa
1: piscina.
0: Això. Clar, exacte.
1: Ens ha anat molt malament, tot i que sembla, bueno, va, ja l'obrirem, ja farem, ja no sé què. Ens ha anat molt malament.
0: Les instal·lacions, ara passem a l'Espont dels Enamorats, no?
1: I a l'Ajuntament no ens ha rebaixat res, durant aquests anys de piscina tancada?
0: És a dir, que pagueu... Ah, la quota és igual? Vull dir que és el que pagueu, diguem...
1: El que paguem a l'Ajuntament sí. No ens han rebaixat res. Una altra reivindicació que tenim a fer.
0: Bé, són coses que les podem apuntar.
1: És que és un club que és molt intens.
0: Clar.
1: El dia a dia del club és molt intens. Començant per la quantitat d'usuaris que hi ha, seguint per la quantitat de treballadors que hi ha, seguint per la influència que hi ha com a instal·lació municipal. Hi van col·legis, hi van usuaris cada dia una pila, les seccions, els entrenadors, el nen que està descontent amb l'entrenador i venen els pares a dir-te que no sé què, la nena que vol canviar de club perquè diu que l'entrenador no li va bé. Clar, és que és un club molt intens, es fan moltes coses cada dia allà, passen moltes coses cada dia.
0: I s'ha d'escoltar, vull dir que arriba tot,
1: clar,
0: no?
1: Que
0: queixes, etcètera, i moltes vegades arriben més les queixes que no pas el fet de dir que us diguin que content que estem, no?
1: Clar, fem samarretes per d'escalfament que per totes les seccions. Ve algú i diu, home, és que a mi aquesta samarreta no ens agrada per la nostra secció. No, ja, però és per tothom. Ostres, és que, clar, és que... A vegades compliquem molt les coses als humans, és així.
2: A vegades?
1: Sempre.
0: Arribem al tema de les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Això, de fet, ha permès incorporar, com ben heu dit, el pàdel, no? I com ha respost la gent, de fet. I clar, perquè ara, diguem, hi ha aquesta... No sé si només afecta aquesta, bueno, el fet de poder estar a la piscina o també a tot el que feu servir allà.
2: A veure, m'agradaria explicar una mica el per què hem estat al Club Municipal Caldes a la Font.
0: Sí.
2: Vale? Comença quan ens anem a quedar sense piscina, quan van fer les obres de noves fa molts anys, i llavors la Font dels Enamorats, que és una instal·lació estupenda, pues, hi havia piscina per l'estiu, i hi havia també, en aquella època hi havia moltes pistes de tennis, ¿vale? I també hi ha unes instal·lacions internes que es podien fer moltes activitats. Aleshores vam decidir llogar a la Font dels Enamorats pues, per el període d'obres, i després, bueno, com que hi havia activitats allà, vam dir, bueno, seguim llogant. Per què? Pues perquè som un club esportiu i allà es feia esport, i els propietaris van dir, pues, estupendo, i vam llogar. La Font l'hem tinguda molts anys, no sé si...
1: Uns 20 i pico.
2: 20 anys.
1: Bueno, perquè vam decidir fer escola d'estiu allà.
2: Sí, vam
1: aprofitar. Amb molt d'èxit.
2: Han anat canviant, s'han anat fent inversions importants, canviant pistes de tennis per pàdel, perquè el tennis és el que dèiem, les modes, el tennis no juga ningú, i ara hi ha 11 pistes de pàdel i bueno, s'han robat, s'ha mantingut. Què ha passat? A veure, en general, a la Font què passa? A la Font, com moltes coses, no ha sigut mai, sempre ha sigut deficitària. El que passa que, bueno, com que el nostre objectiu com a club és fer esport, si en un cantó que aquí baix les cremades guanyàvem més o menys diners que ens permetrien mantindre pues, les instal·lacions obertes a la Font fent la piscina d'estiu i fent el pàdel o fent el que sigui i fent l'escola d'estiu allà, pues, hem anat aguantant. El que passa que ara últimament, en vistes que se'ns acabava la concessió del febrer, vam dir, bueno, si no tenim concessió no podrem seguir, i llavors allò que dius, bueno, no ens la donen, demà ja no podem seguir a la Font i deixar penjat tothom, vam considerar que no era bo i vam parlar amb la propietat, vam dir, bueno, anem a buscar un traspàs que us funcioni, que busqueu algú amb temps, perquè nosaltres no sabem si podrem seguir a partir de la renovació. I això ha sigut el motiu principal d'haver deixat la Font. O sigui, bàsicament era deficitària, però això estava més o menys compensat. Però la incertesa de deixar allò pendent que es tanqués, doncs el que vam fer és renunciar al contracte, i la propietat ha buscat un altre que està explotant. I ja està. Llavors, Les hem deixat estar allà. Tenim com he dit el Jaume, encara jugadors federats fins a final d'any que segueixen jugant com a club i juguen allà, i no sé a final d'any què passarà.
0: I pel que fa als reptes més immediat en matèria d'infraestructures, quins serien aquests reptes?
1: D'infraestructures?
0: Sí. Quins són els reptes més immediats en matèria d'infraestructura? De tot el que diguem la infraestructura, és que ara no me sortia bé la paraula, és el que té el Club Natació, és a dir, tot el tema de les cremades.

0: concessió, si no som nosaltres, en l'expliques ja dirà que s'ha de cedir piscina per waterpolo i piscina per la natació. Llavors, bueno, passarem de ser gestors a usuaris, com tot el resto de d'esports de Caldes, com pot ser el futbol, com pot ser el hoquei, vull dir, de moment nosaltres plantejaments de res d'infraestructura no en tenim, perquè no ens toca.
1: De fet, nosaltres a nivell d'infraestructura sí que hem gastat molts cèntims a la font.
2: Clar.
1: Els últims anys hem gastat molts cèntims i això, això no hem tingut retorn.
2: Clar.
1: I al final hem decidit ja
0: i el club amb maquinària,
1: bueno, amb maquinària evidentment,
0: sí. Les inversions, o sigui, nosaltres a part de gestionar una de les condicions era fer inversions en manteniment, inversions al club de les cremades, i s'ha fet, i abans de que fos aquest servei es havien fet moltes inversions que es guanyaven diners, els que es guanyaven es feien servir per millorar les instal·lacions.
2: Vaig avançant perquè si no tindré temps de fer les últimes preguntes. Parlem ara d'aquesta celebració dels 70 anys, no? De tot el que, com ho diré, durant un any se celebra, doncs, ho feu amb activitats. El que ja ha passat el dia 7 de febrer, doncs això podríem dir que ja ha passat i d'alguna manera ja ho heu comentat. Quines altres activitats o actes teniu previstos durant aquest any d'aniversari?
1: A
2: banda de la que ja heu fet.
1: L'acte principal, el que volem fer és, com vam fer-ho amb els 60 anys, em sembla, volem mirar un dia que hi hagi el camp de futbol lliure, que no hi hagin partits o entrenaments, fer pues, una presentació de totes les seccions en el camp de futbol, de totes les activitats, inclús fer una jornada d'activitats dirigides en el camp de futbol per tots els usuaris. O sigui, nosaltres en principi el que volem fer és una diada que serà la que marcarà bàsicament tota la festivitat dels 70 anys. Al llarg de l'any, pues, tots els equips porten un anagrama dels 70 anys del club, els monitors també, s'han fet samarretes commemoratives. Això que deia de fer l'esport al carrer, això és una cosa que fa uns anys va tenir molt èxit, que havien tret les bicicletes al carrer i havien fet zumba al carrer. Ara el tema aquest que hi ha ara, que és el body power, el GAC, el no sé què, pues, bueno, que està costant una miqueta més, però bàsicament és això que et deia, de fer una gran celebració durant un dia.
2: I per a quina època seria? Festa Major o, no sé, octubre?
1: Jo crec que seria cap abans de la Festa Major.
2: És a dir, cap al setembre.
1: Finals
2: de setembre.
1: Sí, sí. Que encara no han començat les competicions esportives, jo crec que seria per aquí.
2: Per exemple, d'aquesta celebració, què és el que us agradaria que la gent recordés de fet d'aquestes? Primer, aquesta celebració del 70 aniversari.
1: El que ens agradaria és que vinguessin tots els usuaris al camp de futbol. Que la gent se sentís que pertanyen a un club que té 70 anys, que té molta història, que treballa molt i que fem les coses molt bé. Ens agradaria que la gent que venen diàriament a les instal·lacions, doncs, que vinguessin també aquell dia i que valoressin que el que hem fet i el que estem fent, pues, és molt professional i és un gran club. Aquesta és la veritat. A mi és el que m'agradaria.
2: I com us imagineu el Club Natació Caldes d'aquí, per exemple, posar-li, no sé si 5, 10, 20, igual poso 20, una fita una mica llarga.
1: Depèn de la concessió, eh, Roc?
0: A veure, en principi, suposem que tot va bé, doncs anem fent les activitats esportives que estem fent. I si surt alguna secció nova, doncs, es poden fer coses noves. I jo crec que els que estem aquí no estarem molt, molt, molt, molt anys a les juntes, perquè la veritat és que estem perquè no es presenta mai ningú.
2: És el que representa, no? Voluntari. Passa en moltes entitats.
0: Sí, bueno, fas eleccions i no ve ningú. Bueno, què, nois, anem-hi, va, tornem-hi, no? No sé, jo crec que seguirem fent esport, seguirem tenint 600 nens fent federats fent coses i és el que hem fet sempre, no canviaran potser certes modes. Clar, pensa que si no tenim la concessió, totes les activitats dirigides no seran nostres, o sigui, seran perquè no són, ja no els conto dintre aquests federats, vull dir, seran de la persona que exploti, però nosaltres en quant a la part esportiva, la part federada, doncs, jo penso que seguirem portant, doncs, aquestes 8 seccions en marxa endavant,
2: Si poguéssiu demanar un desig per al futur del club, quin seria?
0: Que l'Ajuntament assumís els deutes que s'ha provocat la crisi energètica del Covid.
2: Vale.
1: Jo, si em permets,
2: I tant.
1: Un desig esportiu.

0: L'objectiu és que les seccions funcionin i tinguin grans resultats. Aquesta és la que m'agradaria a mi, perquè voldria dir que tenim cèntims per invertir-hi.
1: Clar. I ara això, hi ha algunes preguntes ja per acabar, molt més personal. Què significa per a vosaltres personalment formar part de la Junta?
2: Bueno, és un gran honor, un gran orgull haver estat davant d'aquest club durant molts anys i sento molt agraït que s'hagi fet la confiança amb nosaltres, amb la Junta que estem, perquè és una aportació, estem fent una obra social, alcaldes ajudant la gent a fer esports, i penso que és molt important que la gent s'implica poc en fer aquestes funcions que s'han de fer. Totes les juntes de sessió i tot això és una cosa de voluntat, és gratuïta i de ganes de ser-hi. Penso que des d'aquí animo que hi hagi més gent que estigui a les entitats i que ajudi, perquè hi ha molta gent capacitada que es queda a casa per mandra. Estem molt contents d'haver estat aquí, que s'hagi confiat.
1: Molt ràpid, molt ràpid. Què us agradaria dir als socis i sòcies en aquest any tan especial, no?
0: Bueno, una mica el que he comentat abans, de que valorin que el que fem el dia a dia és complicat i la gestió que fem crec que és molt bona, molt professional, i el que a mi m'agradaria és que els usuaris que tenim cada dia allà doncs estiguessin satisfets i contents de formar part d'aquest club tan històric.
1: Molt bé, doncs arribem al final. Roc, Jaume, moltes gràcies per aquesta conversa i per compartir amb nosaltres la història, la força i el futur del Club Natació Caldes. 70 anys no es fan cada dia, ja ho he dit abans, i des d'aquí us desitgem molta sort i que els anys es multipliqui.
2: Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I ara sí, estem al final del programa i per tancar-lo us deixo una música que acompanya, que respira i que ens obre la porta al dia i que ja escoltem de fons. És aquesta cançó dels Beatles, tal com es diu, Her, exacte, Countessam, no? I així, doncs així acabem el fòrum d'avui, un espai que ens ha fet mirar enrere podríem dir en tal dia com avui que no hem parlat, no? Que ha posat la salut al centre amb la doctora Xesca Zapater i que ha tancat en la trajectòria d'un equipament que és història viva de Caldes, els 70 anys del Club Natació Caldes, que hem recorregut, com ja han comentat amb les persones Roc Lleixà i Jaume Balaguer, president i subpresident de la Junta. Gràcies per ser-hi a tots, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Tornarem demà, com sempre, amb més veus, més preguntes i més motius per pensar-nos i repensar-nos. Que tingueu molt bon dia.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del TN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: matins sabrem fer.
1: Benvinguts i benvingudes al nostre programa.
2: La Ràdio Montbui.
3: La ràdio que vull.
1: Avui parlarem d'un tema molt emocionant per nosaltres, el teatre.
2: Farem una entrevista a una mestra a l'escola, la Sandra.
3: El Dominic i l'Eloi ens parlaran de curiositats i la Paula i el Manuel de recomanacions.
1: Finalment, el Gaspar i en Dylan ens tenen preparats uns jocs lingüístics.
4: Som-hi, comencem!
5: Notícies a diari!
1: Hola, calderins i calderines! L'Andreu, l'Ona i jo, l'Agnès, alumnes de 6è B de l'Escola Montbui, hem vingut a parlar-vos d'un tema molt divertit.
2: L'obra de teatre que els alumnes de 6è preparem tots els anys. Aquest any ens toca a nosaltres i estem molt nerviosos.
3: Però primer de tot, us hem de dir que moltes gràcies per estar escoltant aquest programa que hem estat preparant amb tant d'esforç. Si us plau, queda't fins al final, que segur que t'agradarà.

0: compte que quan aneu a veure una obra de teatre, els actors i les actrius porten molt de temps preparant aquell moment i que no és qüestió d'un sol dia.
1: Nosaltres ja hem viscut aquesta experiència, ja que a tercer de primària vam fer l'obra de la Caputxeta Forçuda.
0: Ah, sí, me n'en recordo. Jo era la Caputxeta i cantava una cançó.
2: Sí, me'n recordo. Deia... Jo sóc la Caputxeta que a casa l'àvia va, li porto una cistella carregada de menjar. La meva pobra àvia està molt malaltona i vaig a visitar-la per fer-li passar l'estona.
1: Ai, Iona, que malament que cantes. No vull que plogui, que tinc que entreno.
2: Doncs canta tu, no?
0: Va, deixeu ja el tema. Vinga, Andreu, digues el teu personatge.
1: Jo era Llop, i tu, Ona?
2: Jo era la mare de la Caputxeta.
1: Va, parlem de l'obra d'aquest any, no?
2: Com que nosaltres vam començar a escriure el guió sense saber-ne gaire, hem decidit preguntar a una mestra que era de sisè l'any passat.
1: Advertim que aquesta entrevista ha estat gravada en àudio.
0: Que comenci l'entrevista! Hola, Sandra!
3: Hola, bon dia!
4: Et farem unes preguntes sobre l'obra. Primer, com vau triar els personatges?
3: Bé, doncs l'any passat ho vam fer de la mateixa manera que esteu fent aquest any. És a dir, vam llegir primer el guió de l'obra de teatre, intentant interpretar una miqueta, i llavors els mateixos infants van decidir quin personatge volien fer. Què passa? Que si coincidien dos infants que volien el mateix personatge, doncs fèiem una mica de càsting, que era una mica divertit, no? Que dèiem en què ens podem fixar, amb el volum de veu, l'entonació, la gesticulització, oi? I llavors entre tots decidíem doncs, a qui li quedava millor aquell personatge, i així anàvem fent.
1: Com la veu preparar?
3: Doncs mira, vam seguir el mateix que estem fent aquest any. És a dir, el primer trimestre vam treballar tot el tema d'interpretació, de dramatització, vocalització, l'entonació, fer que la veu arribi més lluny, us en recordeu tot això? També exercicis d'improvisació, una mica més aquests elements que són molt importants pel teatre. I llavors vam llegir el guió de l'obra de teatre, us el veu aprendre de memòria, i ara aquest tercer trimestre, doncs què fem? Anirem ja a l'escenari a practicar i posar en escena doncs, aquest guió. I a més també hem de preparar les actuacions de circ, que aquí vosaltres teniu un paper molt important perquè les creeu vosaltres des de zero, amb ajuda i acompanyament, però les feu vostres.
0: I de què tractava l'obra?
3: Doncs la mateixa que la d'aquest any. De què tracta? Vosaltres ho sabeu una miqueta o què?
1: Sí.
3: A veure, què passa? On passa l'obra?
5: A un circ,
3: molt bé, no? I llavors, darrere de bambolines, doncs hi ha conflictes que han de resoldre, oi? Perquè entre tots puguem fer que les actuacions funcioni i que el circ no es tanqui i segueixi endavant. Una miqueta aquesta seria la idea, oi, de l'obra de teatre?
1: Sí. Ja havies viscut aquesta experiència?
3: Doncs com a mestra, només l'any passat. Vaig fer de tutora de sisè també i va ser la primera vegada que vaig fer l'obra de teatre i també va ser la primera vegada que vam triar aquesta. Buscàvem una obra de teatre que fos una mica més interdisciplinar, que no només fes la part de llenguatge oral de català, sinó que també poguéssim aprofitar el que treballeu a Educació Física amb el circ o la part de música amb la percussió i també fins i tot anglès perquè hi ha cançons que sonen anglès i també podem aprofitar i treballar la llengua.
1: Algun cop havies fet tu una obra?
3: Doncs sí, a l'escola jo vaig venir, soc exalumnes també de l'escola Montbui, per tant també havia fet obres de teatre aquí i vaig seguir a l'institut en un grup de teatre que es deia Mandràgora, que fins i tot vam anar a Alemanya a fer una obra de teatre i la veritat és que m'agradava molt, però després ho vaig deixar perquè feia ball de saló, de competició i ja no tenia més hores.
0: I hi havia algun paper protagonista?
3: Bé, jo penso, no sé què penseu vosaltres, que en general tots els personatges són importants de l'obra de teatre que fem, però sí que és veritat que hi ha alguns personatges que potser tenen una miqueta més de paper o de guió que d'altres, no creieu? Però al final tots són importants, perquè tots aporten el seu granet de sorra perquè pugui portar-se a terme l'espectacle.
4: i el que tenia més paper o així, quin personatge era i qui el representava?
3: Jo diria que els personatges que tenen més paper potser serien el mag o la maga i el director i la directora. Esteu d'acord?
0: Sí.
3: L'any passat de director feia l'Unai i de mag ho va fer l'Àlex. Us va agradar l'obra de teatre? Quan la vau veure?
1: Et va agradar l'experiència?
3: La veritat és que sí, em va agradar molt. I també ho vam valorar molt positivament, tant els infants com les famílies, com l'equip docent, i per això vam dir que volíem repetir aquest any una altra vegada. I sempre intentes anar millorant, no? O sigui que a veure si ens superem aquest any també.
0: I per últim, quina és la teva obra preferida?
3: Bé, jo no tinc una preferida, la veritat, perquè penso que tot l'esforç que feu, que per mi ja té molt mèrit pujar-vos a sobre d'un escenari i superar la por, la vergonya i donar-ho tot de vosaltres, per mi això és el que té més valor. I la veritat és que totes m'agraden, perquè valoro molt això. Vosaltres potser recordeu alguna que hagueu vist que us agradi més en especial?
4: A mi em va agradar la que estem fent aquest any més que les altres.
3: Molt bé, doncs mira, anem bé llavors, oi?
4: Sí. Moltes gràcies, Sandra. Ens ha servit de molt.
0: I fins aquí la nostra secció. Us deixem amb curiositats.

0: La curiositat va empatacar.
1: Comencem amb la secció de curiositats.
2: Eloi, no s'ha d'oblidar d'alguna cosa?
1: Ai, sí, perdona. Nosaltres som el Dominic i jo l'Eloi, i som de sisè, per si ho volíeu saber.
2: Sabeu per què es deia molta merda abans de començar un teatre?
1: Perquè era una manera d'obtenir bona sort.
2: Hi ha persones que encara ho diuen.
1: Esperem que mai es perdi.
2: I sabeu que es deixa una escombra a l'escenari per... O sigui, això s'escombraria amb una bona fortuna de qualsevol espectacle.
1: També us explicarem una cosa molt interessant. Sabeu que gairebé tots els teatres al taló de l'escenari és de color vermell? Doncs no és casualitat.
2: La raó té a veure amb Molière, un dramaturg.
1: Un dramaturg francès que l'any 1673 interpretava la seva obra amb un vestuari groc.
2: Anomenada El malalt imaginari. En un moment va haver de deixar al mig fer.
1: Perquè va patir una forta tos, per la qual va haver d'anar a casa seva.
2: No va tornar, ja que va morir per la tos. Era causada per la tuberculosis i es tossejava sang.
1: Com el taló va quedar tacat de vermell, el van tenir i des de llavors tots els talons són vermells.
2: És supercuriós!
1: Estimats oients, encara no m'ha acabat. Ara ve el grup de recomanacions.

0: Bon dia a tots i totes. Jo sóc la Paula.
1: I jo sóc el Manuel, i avui us parlarem de recomanacions teatrals.
0: Busqueu una obra de teatre que estigui a Barcelona?
1: Doncs us presentem l'obra de teatre Orelles de Papallona. Aquesta obra té com a protagonista la Sara, una noia que té les orelles grans.
0: I per això és motiu de burla per part dels seus companys. Es posa trista i pregunta a la seva mare si és una orelletes. Després de la seva resposta, li canvia la manera de veure les coses.
1: I ara sap que això la fa única. Fi. Aquesta obra de teatre té com a moralitat que, no perquè siguis diferent, ets menys, sinó que això et fa ser únic.
0: La funció va començar el dissabte 9 de maig de 2026 a 6:15. Després, el diumenge 10 a 6:15. I seguirà el dissabte 16, el diumenge següent i el dissabte 23 de maig a 6:15 de la tarda. L'entrada val 12 euros.
1: Us recomanem que aneu a veure-la amb els vostres fills i filles. Esperem que us estigui agradant molt el nostre programa i que estigueu prenent nota, perquè ens esforcem per fer-ho possible.
0: I ara us donem les gràcies per escoltar-nos fins aquí. I encara no marxeu, perquè us deixem amb el grup de...
2: Jocs Lingüístics!
0: A

0: Hola, nosaltres som el grup de Jocs Lingüístics.
1: Sabeu com ens diem?
0: Som el Dylan i el Gaspar.
1: Voleu escoltar uns acudits?
0: Sí, sí que voleu. Doncs comencem.
1: Sí, però et proposo que diguis dos.
0: D'acord, repte acceptat. Començo. Quin és el menjar preferit d'un director de teatre? El paper d'arròs.
1: Perfecte, que bo. Però te'n falta un.
0: Ai, és veritat. Dylan, gràcies per recordar-m'ho. Estàs preparat?
1: Sí, va, comença, que no tenim tot el dia.
0: D'acord, d'acord. Mama, de gran vull ser actor. Ja m'ho imagino, fill. Sempre fas un drama per tot.
1: Ui, que graciós. M'has fet plorar de la gràcia.
0: Ui, Dylan, no et pensis que te n'escaparàs, eh? Et proposo un repte diferent. Di, una endivinalla.
1: Una? Facilíssim. Començo?
0: Doncs si és tan fàcil, en pots dir dues, no?
1: D'acord, ho intento. Començo?
0: Sí, sí, va.
1: No parla, però et fa parlar. No respira, però et fa viure. Què és?
0: Va, públic, ajudeu-me, que jo sol no puc.
1: Va, Gaspar, que tan difícil no és.
0: Va, ja ho tinc. És el guió.
1: Sí, perfecte!
0: I la segona, què?
1: Sí, sí, espera, que estic pensant. Ja ho tinc. Preparat?
0: Clar que sí.
1: Tothom el mira, però ell no veu ningú. Què és?
0: Ho sentim, però us haurem de deixar amb intriga.
1: Però, Gaspar, tampoc siguis tan dolent, pobra gent.
0: D'acord, d'acord, tens raó, però deixa'm posar una mica d'intriga.
1: Sí, sí, però ens ho diem al final.
0: Això em sembla millor.
1: Canviant de tema, saps què?
0: Què? Digues.
1: Doncs que la resposta era l'escenari.
0: Dylan, això era pel final.
1: Però, Gaspar, no volem que mori ningú. Ja saps què es diu.
0: La curiositat va matar el gat. Fins aquí el nostre programa d'avui.
1: Escola Ràdio Montbui. La ràdio que vull.
0: Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Sóc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més
1: que tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: l'Escola a la Ràdio, el programa de Ràdio Caldes.
1: Que fan els alumnes de 6è de l'Escola Pia, el Farell, el Montbui i l'Institut d'Escola Caldes de Montbui.
0: Els dimarts a 11:45 del migdia a Ràdio Caldes.
2: Hola, bon dia. Som els alumnes de l'Escola Pia, que avui ens diem Gala, Lucía, Martina, Víctor, Maria i jo, que em dic Martí. Avui estem al projecte de la Ràdio Caldes de Montbui, que us explicarem diferents temes. Va,

0: jo començar explicant.
1: Martí, anava jo.
0: Entesos, però la següent vaig jo.
2: I nosaltres què?
1: D'acord, tranquils, però ara em toca a mi.
3: I llavors, quin és el teu tema?
4: Segur que és el futbol, he acertat?
1: Exacte, és la història del Futbol Club Barcelona.
3: I quan es va fundar aquest club?
1: Doncs mira, Lucía, es va fundar el 29 de novembre del 1899.
3: Doncs en aquella època portaven roba molt antiquada per a mi. Prefereixo la roba dels 80. Les noies es vestien molt extravagant i la tendència de la jaqueta de cuir va ser una de les millors.
5: Ala, que curiós, com canvia la moda.
1: Però em deixo parlar del meu tema, sí o no?
3: Sí, sí, tu parla.
1: Doncs el Futbol Club Barcelona s'ha convertit en un dels clubs esportius més importants del món. Es va crear el 29 de novembre en el 1899. Descobreix la història d'un club legendari, com un palmarès ple de figures icòniques del món del futbol. Fundada el 29 de novembre de Joan Gamper amb el nom Futbol Club Barcelona.
0: Jo ara us explicaré curiositats sobre el Mundial de 2026, que entre elles aniran, on faran el Mundial i quins països participaran. Comencem, doncs. Som-hi!
1: On faran el Mundial?
0: El Mundial el faran als Estats Units, a Mèxic i a Canadà i la final del Mundial es jugarà a MetLife Stadium de Nova Jersey, Estats Units.
1: Quins països estan classificats pel Mundial?
0: Tots els països que ja estan classificats pel Mundial de 2026 són Estats Units, Mèxic, Canadà, que aquests són els anfitrions, i Nova Zelanda, Japó, Iran, Argentina, Uzbekistan, i encara n'hi queden uns quants.
1: Martí, em pots dir alguns rècords?
0: Et diré aquests. Lionel Messi 2006-2007, golejador del Mundial, i un altre. Brasil, la selecció amb més Mundials guanyats. I Mbappé, golejador del Mundial 2026.
1: I alguna curiositat més?
0: Aquest Mundial serà molt interessant perquè serà l'últim de Messi i el Cristiano Ronaldo.
1: Continuadament, la primera Champions que va guanyar el Barça va ser el 1991 i el 1992. El dia que va canviar tot va ser quan Messi se'n va anar del Barça. El Barça entrena a la ciutat esportiva de Joan Gamper. La primera samarreta que va portar el Barça va ser mitja samarreta era blava i l'altra mitja era grana, amb les mànigues de color invers i els pantalons blancs. Els colors blau i grana provenen de l'equip de rugby de l'escola anglesa. Camp Nou significa un camp nou. Abans que hi hagi el camp hi havia el camp de les Corts. El primer gol en el Camp Nou el va marcar Eulogio Martínez. En menys de 10 anys, entre el 1899 i el 1908, el Barcelona va utilitzar 4 terrenys de joc diferents com a camp propi. La dificultat per trobar espais a l'aire lliure.

0: I si deixem aquest tema per... i parlem d'alguna cosa prehistòrica?
1: Potser podríem parlar sobre els dinosaures.
2: Algú parla d'aquest tema?
3: Jo.
0: Doncs a veure què ens expliques.
3: Mireu, molts dinosaures eren herbívors, però també hi havia carnívors com els famosos tiranosaure rex, que era el rei dels rèptils tirans, el velociraptor i l'espinosaurus. Molts herbívors, com l'anquilosaure, tenien defenses pel seu cos que els hi servia com a protecció. Alguns dinosaures eren tan petits com un conill i per això anaven en manada. I altres eren tan grans que arribaven a mesurar 33 metres d'alçada. El Quetzalcoatlus era un dinosaure volador que menjava peixos que era tan gran com una avioneta.
1: Uau, que interessant! Això no ho havia sentit mai.
2: Jo tampoc, m'agrada molt aquest tema.
3: Oi que sí? Doncs encara hi ha més. Sabíeu que el tiranosaure rex, el rei dels dinosaures, és el dinosaure carnívor més famós? Arribava a mesurar entre 11,1 i 13 metres i a pesar 9 tones, que equival a 9.000 quilos. Normalment habitava Amèrica del Nord, en boscos espessos i valls fluvials. Tenia un molt bon sentit de l'olfacte i també constava de potes molt poderoses per perseguir a les seves preses. Es diu que només li feia falta una mossegada per acabar amb les seves preses.
0: Però saps com es van extingir els dinosaures i què els hi va passar?
3: Sí, els dinosaures habitaven a la Terra fa uns 230 milions d'anys i es van extingir fa uns 66 milions d'anys. Els dinosaures eren rèptils gegants que habitaven en tots llocs, en la terra, l'aigua i l'aire. Però els que habitaven a l'aire no sabien volar, planejaven. Els dinosaures es van extingir gràcies a un asteroide d'11 quilòmetres de longitud, que era més gran que l'Everest. I no es van extingir per l'explosió, sinó per la contaminació i la pol·lució que va deixar l'asteroide. Aquesta contaminació va embrutar l'aire i no era respirable. Per això, quasi tota la vida que existia va desaparèixer.
2: Hi ha alguna curiositat?
3: Sí, te'n diré algunes de molt curioses. Molts animals de l'actualitat, unes 10.000 espècies, han evolucionat dels dinosaures. Per exemple, el colom que coneixem anteriorment era un velociraptor i el tigre era el conegut dents de sabre. Una altra curiositat que segur que us heu preguntat és per què els dinosaures grans tenen les extremitats tan petites? Doncs això és perquè així es redueixen el pes de la part de davant del cos. També caminaven a dues potes perquè carregaven la major part del seu pes a la part de darrere i tenien la cua per no caure de morros i fer de contrapès. Sabíeu que només es coneixen un 2% d'espècies de dinosaures que siguin omnívors? Aquests són els ornitomimosaures, els oviraptorosaures i els troodòntids. També es pensa que podrien regular la temperatura del cos. Això vol dir que potser no eren de sang calenta ni freda.
1: Escolteu, jo tinc un tema que també és molt interessant i curiós.
0: Llavors, quin és?
1: És sobre el Pol Nord.
0: Ha, ha, explica-ho.
1: El Pol Nord és la localitat més al nord del planeta Terra i està situat a latitud 90 nord. El clima del Pol Nord està entre uns menys 43 graus i uns menys 26 graus i en estiu fan al voltant d'uns 0 graus. Els turistes del Pol Nord venen a veure moltes coses, però sobretot venen a veure les aurores boreals, un preciós paisatge que es forma en el cel quan es fa de nit. Però, oi, Goita, no surt tota cada nit, però és com una pintura entre tons blaus i verds. El Pol Nord és com una capsa de sorpreses. Estàs caminant i et trobes un grup de pingüins passejant com uns petits turistes. Mentre li fan fotos, t'adones que són ocells, que no volen. I també t'adones que hi ha un pingüí més gran que la resta, i aquest és l'emperador. Normalment són els primers en la fila, i després veus que hi ha molts pingüins blaus nans. Els pingüins blaus nans són petits ocells de 35-40 centímetres i pesen al voltant d'un quilogram. I els adults pesen 30 o més quilograms i són d'un metre aproximadament. I després de tot això t'adones a les petites coses que es regala el món.
2: Doncs no m'ho esperava.
1: Veritat que sí?
0: Per mi les dates importants són les de la moda.
3: I això de la moda canvia? Creia que no canviava.
0: Però si això de la moda canvia. Per exemple, en els 90 va sortir l'estil grunge i el minimalisme com a moda. Es va posar de moda el top com a bàsic i moltes coses més modernes que sovint podem veure avui en dia. El maquillatge era menys quantitat.
1: Segueix, sisplau, que això m'està agradant.
2: Sí, sisplau.
0: Doncs vinga, segueixo. La moda dels 2000 va ser un conjunt de tops asimètrics, minifaldilles, cinturons XXL i peces futurístiques, amb molt brilli brilli. Els homes portaven camisetes de tirants, els texans de tall, botcut, les gorres de camioner i les ulleres de sol sense muntura, que una vegada van dominar les tendències. En l'actualitat, la moda és l'estil bojo chic, xarrers, vols, puntes i volum, en mànigues o faldilles globus per un estil relaxant, però còmode. L'estil athleisure, una combinació perfecta entre comoditat i estil. També és tendència. La moda dels homes se centra en la versatilitat, el confort i l'expressió personal. Les tendències clau inclouen peces oversize, colors neutres i una barreja d'estil urbà amb peces formes relaxants. Què penseu?
4: Està genial!
2: Teniu més temes?
4: No!
2: Doncs fins aquí hem arribat. Per despedir-nos, us posem una cançó de la més animada.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris a Ràdio Caldes.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
0: De casa pobra, sempre m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu.
5: Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris de ràdio Caldes. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluixar al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8.
1: En xarxa.
2: Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026. Això és L'Enjoc.

Dimarts 19 de maig, avui amb molt futbol, amb el repàs de com ha acabat la Lliga Elite, una lliga molt igualada, molt comprimida en totes les posicions, amb l'última jornada amb moltes coses en joc, gairebé totes, fins i tot des de l'ascens, el descens i el play-off per jugar-se. Aquest dissabte precisament comencen els play-offs, també en parlarem, i parlarem amb Toni Carrillo, un dels equips, l'entrenador d'un dels equips, el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, tornant a un històric com és el conjunt del Guinardó a la categoria estatal. Com dèiem, molt futbol i també renovacions. En aquest cas, la de Hansi Flick, feta oficial ahir amb el, com a primer entrenador del primer equip masculí del Barça. També la d'Antonio Rama, com a entrenador del Fèric Balomano Granollers, ha acompanyat, això sí, a la banqueta de Robert Cuesta, l'exentrenador del CAC Sec Granollers, del femení, que serà el segon de Rama a la del masculí, al primer equip masculí, i també la de Roberto Íñiguez. Ahir escoltàvem ja a Pere Puig, el director esportiu. Avui n'ha parlat el mateix entrenador, Roberto Íñiguez, ja amb molta feina en aquest estiu vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, el Barça renova Hansi Flick fins al 2028.
1: Doncs així és, ja ho havia anunciat ell mateix en roda de premsa, però ahir es va fer oficial amb la signatura del tècnic alemany, acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més, amb un altre opcional, amb la intenció d'anar any a any, pas a pas.
0: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
1: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis, després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes a Amèrica del Nord.
0: El Barça, que ja tenia la feina, ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també ho té l'Espanyol, que encara tindria alguna opció remota de classificació per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final d'aquest dissabte per la permanència.
1: El club ha anunciat a les últimes jornades que ja s'han exhaurit totes les entrades sold out que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Elx, en què els de Mitchell estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
0: I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona Women ha fet oficial aquest mateix matí l'ampliació del contracte del seu entrenador, Marc Ballester.
1: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix, a falta de dues jornades, i havent arribat a semis de la Copa de la Reina, que hi han eliminat contra el Barça, que dissabte passat es va proclamar campió.
0: En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa al final de temporada.
1: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescisió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
0: A tot això, al Barça encara li queden dues jornades de Lliga regular d'ACB, a més, evidentment, dels play-offs pel títol. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
1: El tècnic basc renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
0: En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació del contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
1: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades a la banqueta del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama, en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
0: En hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina aconseguida aquest cap de setmana a Gijón.
1: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament, demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
0: El Vilassana, que recordem, ha quedat primer a la Lliga regular i, per tant, tindrà el factor pista favorable. En waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Amb el tercer i definitiu partit de la semi que enfronta Sabadell i Barcelona a les 8 a Can Llong. Ja espera la final barceloneta, que es va desfer per la via ràpida al Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia, a la piscina d'Olympiacos, amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
0: I en categoria femenina, encara en waterpolo, també avui ja arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
1: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de l'altre semi, també el millor de 3, que enfronta Mataró i Sabadell.
0: I un últim punt, no sortim de la piscina, perquè ahir la Federació Catalana de Natació va presentar la nova presidència i la nova junta.
1: Enric Beltran liderarà durant els propers 4 anys la Federació de Natació com a únic candidat a les eleccions. Bertran torna a ocupar el càrrec que havia ocupat durant 14 anys, des del 2008 al 2022. La nova junta compta amb exesportistes d'elit com Jessica Vall, Erika Villaécija i Dani López Pinedo, entre d'altres.

0: Dimarts 19 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que es va fer oficial ja ahir a la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.
1: Barça és more than a club, you know?
2: El Barça és més que un club, ja ho sabeu, i per mi és un plaer continuar aquest viatge. Puc sentir-ho cada dia, puc sentir aquesta passió. El club, l'estaf, els jugadors i també l'afició la tenen, i això és increïble. I per mi és especial, ja ho sabeu, perquè hem compartit molts moments, moments fantàstics en el passat, i encara tinc gana. Vull aconseguir també guanyar més títols. Gràcies per la confiança i n'estic molt content.
1: I'm really happy about that.
0: Un Flick que es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que haurien de fer canvis de cada temporada vinent per seguir guanyant títols.
2: Especialment en els darrers mesos, en les darreres setmanes, estem jugant molt bé, amb molta estabilitat, i és bo de veure-ho. Però, esclar, hem de canviar alguna cosa. Ho farem tots junts amb Deco. Estic molt content de treballar amb ell i el seu equip, i també agraeixo molt la confiança del club, del president, de la junta directiva. Significa molt per mi, perquè és increïble formar part d'aquest club.
0: Hansi Flick seguirà entrenant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte assignat es pot ampliar un altre any més d'opcional, fins al 29. Ja hi ha diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrenarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho hem anat explicant també, Fermín López haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis, recordem que va ser substituït al descans, i farà, per tant, que es perdi el Mundial amb la selecció espanyola, que comença, recordem, l'11 de juny. I parlant de renovacions, el Badalona Women ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador Marc Ballester per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F.
3: Soy Marc Ballester, entrenador del Badalona Women, y tengo la ilusión de empezar este proyecto desde cero, con muchísima ambición y con ganas de hacer un año espectacular.
0: Ballester, que va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix a falta de dues jornades, i havent arribat a les semifinals aquest any de la Copa de la Reina, que hi han eliminat contra el Barça, que dissabte, recordem, es proclamava campió. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a la tercera, aquest cap de setmana passat es va decidir, ho dèiem ahir, la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant, en què ho teníem pràcticament tot en joc encara, i com hem anat explicant, San Juan Atlético Moncada com a primer i Martinenc com a segon han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat avui amb l'entrenador del conjunt del Guinardó, un clàssic del futbol català com és Toni Carrillo, que acumula dos ascensos consecutius, i ara torna a un històric del futbol català com el Martinenc a la categoria estatal.
4: No és fàcil. Que quan vam arribar fa 3 anys, doncs, l'objectiu era col·locar l'equip en uns anys de categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elit, però una vegada a Lliga Elit, d'inici, doncs, la idea era, no, doncs, amb una lliga tan igualada i tan difícil, doncs, era no patir, no? Intentar, doncs, assentar-te, no? Bueno, ha sortit molt millor i bueno, ho han rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que contents, contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? I amb ganes de poder, doncs, competir bé a la tercera divisió.
0: Un Toni Carrillo que destacava la igualtat d'aquesta Lliga Elit, especialment palesa aquesta temporada.
4: Fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga, doncs, qualsevol equip que ha començat els primers 4 per 5 partits sense sumar molts punts, guanyant dos partits, es col·locava ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs, fins a l'última jornada no s'ha decidit tot. No? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca, vista des de fora, no? Vista des de dins és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però bueno, al final per nosaltres ha sortit bé.
0: D'altra banda, com dèiem, ja tenim definits els play-offs per acompanyar el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de dissabte a les 4 i 5 en directe al partit que es podrà seguir en aquesta anada a l'Enjoc TV amb la retransmissió de la xarxa, la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. Ràdio Rubí, Siscolata García.
5: Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, afrontaran de manera diferent l'eliminatòria, si més no, dels que es pot extreure de les paraules de l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, perquè els de Tarragona miraran de tornar, després de dues temporades a Lliga Elit, a la tercera ref de la qual venien, mentre que la Unió Esportiva Rubí va complir amb el seu principal objectiu, com era el de la permanència, i ara es tracta de gaudir, així ho confessa el tècnic Blai Martí.
6: Jo ja m'ho prenc de vacances. En el sentit de que hem treballat el partit de Sabadell igual que la resta, prepararem el playoff igual que la resta, però per això no nosaltres un premi. Fa 10 dies estàvem d'aigua al coll i ara estem molt somrients i volem jugar un mes a futbol. Al final, jugar a futbol està feliç.
5: Evidentment que no regalaran res i miraran d'assolir l'ascens. A més, el Rubí arriba amb aquesta línia ascendent de resultats i les tres últimes victòries, la qual cosa els dona un punt objectiu positiu. Pel que fa a l'eliminatòria, davant de la Pobla de Mafumet, mirat tots els partits disputats en Lliga entre els dos equips, només passaria en dues ocasions la Unió Esportiva Rubí de nou, és a dir, en set de les eliminatòries. Si no hagués estat Lliga i sí que eliminatòria, hauria passat la Pobla de Mafumet, que enguany va empatar al seu terreny de joc, però de Can Rosés es van dur els 3 punts. La primera de les cites a Can Rosés aquest dissabte a les 4:05. La tornada serà el següent cap de setmana a les 7 de la tarda de dissabte a la Pobla de Mafumet. Entre els dos clubs han signat un acord d'entrades a 5 euros per als seus aficionats.
0: Gràcies, Cisco. A l'altre semi del playoff es van a les cares al Prat i al Sant Mauro, amb l'anada aquest dissabte a les 7 de la tarda al Baix Llobregat. En zona mitja ha quedat finalment el filial del Sabadell, que tenia opcions de playoff fins a l'última jornada, però que es va esvair amb la derrota a Rubí. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: No va fer un bon partit per tancar el curs l'equip de Marc Abastany, que al descans ja anava 2 gols a sota. Al final, la festa en aquesta última jornada va ser rubinenca, ja que pugen a la 6a plaça i s'enduen el darrer bitllet per disputar la promoció. El tècnic del filial del Centre d'Esports creu que en el futur han de mirar més amunt.
8: Penso que l'objectiu de mínim s'està complert, que és la permanència, com dius. L'objectiu de màxim, doncs no l'hem complert, que entrar a play-off. Avui teníem l'oportunitat, però no hem estat a l'alçada. I el que hem de fer és analitzar-ho i corregir-ho per l'any vinent. Doncs el filial del Sabadell mínim ha d'estar Lliga Elit i ha de ser ambiciós per més aviat que tard doncs tornar mínim a la tercera divisió.
7: El Sabadell B, doncs, acaba 9è amb 38 punts a 4 del play-off i 2 per sobre del descens. El curs següent tornarà a jugar la Lliga Elit per segona temporada consecutiva.
0: Gràcies, Sergi. També salvat i sense play-off, ha acabat el Valls. En Radio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: Objectiu complert per la Unió Esportiva Valls a la Lliga Elit 2025-2026. Permanència assolida i la Unió Esportiva Valls continua sent dels pocs clubs, juntament amb l'Horta i el Rubí, que ha disputat la totalitat de les edicions des de que es va fundar la Lliga Elit. Així explica l'evolució de l'equip aquesta temporada el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
10: Doncs molt contents i orgullosos de la temporada que hem fet, de poder tornar a dir que el Valls és de la Lliga Elit. Feliç també per tota la gent que s'ha implicat des del principi, doncs la directiva, el cos tècnic amb el que he treballat, els jugadors, evidentment, i amb aquesta sensació d'haver aconseguit l'objectiu de plenitud a final de temporada, doncs tranquils, podríem dir. Per tant, bé, amb els deures fets i molt feliç de poder aconseguir l'objectiu un altre any.
9: Els vallencs van assolir l'objectiu una jornada abans i han acabat amb opcions remotes de disputar la promoció ascens en una lliga molt exigent, igualada i de vegades molt cruel. El tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González, ha declarat en més d'una ocasió el replantejament d'aquesta categoria per formar-la amb 2 equips més o la possibilitat de formar un segon grup a la tercera federació per l'alt nivell del futbol català. Ara la Unió Esportiva Valls haurà de plantejar la propera temporada amb tranquil·litat i aires de continuïtat. Una temporada 2026-2027 que es preveu de nou duríssima i marcada per la igualtat suprema, on l'objectiu principal de l'equip serà el mateix: garantir la continuïtat de la Unió Esportiva Valls a la Lliga Elit.
0: Gràcies, Eric. I també de la salvació in extremis de l'Horta. Després de la salvació aquesta de l'Horta, baixen a primera catalana 2 històrics també, com són el Júpiter i el Vilafranca, a més del Sant Feliuenc i del Ciutat Cooperativa. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
11: El Ciutat Cooperativa consuma el descens a la primera catalana de manera cruel després de caure 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet. Tot i la derrota, aquest resultat li servia als de Sant Boi de Llobregat fins al minut 91, quan l'Horta ha marcat el gol de la victòria davant del Vilafranca, un resultat que ha fet que la Copi caigui a la 13a posició i baixi de categoria. Això deia l'entrenador Javi Calvo i el jugador Izan Relova després del partit.
12: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales. Es un hasta luego, no es un adiós. Y que este club volverá.
13: Orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol. No nos merecíamos este final porque hemos hecho grandes partidos, hemos demostrado que podríamos estar perfectamente en ella. Levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
11: Així, el Ciutat Cooperativa, que venia a 3 ascensos consecutius, torna a la primera catalana, on va quedar campió la temporada passada.
0: Gràcies, Albert. En bàsquet, ahir us ho explicàvem, la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més, i escoltàvem un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions al club el mateix Roberto Íñiguez, avisant que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent. Girona FM, a Pau Villafanya.
14: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club el desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espart Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Un Íñiguez que ha volgut deixar clar la importància de la planificació de cares a l'any que ve.
15: Bueno, respecto al equipo, yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes, muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar, y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
14: La temporada que ve, l'Espart Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
0: Gràcies, Pau. De fet, avui mateix s'ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador Antonio Rama. Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades a la banqueta del primer equip vallesa, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat que també que Robert Cuesta, aquesta temporada d'entrenador del primer equip femení, el Granollers, recordem, serà el segon d'Antonio Rama en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla. Escoltem Rama.
16: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts, tant l'equip com el club, com nosaltres com a staff.
0: Antonio Rama, que ha estat reconegut 3 vegades com a millor entrenador de la Lliga Sobal, i d'entre d'altres èxits destaca el subcampionat de la European League de la temporada 22-23.

0: I en hoquei patins, el Vila-sana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a les semifinals de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Uaulli de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Portem setmanes destacant la importància que té el mes de maig per l'hoquei patins femení en general i pel Vila-sana en particular. L'equip del Pla d'Urgell va començar el mes disputant la Champions, on va caure les semifinals, va seguir amb el títol de la Copa de la Reina aconseguit aquest passat cap de setmana i ja mira l'inici dels play-offs pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Aquest dilluns a la tarda, el municipi i l'equip van celebrar la segona Copa de la Reina consecutiva i, tal com deia el seu president Ramon Porta a UAU Lleida Ràdio, ho van fer tenint clar que guanyar costa molt, que cal perdre per aixecar-se i que lluitaran al màxim per guanyar el títol domèstic.
2: Jo crec que és important que perdem algun títol perquè és de l'única manera que ens podem tornar a aixecar i aprendre. I aleshores, doncs, evidentment, que lluites per tots els títols, però, escolta, l'altre també juga, eh? I si l'altre també juga, pues pot passar això, pot passar que perdis. Nosaltres intentarem guanyar amb molta il·lusió i després estem demostrant que tenim un equip que sap el que juga, sap el que vol i no tot surt bé, però bueno, lluitarem i crec que ho aconseguirem.
1: Un Vila-sana que porta temporades creixent també pel que fa a la base. A dia d'avui, el Club del Pla d'Urgell té equips participant en competicions estatals i és un dels planters més importants de l'hoquei patins femení a escala catalana. Ara bé, el president Porta ens explicava que es troben en un moment on no poden créixer més degut a les limitacions d'instal·lacions.
2: La gent sempre vol anar amb el cavall guanyador i volen vindre moltíssimes nenes cap aquí a Vila-sana l'any que ve per fer equips, i jo sé que estan dient amb moltes nenes pues, que no pot ser, que no tenim prou espai, i nosaltres el que primem és donar qualitat i que la canalla s'ho passin molt bé i aprenguin el que hagin de prendre. Per això demanem més instal·lacions, perquè, bueno, és que de dilluns a dilluns està tots els horaris plens que no hi cabem ni amb calçador, però bueno. Veurem a veure què passarà.
1: Aquest diumenge a 12:15 del migdia el Vila-sana juga el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina a casa davant el Palau de Plegamans.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la divisió nord masculina amb el tercer definitiu partit de la semi que enfronta Sabadell i Barcelona a les 8 a Can Llong. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
4: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Pau. En categoria femenina també avui arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga amb un Sant Andreu Terrassa a les 9. Demà jugarà el primer partit de l'altre semi, també el millor de 3, que enfronta Mataró i Sabadell. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
1: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
2: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
3: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 19 de maig, avui volem repassar el final de la Lliga Elite de futbol, un final molt emocionant, amb una última jornada encara amb moltes coses en joc. Parlem de descensos, però també d'alegries, com per exemple del Martinenc, que torna a tercera després de 7 anys. Avui trucarem al seu entrenador, un altre clàssic de futbol català i d'aquesta categoria, de tercera, com és el Toni Carrillo. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça renova Hansi Flick fins al 2028.
2: Ja ho havia anunciat ell mateix en roda de premsa, però ahir es va fer oficial amb la signatura del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més amb una altra d'opcional, amb la intenció d'anar any any.
0: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
2: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret. Una lesió que es farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes a Amèrica del Nord.
0: El Barça, que ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també la té l'Espanyol, que va aconseguir la permanència, i a més encara tindrà alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final aquest dissabte per la permanència.
2: El club ha anunciat a les últimes hores que ja s'han exhaurit totes les entrades que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Els, en què els de Mitchell, recordem-ho, estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
0: No els hi val l'empat, tampoc, al conjunt gironí, que ara mateix ocupa la zona de descens. I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona avui ha fet oficial aquest matí la renovació del seu entrenador, Marc Ballester.
2: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix, a falta dues jornades, i havent arribat a semis de la Copa de la Reina. Recordem-ho, eliminats contra el Barça, que dissabte passat, per cert, es va proclamar campió, i ja pendent d'aquesta final de Champions a Oslo dissabte a 6 de la tarda contra l'Olímpic de Lió.
0: N'estarem pendents i demà escoltarem, de fet, algunes de les protagonistes perquè que avui hi ha hagut el Media Day a Can Barça. En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa a final de temporada.
2: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar-li la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescisió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
0: A tot això, al Barça, que encara li queden dues jornades de Lliga regular de CB, a més dels play-offs pel títol de Lliga. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
2: El tècnic basc renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
0: Ho seguirem, evidentment, estarem pendents d'altes i baixes de l'Uni Girona. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
2: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades al banquet del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama, en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
0: En hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón.
2: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
0: El Vilassana, que s'enfronta al Palau en la semifinal catalana, recordem, d'aquesta hoquei Lliga. En waterpolo avui es definirà la final de la Lliga a la divisió nord masculina.
2: Amb el tercer definitiu partit de la semi que enfronta el Sabadell i el Barcelona a les 8 a Can Llong. Ja espera la final barceloneta, que es va desfer per la via ràpida del Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per a la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
0: I encara en waterpolo, en categoria femenina, també avui arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
2: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de l'anada de l'altra semifinal. També el millor de 3 enfronta Mataró i Sabadell.
0: I un dia punt, no sortim de la piscina perquè ahir la Federació Catalana de Natació va presentar la seva nova presidència i nova junta.
2: Enric Bertran liderarà durant els propers 4 anys la Federació de Natació com a únic candidat a les eleccions. Bertran torna a ocupar el càrrec que havia ocupat durant 14 anys des del 2008 al 2022. La nova junta compta amb exesportistes d'elit, per exemple, Jessica Vall, Erika Villaécija i Dani López Pinedo, entre d'altres.

0: Dimarts 19 de maig, 6 minuts passant de la una, de dos quarts a dues, volíem dir. Comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que va fer oficial ja ahir la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.
1: Estic molt content i ja ho sabeu, quan recordo els darrers partits, especialment a casa, al Camp Nou, amb un ambient increïble i com ens reben cada partit, és molt especial. I això és el que volem, així que ho donarem tot també l'any vinent, per si potser fer el somni realitat. I aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols, potser també la Champions, i ja estem treballant per això.
0: Un Flick que es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que hauríem de fer canvis de cada temporada que ve per seguir guanyant els títols.
2: Always looking positive, you know, we are always here to...
1: Sempre tinc una visió positiva, ja ho sabeu, i som aquí per aprendre, per millorar. Cada dia hem de fer que valgui la pena. Volem entrenar bé, amb qualitat, amb intensitat, i això és el que vull veure de l'equip. I, evidentment, també de l'entorn. L'estaf ha de ser part d'això. Tothom ha d'estar inclòs. Això és el que vull, un equip unit amb tothom, aquí al club, amb l'afició, per sentir-nos connectats.
0: Hansi Flick seguirà entrenant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte assignat es pot ampliar un altre mes d'opcional. Ja ha dit en diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrenarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho m'han explicant també, Fermín López ho va comunicar ahir al Barça, haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis i recordem que va ser substituït al descans i farà que es perdi, per tant, el Mundial d'aquest estiu. I parlant de renovacions, el Badalona avui ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador, Marc Ballester, per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F. Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent de 0 ara mateix a falta de dues jornades i havent arribat a les semifinals de la Copa de la Reina, que hi han eliminat, recordem-ho, contra el Barça, que dissabte passat es proclamava campió d'aquesta Copa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona avui ha fet oficial la renovació del tècnic Marc Ballester, un home de la casa que enguany ha aconseguit ficar l'equip a les semifinals de la Copa de la Reina i que ha consolidat un estil de joc. Marc Ballester s'ha guanyat amb escreix la renovació amb l'entitat badalonina. Va agafar l'equip després de la destitució d'Anna Junyent i com a bon coneixedor de la plantilla li va començar a treure profit des d'un bon començament. La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes, aconseguint la millor classificació de la història a la primera divisió i obtenint un bitllet per a les semifinals de la Copa de la Reina, en les quals li van competir al màxim a tot un Futbol Club Barcelona. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
4: Això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
3: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a tercera, que la setmana passada es va decidir la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant en què ho teníem pràcticament tot encara en joc, i ho hem anat explicant. Sant Joan Atlètic Moncada com a primer, Martinenc com a segon, han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Ara en parlem. D'altra banda, ja tenim definits els play-offs per acompanyar els dos equips a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de 17 de les 4 i 5, en partit d'anada que es podrà seguir en directe a l'Enjoc TV amb la retransmissió de la xarxa, la Pobla Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. A l'altre semis veuran les cares al Prat i al Sant Mauro amb l'anada aquest dissabte a les 7 en aquest cas al Baix Llobregat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat s'enfrontarà al Sant Mauro, cinquè classificat en les semifinals del play-off. L'anada es disputa aquest mateix cap de setmana a Santa Margarida de Montbui i la tornada serà al Municipal Sagnier. Durant les darreres jornades, David Vilajona no ha pogut fer servir a un bon grapat de futbolistes i ha hagut de fer experiments o debutar gent del filial, com per exemple Renato, que va debutar aquest cap de setmana contra el San Juan Atlético de Moncada. El tècnic pot elevar espera de cara a aquestes eliminatòries, comptar amb alguns jugadors, com per exemple Gustavo Renque o Carlos García.
6: Bé, Adri Ribas, ja heu vist que ha entrat 20 minutets, aviam si el podem recuperar. Aviam Gus com arriba també, que aquesta setmana ja ha entrenat a mig gas, però ja ha començat a entrenar. I el Martín Lamelas no crec que el recuperem. Vaja, serem més els sancionats, doncs ja omplim més banqueta. El Carlos també esperem que puguem recuperar aquesta setmana, aviam si el podem posar, recuperar la lumbalgia i, vaja, almenys que tinguem 15-16 jugadors en prestacions i per poder tenir alternatives i, evidentment, canvis, perquè els partits, i més ara que començarà a fer calor, els canvis seran necessaris.
5: El partit d'anada es disputarà a les 7 de la tarda i, si supera aquesta eliminatòria, el Prat s'enfrontarà al guanyador del duel entre la Pobla i el Rubí.
0: Gràcies, Jonathan. En zona mitja ha quedat finalment el Manlleu, que va acabar segellant la permanència gràcies a la victòria contra el Valls de l'última jornada. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
7: La S Manlleu ja pot respirar tranquil després d'una temporada intensa i carregada d'emocions a la Lliga Elite. El conjunt quadribarrat continuarà un any més a la categoria després d'imposar-se aquest cap de setmana al Valls per 2-1 en un municipal ple a vessar i entregat amb l'equip. Els de Luis Gallego arribaven a l'última jornada amb la necessitat de guanyar per evitar ensurts i dependre d'altres resultats. I l'equip va respondre. Després d'una primera part marcada pels nervis i la igualtat, Adrià Casanova va obrir el marcador i Rafael Roger va ampliar la diferència en la segona. El gol final del Valls només va posar emoció als últims minuts d'un partit que va acabar convertint-se en una festa per l'afició manlleuenca. La permanència té molt valor tenint en compte el context de la temporada. El Manlleu va passar moltes jornades en la zona baixa i l'equip va haver de conviure amb la pressió pràcticament fins al final. Tot i això, el grup va saber reaccionar i fer-se fort a casa en un moment més important del curs. El jugador del Manlleu, Martí Soler, reconeix que, veient com havia anat la temporada, salvar-se l'última jornada ja era un escenari que molts haurien signat mesos enrere.
8: L'objectiu de principi de temporada era salvar la categoria. I veient com anaven les coses a mitja temporada, doncs contents. Contents i ja haguéssim firmat a mitja temporada d'arribar a l'última jornada jugant-nos la salvació a casa i depenent de nosaltres.
7: Ara, amb la permanència assegurada, el club començarà a mirar cap al futur. La S Manlleu tornarà a competir a la Lliga Elite la temporada vinent en una categoria que promet tornar a ser molt exigent i competitiva.
0: Gràcies, Eloi. I després de la salvació in extremis de l'Horta, baixen a Primera Catalana, més del Sant Feliuenc i el Ciutat Cooperativa, dos històrics, com són el Júpiter i el Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
9: Derrota del Futbol Club Vilafranca per 3-2 al camp de l'Horta, un partit que condemna a l'equip al descens a Primera Catalana. Els penedesencs van protagonitzar un gran inici de partit al Feliu i Codina, intentant ser protagonistes en pilota i portant el pes del partit. El Vilafranca intentava castigar els espais, però el primer gol arribava amb una potent fuetada des de fora de l'àrea d'Iker Oltra, qui obria el marcador al minut 29. Just després de la pausa d'hidratació, al 33, els locals equilibraven la balança mitjançant Quim Fornell. Abans del descans, fidel a la cita amb el gol, apareixia Nil Castell, aprofitant el seu propi refús molt àgilment per fer l'1-2 després d'un intent de tisora. Només arrencar el segon temps, al 49, els barcelonins tornaven a establir la igualada. La sentència definitiva al somni de la permanència arribava al 91, amb el 3-2 de Pape Omar, amb un gol que salvava l'Horta i condemnava els vilafranquins que no depenien d'ells mateixos. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
10: Un resum de la temporada, no? Un equip que fa moltes coses bé, però les que fa malament es fa molt malament. I és un partit per poder-lo guanyar i el perds. Tornarem. Allò de tornar més forts que abans, no ho sé, però tornarem. I si és amb mi, com m'han dit ara, doncs ja ens posem a treballar de cara a la propera temporada.
9: El Futbol Club Vilafranca confirma així el segon descens en 3 temporades i ara, sota les ordres d'Ivan Moreno, qui ja ha confirmat la seva continuïtat, treballarà per donar forma a un nou projecte que permeti revifar i mirar amunt.
0: Gràcies, Eric. I qui l'any vinent competirà en aquesta Lliga Elite és el Lleida Club de Futbol. En les últimes hores, la Paeria ha assegurat que hi haurà un conveni també amb l'Atlètic Lleida per l'ús del camp d'esports, a banda, evidentment, de Lleida. Ara mateix es troba en un estat molt inicial i és un futurible. Ens ho amplia des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
11: Així ho va explicar el regidor d'Esports Jackson Quiñones en aquesta casa, després que divendres passat es fes públic l'acord entre la Paeria i el Lleida Club de Futbol, el qual estableix una autorització d'ús compartit de les instal·lacions, de manera que el Lleida podrà fer-les servir per entrenaments i competicions, però mantenint el caràcter públic de l'equipament i la compatibilitat amb altres usos esportius, educatius o municipals. Aquest conveni tindrà una durada inicial de 4 anys prorrogables i la Paeria n'assumirà les despeses de manteniment, neteja, subministraments i conservació de la gespa, així com el personal necessari per al funcionament de l'equipament. Per la seva banda, el club es compromet a fer un ús responsable de les instal·lacions i a vetllar pel seu bon estat i es crea una comissió de seguiment conjunta per supervisar el compliment del conveni. Paral·lelament a aquest conveni, la Paeria en vol treballar un amb l'Atlètic Lleida, tal com explicava el regidor d'Esports Jackson Quiñones.
12: Estem en un procés bastant inicial.
13: Vale, és futurible.
12: Sí, està en un procés bastant inicial. O sigui, nosaltres tenim les peculiaritats de cada entitat i nosaltres les lancem el primer conveni i li diem, este és el conveni que creiem des de la regidoria d'esport que te ve bé a tu com a entitat, que té tantos equips, etc, etc, etc. I a raïs d'aquí, el club te diu, no me sembla bé, me sembla bé millor això i això i això i això. Entonces comences a canviar. És el que te dic, que nosaltres con el Lleida Club de Futbol portem negociant des del febrer, des del gener, me sembla, hasta l'actualitat, no?
11: Quiñones assegura que és la lògica a seguir, perquè si l'acord l'han tingut en el present, també es pot tenir en el futur, evitant, això sí, malentesos. D'altra banda, sobre el conveni d'actitud que va apuntar Marc Torres, adjunt a presència de Lleida, en la roda de premsa de la setmana passada, Quiñones ha assegurat que és una percepció del club. Preguntat sobre si se li ha trasllat el nom de l'inversor del Lleida Club de Futbol, el regidor ho va negar.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la part esportiva, no hi serà l'any vinent a Lliga Elit, després del seu ascens, ho explicàvem abans, el Martinenc, dirigit per Toni Carrillo. Toni, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
14: Hola, què tal, bon dia.
0: I enhorabona.
14: Gràcies.
0: Després d'uns dies d'haver-ho paït una mica de celebracions, quina és la sensació ara, quan penses en futbol, quan penses en la temporada?
14: Bueno, la veritat és que satisfacció i estem molt contents, doncs, perquè com anar la temporada, no? La veritat és que començament no va ser gaire bo per nosaltres, però a poc l'equip ha anat agafant-li una miqueta a mida de la categoria i, bueno, la veritat és que la segona volta ha sigut molt bona i, bueno, i al final, doncs, s'ha culminat amb aquest ascens, doncs, que ens fa molt feliç, sobretot, la gent del Martinenc.
0: Segon ascens consecutiu, primer a Lliga Elit, ara a tercera, però per molt que s'hagués fet un projecte pensant en l'objectiu, no és fàcil.
14: No, la veritat és que no és fàcil. Evidentment que quan vam arribar fa 3 anys, doncs, l'objectiu era col·locar l'equip en uns anys de categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elit, però una vegada a Lliga Elit, des d'inici, doncs, la idea era, no, doncs, amb una lliga tan igualada i tan difícil, doncs, era no patir, no? Intentar, doncs, assentar-te, no? I si podíem, doncs, col·locar-nos al playoff, doncs, millor que millor. Bueno, ha sortit molt millor i, bueno, ho hem rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que, doncs, contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? En principi, per això dic que estem bastant, bastant feliços, bastant contents i amb ganes de poder, doncs, competir bé a la tercera divisió.
0: Parla'm una mica d'aquesta Lliga Elit, que aquest any no s'ha decidit fins a l'última jornada, però no només el títol i l'ascens, sinó també el play-off, el descens, amb molt pocs punts de diferència. Tu, que tens experiència al món del futbol català, no sé si recordes una lliga així tan igualada, perquè sempre hi ha algun equip que es destaca, ja sigui a dalt o a baix.
14: Sí, és que fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga, doncs, qualsevol equip que ha començat els primers 4 per 5, 5 partits sense sumar molts punts, guanyant 2 partits es col·locava ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs, fins a l'última jornada no s'ha decidit tot, no? Hi ha hagut equips, per exemple, com el Rubí, que va començar molt bé, que estava dalt, que després se'n va anar baix, i de cop i volta guanya 2 partits seguits i al final es col·loca al playoff, per posar un exemple, no? La veritat és que ha sigut tot molt... És molt igualat, a l'haver-hi tant premi tant per dalt com per baix, doncs hi ha molts pocs aquí al mig que no tenen, que estan en una situació tranquil·la i per tant no es feia que cada setmana o cada 2 o 3 setmanes haguessin canvis, no?, amb aquesta situació de poder estar pendents de no baixar i també, doncs, pendents de poder jugar al playoff o pujar d'una forma directa, no? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca, vista des de fora, no? Vista des de dins és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però, bueno, al final per vosaltres s'ha sortit bé. Crec que aquestes lligues, aquesta lliga ja, tal com s'ha format, doncs, amb 18 equips estaria molt millor, molt millor més que res perquè al final doncs, no deixa de ser la primera categoria de futbol català, no? I li hem donat l'importància que té, no? Jo crec que amb dos equips més encara seria més, estaria molt millor els romàntics que portem molts anys i que ens agrada la lliga de 18 o 20 equips. Doncs la veritat que la defensa no és que faci curta, però sí que fa que això que ha passat, que està molt bé, doncs passi, però jo crec que aquesta categoria en 18 equips estaria molt, molt millor, no?
0: Vaig acabant. Vosaltres vau estar 19 jornades sense perdre, unes quantes com a líder. Semblava que estava fet i arriba aquella derrota contra la Pobla. No sé com heu gestionat també aquestes últimes setmanes, sobretot.
14: Sí, la veritat és que les últimes 4 o 5 jornades ha tingut de tot. Des d'agafar avantatge i col·locar-te 6 punts faltant 2 partits i només feia falta un punt, doncs perdre doncs, amb la Pobla feien un penal al minut 88, bueno, la veritat és que, i deixar-te doncs, anar a un camp difícil com és el camp de Sant Just per intentar fer un punt, no? Quan doncs, també la Pobla tenia possibilitats de guanyar i si nosaltres no perdíem, doncs col·locar-se. S'ha gestionat com tota aquesta lliga, no? Cada setmana era vital sempre, i bueno, la veritat és que quan vam perdre l'altre dia amb la Pobla el que volíem era doncs no, que no ens fes mal aquesta derrota, tan cruel al final perquè podíem haver empatat a l'últim minut i preparar bé el que necessitàvem per assolir l'ascens. I bueno, crec que el grup és molt fort i jo crec que ha sigut una de les claus, és un grup molt unit i molt fort i bueno, crec que vam anar a Sant Just i a l'equip defensivament sobretot va estar molt ferm, molt posat i al final vam assolir l'objectiu que era del que es tractava.
0: I acabo ara sí, sé que ara toca descansar una mica de futbol, però entenc que

0: doncs benvingut sigui, no? Però hem de ser, hem d'estar amb els peus a terra i saber que aquesta categoria és molt complicada i que hem d'arribar de la millor manera, amb molta humildat i molt de treball per assolir un objectiu que està molt clar, que és estar molts anys amb ella.
1: Doncs el Martinenc, un històric que després de 7 anys, com dèiem, passant per segona catalana, primera catalana i un any en aquesta Lliga Elite, torna a tercera, torna a la categoria estatal. Un dels artífexs ha estat el seu entrenador, Toni Carrillo, amb el qual hem volgut repassar avui aquest tram final de temporada i aquest ascens. Toni, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort que vingui, amb el que vingui el curs a bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I en bàsquet, ahir us explicàvem la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més i escoltar un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions també al club el mateix Roberto Íñiguez.
2: Respecto a la renovación, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí, eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
1: Un Íñiguez que avisava que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent.
2: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad, desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos. Y si tuviese que pedir un deseo sería el de llegar mejor a ciertos momentos claves de la temporada, ¿no? Creo que para eso el trabajo y la configuración que hagamos este verano es fundamental. Tal y como está el baloncesto femenino, repito, creo que toda la configuración y planificación que hagamos este verano todos los clubs va influir mucho en lo que pase después.
1: De moment, avui mateix, l'Uni ja ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. I en hoquei patins, el Vila-sana va celebrar pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina a partir d'aquest dissabte. Escoltem primer dues de les nouvingudes aquest any, l'MVP de la Copa, Aina Florenza, i la joveníssima, i també plaça important ja des d'allà, l'equip de l'equip Elsa Salvanyà.
3: Em fa molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol. Intentarem guanyar l'últim que ens queda, que és la Lliga. Tenim la sort de que juguem els partits a casa i si guanyem tots els partits a casa guanyarem. Us esperem, us necessitem i no res, estic molt contenta i tant de bo en puguem aixecar molts més.
4: Jo estic molt i molt contenta. Crec que al final, doncs, tot esforç té la seva recompensa i crec que totes en som conscients que hem hagut de treballar molt per estar, pues, aquí. Com totes hem dit, vam perdre unes semifinals, però crec que totes vam ser molt conscients que perdre al final és un resultat i que l'únic que serveix és continuar, perquè crec que al final això és el que ens ha fet més fortes. I res, espero pues, continuar a aixecar moltes coves amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
1: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre,

0: Setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent ho farà fluixar al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu provar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
2: Changi ga chuan den dong game den dong.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluixar al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: just getting started. Oh, I love you, Ken.
1: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, benvinguts, calderins i calderines, calderines i calderins, al Males Cartes d'avui dia, quin dia és avui? 19 de maig del 2026. L'únic que sé és que és dimarts, això sí que ho tinc clar i català. Doncs benvingut al Males Cartes, avui, com sempre, unes petites recomanacions, unes petites reflexions, i a quarts de sis intentarem connectar amb Joan López Codina, que ens farà algunes reflexions sobre el món filosòfic de la vida en general. Doncs res, només comentar-vos que estem amb tots vosaltres fins a les 6, que estaria encantat que ens truquéssiu, però no sé ni el telèfon ni en trucareu, o sigui que no cal que us digui que truqueu, perquè total, ningú envia res. Una colla de... Ara, si dic, mira, regalem un pernil que el pagarà el Monter. Tu, Monter, estàs disposat a pagar un pernilot de Salamanca amb 5 cojotes? Pues després potser trucaria algú, però ni així, ni així. Doncs res, avui ha arribat l'estiu, avui és el dia mundial a Caldes i a tot Catalunya de que ha arribat l'estiu ja. Jo he vingut amb la bicicleta i ja estava suant bastant, a nivell de suar, comença a suar, i això que vas ja mania curta. O sigui que, senyors i senyores, prepareu-vos perquè ve un estiu que diuen que hi ha un fenomen que es diu el Niño o la Niña, que aquest any serà devastador, incendis, tot. Jo ja veig tot el farell cremat, tot negre, tota la gent que viu al de tot del farell, aneu al tanto, no vull res, no vull dir res, director, però jo em fotaria sistemes de rec automàtic perquè quan trobin que la temperatura augmenta excessivament, diguéssim, s'engeguessin els recs automàtics, que per cert, fa molt pocs dies que vaig veure que va haver-hi un incendi brutal, no sé on, i una casa que estava enmig del bosc tenia rec automàtic que el tio abans de marxar el va deixar engegat i va fent rec automàtic, i la casa completament salvada, fins i tot amb la gespa i tot, sí que penseu-vos-ho bé i col·loqueu rec automàtic, però a tope, a tota la pressió que pugueu, per si ve aquesta onada de calor extrem que diuen que ens arribarà a Caldes, a Caldes sobretot, amb el tren orbital, que tenim la sort de que ens arribi el tren orbital. L'únic que hauràs d'anar caminant a l'estació de Santa Perpètua, res, és un petit detall, oi? Estigueu atents als petits detalls, Res, doncs serà, què pot ser això, una hora i mitja caminant fins a l'estació de Santa Perpètua? Doncs no hi ha problema, total per anar després fins a Sabadell, Que ja dius, ja estàs a Santa Perpètua, ja pots anar a Sabadell caminant, ja també. Total, que el tren orbital encara no l'he entès, no entenc jo a Caldes què collons fotem amb el tren orbital. La veritat és que estàs content per una banda, perquè no se t'omplirà de gent indeseable, no? Perquè el tren sempre porta gent indeseable, no? Però per una altra banda dius, hòstia, clar, et coarta la llibertat de moviment si no tens cotxe. I... Però bueno, ja tenim els segalers, que va perfecte, com una daina, els E9s que no paren d'anar amunt i avall, i que per molts anys puguem tenir aquesta connexió tan preciosa i tan sòlida per anar a Barcelona. Llàstima que ara som famosos i al matí, cada matí, tinguem com 10 quilòmetres de cua per sortir de Caldes, oi? Però bueno, és el que té la vida, Tu faries una gran benzinera allà on hi havia el restaurant aquell entre Caldes i Palau? Em diu que no. A Campilés, diu? Que es deia Campilés? Bueno, és igual. Aquell restaurant, jo veig allà una àrea de com de com una benzinera, però amb un restaurant i tot, com si fos l'autopista, una gran àrea. Jo ho veig, jo ho veig allà, i fins i tot un petit zoo, saps, que aquell anant cap a Berga que hi havia un tigre allà, no, un lleó, hi havia, que li deien los leones. Pues jo veig allà una gran gàbia i tenir, jo què sé, un lleó,
què sé, un elefant, que a Caldes tenim ja història contrastada amb elefants, jo ficaria allà un elefant, una estació de servei, i que els nens baixessin i mentre estàs ficant benzina anessin a veure l'elefant. Ai, que maco, eh? Bueno, total, que sort que no ens arriba el tren, com us dic, ara anirem a Santa Perpètua, però ja podíem anar a la... Ai, perdoneu, que li he donat cops al micròfon, aquests micròfons com que estan en un lloc que no haurien d'estar, perquè haurien d'estar més baixos, doncs ara que podem anar a la Llagosta, doncs ara ens fiquen el tren a la Santa Perpètua, que jo fins i tot crec que és més lluny Santa Perpètua que l'estació de la Llagosta, ves el que et dic, eh? I la Llagosta pots anar a l'aeroport, i a Santa Perpètua no, Santa Perpètua només podràs anar a Granollers, que tardes més anant a l'estació de Santa Perpètua per anar a Granollers que anant directes a Granollers, o a Sabadell, que més o menys el mateix, i dius a Vilanova, jo que hi haig d'anar a fotre a Vilanova, i els de Mataró, que collons han d'anar a fotre a Vilanova, però bueno, tot sigui per l'eix orbital i la descentralització, perquè clar, els guiris que venen amb els barcos a Barcelona, doncs que tinguin més espai a Barcelona per poder baixar i contaminar i comprar merdes, perquè estem en una ciutat de merda. Doncs vinga, va, anem a ficar una mica de música per treure l'editorial, perquè això seria l'editorial del programa, després d'explicar la calor i el tren orbital. Bueno, és que avui és un no parar de notícies, eh? Llàstima que després, quan repeteixes el programa, quan sigui, aquestes notícies ja han quedat totalment ja descatalogades, no? Però Jonathan Antic, o el fill del Mango, Mango Mangotero, doncs que es veu... Bueno, ja, mira, d'aquí un any en parlem, Monter, perquè jo crec que aquí hi ha una conspiració del de Zara, justament, del, com es diu, l'Andújar aquell, el collons, el de Zara, el d'Indité, ai, tot aquests, el gran gurú, el més ric d'Espanya, com es diu aquest? Bueno, és igual. Quin cap el meu, eh? Ja tinc Alzheimer avançat. Bueno, la competència jo crec que ha fet que detinguin en aquest senyor, el Mango Junior, a Amancio Ortega, això, que no em sortia. Gràcies, Monter. Doncs l'Amancio Ortega, amb els seus tentacles, ha fet que la policia vagi a manillar i a detenir el senyor Jonathan Antic, o no sé com es diu. Sí que és un antic, sí. Perquè, encara que després d'aquí un any, perquè aquesta és la meva profecia, grava la profecia, s'està gravant, això... Sí, perquè això és un cas que posarem llum a la foscor. D'aquí un any veureu com aquest petit detall de que l'han detingut avui arribarà a jutjar-se amb la gent que és el Tribunal Popular i no hi haurà prou proves per incriminar-lo i el deixaran en llibertat. Però el mal ja estarà fet, amics, perquè el senyor Jonathan, que mira que ser el Mango i posar-li el seu fill Jonathan, que em sembla que es diu Jonathan, que tampoc ho sé, però ficar-li Jonathan és de molt... Vaja, ei, que tinc un amic que es diu Jonathan. Però dir-se... Perquè el pare es deia... No sé, es deia Chris Antic o... Jo què sé, no ho sé, però bueno... Posar-li Jonathan, amb totes les meves disculpes, Jonathan, si m'estàs escoltant, però posar-li Jonathan al fill del Mango, quan són tan internacional, bueno, potser per això, no? Total, què estava dient? Això, que ja el mal ja estarà fet perquè està emmanillat i ha sortit per la tele i és que la gent ja l'ha vist que és culpable, no? Encara que després surti que no tenien cap mena de prova, perquè si estaven allà sols, allà a Montserrat, quina prova, quins collons de prova han de tenir la policia per saber si el va tirar o no el va tirar? És impossible, per molt que a no ser que hagin trobat al telèfon missatges d'aquest nano que digui a la seva parella lo voy a llevar a Montserrat, lo voy a tirar por el acantilado. Bueno, clar, si és així potser sí que hi hauria alguna base científica, però res, d'aquí un any o dos ja veureu, com el Rossell aquell, el Sandro Rossell, que no tenien ni una puta prova, 2 anys a la presó de preliminars, i després cap a casa, i ja l'han enfonsat el negoci. O sigui que
Això per una banda. Després han imputat també el Zapatero avui. Hòstia puta, tio. Que no dic que no tinc... Que no, potser sí, que és culpable, però bueno, això ja és una persecució política. Ja no és falta que agafin i agafin tot el PSOE. Bueno, clar, pot ser sí. Tot el PP, tot el PSOE, tot el presó. Després, què més ha passat avui? Bueno, no sé què més ha passat. Ha passat moltes coses avui. Avui ha sigut un dia que ha passat tot, I... Per què ho deia tot això? Ah, això, perquè anàvem a escoltar la música, una miqueta de música, perquè això és l'editorial que només ha durat, doncs, 10 minuts, per no dir res, total, per no dir res. Ficarem una cançó que s'intitula, com s'intitula? I'm like a bird, que jo sóc com un ocell, bird, com el Larry Bird. Pues escoltem aquest gran basquetbolista de la NBA, Larry Bird.

0: I notícia d'última hora, Jonathan Andic, es deia Andic, diposita 1 milió per eludir la presó per la mort d'Isaac Andic, el seu pare i fundador de Mango, última hora en directe. O sigui, que ha anat allà a dir què necessiteu, 1 milió, 2 milions, 40 milions, què voleu? Pam! 1 milió d'euros i ja està a caseta. Però bueno, el mal, com us deia, ja està fet. Mira, notícia també d'última hora. L'Alcaraz confirma que tampoc disputarà el Wimbledon. Wimbledon, que el murciano aquest, que tu, Monte, ja veig que no t'importa gaire, en absolut, l'Alcaraz te fot. Però ja tenen un altre que es diu, no sé, Garzo, aquell de Madrid, bueno, no sé. Què anava a dir? Començarem ja a repassar les estrenes, perquè ja són 5:15 i encara no han començat ni a fer la primera estrena de cinema. I comencem amb una que és la continuació d'una sèrie de televisió que no és una altra que The Mandalorian, que la pel·lícula es diu The Mandalorian and Grogu i s'estrena el dia 21 de maig, avui és 19, demà passat, Jo no sabia, fins ara que ho he llegit, que era la continuació, o sigui, que has d'haver vist tota la... Jo vaig veure la primera temporada de Mandalorian, em va agradar molt, però la segona ja no vaig entrar. Et va passar el mateix, no? No has vist cap. A dos, que n'hi ha dos de temporades de Mandalorian. I t'ha agradat la segona? Sí, força bé, no? Jo passe potser perquè no tenia prou temps a casa per seguir la sèrie, però no em va acabar... Vaig veure com moltes transparències, molta nau volant que dius, bueno, potser es passen, no tanta nau, i motoretes d'aquelles que volen sempre, bueno... La sinopsis, per qui no sàpiga aquest món de què va, de Mandalorian, que jo tampoc ho sé, ja no sé ni un pare, Això perquè això quan passa abans de les primeres guerres mundials, de la guerra de Star Wars, abans de la Star Wars, després, entre mitges, bueno. Continuación de la serie de Mandalorian en forma de película, El Imperio ha caído. No vés a saber quin imperi, perquè hi ha tants. Y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia, mientras la incipiente Nueva República, que aquí tots són republicans i no hi ha ningú que sigui republicà, treballa per protegir tot el que es va lluitar a la rebel·lió. I han reclutat l'ajuda del legendari cazarrecompenses Mandaloriano, perquè Mandaloriano deu ser d'una planeta de Mandalorian, és per això li diuen el Mandalorian, és com si diguéssim el llunàtic, el Monter el llunàtic, ve de la lluna. Din Djarin, que també posa-li Jonathan, collons, i el seu jove aprenent en Grogu, que no és un altre que suposo que el Jedi, no? El petit... Ah, no és el Jedi? Ah, pensava que era el de jove el Jedi. Ah, és que sóc un desastre, O sigui, no té res a veure amb el Jedi de les pel·lícules, que és un avantpassat. Vés a saber. Avantpassat. Ah, és un descendent. Ah, amigo. Però jo no el veig, en el Yoda fotent un quiqui... i tenint descendents i per trobar una dona com ell, hòstia, a mi ha de ser difícil, Bueno, pues el 21 de maig a tots els vostres cinemes, a la gent que li agrada aquest tema de Star Wars ja sap que té una cita ineludible amb The Mandalorian en Grogu.
1: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
2: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: Esto no es por venganza. Es para evitar otra guerra.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
1: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
3: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
1: Necesitamos a un profesional.
2: Agárrate.
1: ¿Qué pasará cuando no estés ahí para protegerlo?
2: ¿Estás bien? protegen a los jóvenes. Y luego los jóvenes. Protegen a los mayores. Es la hora.
4: Es la hora. És l'hora, Mandalorian.
0: Qui deia això, que no ho he vist?
4: Vas a sofrir.
0: Bé, un dolent, no? Qualsevol. Hi ha tants dolents, clar, hi ha tants planetes. Imagina't si aquí al planeta Terra podríem posar que els dolents serien, jo què sé, el Trump, el Putin, el Netanyahu i algun més, no? Algun Khomeini d'aquells i el Xi Jinping aquell, el president de Xina, i aquests serien els dolents tots, no? Però clar, si tu ara agafes i pensa que pots tenir com milions de planetes i dolents de diferents races, hòstia, ha de ser com una mena de suplici, eh? Bueno, va, anem a seguir amb una mica amb la cartellera que ens arriba aquest divendres, això sí, el 22 de maig, ara, i no és una altra que una pel·lícula amb una mica de cague, perquè sempre heu pensat que quan anàveu amb cotxe per una carretera fosca a la nit i heu presenciat alguna cosa estranya, com pot ser un accident, diu, hòstia, a veure què passarà, a veure quin cague que t'agafa, no? Doncs la pel·lícula del Passajero Nocturno, que el divendres s'estrena, de què va? Doncs després de presenciar un brutal accident nocturn a la carretera, una jove parella comprèn que alguna cosa els està perseguint. Una presència demoníaca, conegut com el passatger nocturn, s'ha unit a ells i no es detindrà fins a reclamar-los als dos, convertint el seu viatge en un autèntic malson. El Passajero Nocturno.
5: Tío, dame un minuto.

0: Doncs la història d'una vaca, que realment, clar, evidentment no és la història de la vaca, sinó dels protagonistes són la que té la vaca, no? I el vaquero que té el toro, eh? Són ànimes mater dels protagonistes reals. Doncs seguim amb una pel·lícula, ara sí ja una mica més, una valoració més gran, que es diu Love Me Tender. No és anglesa, sinó que és una pel·lícula francesa. Està molt ben valorada, no ho sé, les franceses s'han d'agafar sempre amb certa cautela. ¿Y de qué va? De un final de verano, Clemens le cuenta a su exmarido que mantiene relaciones amorosas con mujeres. O sea, Clemens, debe ser una dona, ¿no? Le cuenta a su exmarido que mantiene relaciones amorosas con mujeres. Això, a qui més i qui més li ha passat alguna vegada, ¿no? Y diu, su vida da un vuelco cuando él se queda con la custodia del hijo que tienen en común y Clemens deberá luchar para seguir siendo madre, mujer... Y mujer libre, ¿eh? Love Me Tender.
1: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
2: ¡Hola, mamá!
1: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
3: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
1: Buenas noches.
3: ¿No?
1: No, para nada. Bueno,
3: creía...
1: Hola, Paul.
4: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
1: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
5: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
6: Paul está muy bien cuando no te ve, está muy bien. Y en cuanto te ves, el caos le trastorna, le sacude, le perturbas.
1: ¿Me presentarás a Paul algún día?
7: Sí.
1: Estaremos aquí durante la hora que tienes para estar con tu mamá.
7: Paul necesita ver a su madre.
1: No nos alteremos, ¿de acuerdo?
7: ¡Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo!
1: Un día de la madre sin él, 2 navidades, un cumpleaños suyo y todos los demás días.
8: Llega el día en que es muy tarde. Los niños crecen y el tiempo no se recupera.
9: Nos arreglaremos, mamá, ya verás.
1: Claro que sí, mi amor.
7: Irá bien. Somos tías, no nos rendimos nunca.
0: I abans de trucar a en Joan, que ja deu estar esperant la nostra trucada, em vull fer-vos una última recomanació de pel·lícules que s'estrenen el divendres, que és una pel·lícula italiana que es diu, que s'anomena Le Assaggiatrici, que és, no són unes altres que Les Catadores, però que aquí li han posat una mica més d'informació, que són Les Catadores de Hitler. I m'ha sorprès perquè és un tema que no havia jo sentit mai, que tingués catadores, no? Otoño de 1943. La joven Rosa huye de un Berlín bombardeado y se refugia en un pueblo donde viven sus suegros. Malament, comença malament ja. Rosa descubre rápidamente que en el bosque adyacente se encuentra el cuartel general de Hitler, la llamada guarida del lobo. El Führer ve enemigos por todas partes. Su obsesión es que lo envenenen. Y una mañana Rose es recogida junto a otras jóvenes del pueblo para probar la comida que le preparan a Hitler. Y de aquí ve el nombre de Las Catadoras de Hitler. Escuchemos el tráiler.
10: Adelante. Vayan tomando asiento.
11: Tendrán que esperar al menos 1 hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
12: ¿Envenenada?
11: Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero... uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
13: ¡Eh! ¡No haga eso! ¡No puede vomitar!
11: Considérense muy afortunadas. Todas van a degustar manjares exquisitos.
12: ¿Siempre está enfadada?
14: Siempre dice que Sabine es una fanática.
12: ¿Del Führer? Quieren ser bastante precavidos. Cada año ella y su hermana le envían una almohada bordada con águilas por su cumpleaños.
15: ¿Aún piensas en Gregor?
12: Claro. ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
3: Querría sacarte de este lugar, pero no puedo. Espero que sea de su agrado.
12: ¿Seguro que no está envenenada?
3: Tanto como que ganaremos la guerra.
0: Doncs amb aquesta última recomanació, que podeu anar a veure als cinemes aquest divendres, ara estic intentant contactar amb el Joan López per si abans de la seva intervenció i la seva secció ens ha enviat un petit vídeo per escoltar. Si de cas tu l'estàs trucant ja, Monter? Eh? Estem intentant contactar perquè últimament és difícil, ja el tenim aquí. A veure, hola, bona tarda, Joan.
2: Hola, Vicenç, bona tarda.
0: Hola, et sento alto i claro. Joan, bona tarda, eh? Comencem amb ficant el vídeo que m'has enviat.
2: Val.
0: Pues vinga, va.
2: Perfecte.
0: Escoltem el vídeo.
15: 1187 Unterwasser. Ese es mi hotel, ¿qué? Donde yo vivo. Un sitio bonito. Sí, eso creo. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. No es que sea de mi agrado. ¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...? ¿Eso ya es el test? Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente... ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué desierto? El desierto que sea, no importa, es hipotético. ¿Y por qué iba a estar allí? Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba. ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? El galápago yace sobre su espalda con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede, y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, Leo? Solo son preguntas, Leo. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quiere que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre. ¿Mi madre? Sí. Le voy a hablar de mi madre.
0: Doncs, Joan, estàvem veient els primers minuts, un dels primers minuts del Blade Runner, no?
2: Sí, exacte. Sí. Doncs ara explico el tema, que directament no es veurà vinculat a aquesta escena, però després ja ho acabaré de vincular.
0: Perdona, Montre, al final és quan ja s'ha vist que el dispara? Qui dispara aquí? Perquè el dolent dispara al que entrevista. Sí, oi?
2: Sí. El que és entrevistat es carrega en l'entrevistador. Sí,
0: molt bé,
2: sí.
0: Així m'agrada. Deixant les coses clares.
2: Sí, i l'entrevistat era un replicant. O sigui, aquesta història la feien per intentar veure si ell era un humà o era un replicant. Els replicants són una història així tota curiosa i rara.
0: Bueno,
2: que són com humans, però realment estan creats per bioenginyeria i amb uns records falsos i totes unes històries així.
0: Bueno, és com si ara diguessis la IA, no? Una IA en forma humana.
2: Bueno, però crec que ells no sé si en tots els casos o només en alguns, però no ho saben.
0: És veritat.
2: Deu ser així, per això tenen records falsos. Sí, ells creuen que són humans normals i corrents, i realment no ho són.
0: No, ells molts em sembla que dubtaven si eren un... però clar, ells ho poden saber si tenen els braços de amb líquids blancs, vull dir.
2: No, aquí hi ha la història, no són androides. Són físicament són orgànics, són humans, són idèntics a un humà.
0: Sí, però em sembla que tenien no tenien sang, tenien líquids blancs, els replicants. Pues ara... Sí, sang d'orxat tenien.
2: No, però en principi ells no, se suposa que no poden saber. Ells saben que hi ha aquesta realitat dels replicants, però no saben que ells ho siguin, saps? O sigui, que això de la sang d'orxat em sembla que raro, però bueno, potser sí.
0: Bueno,
2: no,
0: jo ara tinc molt... Ara que he dit això, m'han agafat moltes ganes d'anar a la Gijonenca a fotre'm una orxateta, perquè fot una tarda... No sé per on estàs tu, Joan. Estàs per Manlleu ara o...?
2: Sí, estic
0: i a Manlleu. I què, fots bon dia o per allà dalt està una mica núvol?
2: No, fa sol, sí, escalfa el sol. Sí,
0: perquè Calder fot un dia ja que comença a ser bastant heavy la calor que fot, eh?
2: Sí, al matí encara fa fresqueta, quan jo em llevo, però bueno, el sol, ja. Quan fa sol,
0: no, però sí. Demà ja no, ja diuen que la fresqueta s'ha acabat, eh?
2: S'ha acabat.
0: Ja ha arribat l'estiu, ara ja màniga curta i pantalons curts i trajes de bany, ja està, ja hem arribat a aquest punt.
2: Molt bé.
0: Bueno, digues, i a la introducció aquesta d'un replicant que és en una forma humanoide, no?, humana, entrevistat per un humà, diguem, per saber si era humà o no, a què ens porta? Sí.
2: Bueno, mira, el tema és que jo l'altre dia vaig participar en un test psicotècnic competencial d'un procés de selecció.
0: Ah, a quina plaça estem parlant?
2: Una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca.
0: Ah.
2: Ja, sí. Jo vull aclarir que jo la meva feina on fa 20, com uns 24 anys que hi soc, estic molt content, estic molt còmode i molt bé.
0: Però estàs obrint horitzons.
2: Sí, jo a les belleses he descobert que potser m'agradaria aquest tipus concret de canvi, cap altre, no em plantejo cap altre canvi, però potser el tema de les biblioteques doncs, em fa una certa gràcia.
0: Podem fer un parèntesis? Podem fer un parèntesis? Sí. Sobre això de les biblioteques, potser al Monte li interessarà. L'altre dia, i mira, i és la segona persona que li comento, al Monte segur que li interessa. Va, estic llegint un llibre que, mira, justament volia recomanar-lo i ara se m'havia oblidat. Mira, el llibre de la biblioteca, tot això ve perquè has dit biblioteca i m'han vingut tots els pensaments en cascada, És un petit parèntesi, M'estic llegint un llibre que es diu, ara ho tinc aquí, Los secretos de la papelería Shihodo, de Kenji Ueda. És un llibre, com ja es veu, japonès, i parla sobre una papereria on va la gent, on són petites històries, on va la gent a comprar, per exemple, paper de carta i sobres, i el propietari els atén superbé i els deixa pujar al primer pis on té una sala d'escriptura i que poden fan tallers i on poden escriure la carta que necessiten i tal. És així molt d'emocions i l'escriptor és molt... Bueno, mira, veus? El gos ja ho ha sentit, l'emoció. I el Monter això potser li interessa. I jo vaig percebre que, hòstia, no escrivim mai a mà ara mateix, no? I que comenten que l'escriptura és una font que et connecta emocionalment amb les teves emocions i que per l'escriptura et sorgeixen moltes emocions, no? I no sé si has sentit tu, ara parlant d'això de les biblioteques i del canvi i tal, no sé si has sentit tu el tema d'escriptura terapèutica. Ho has sentit? No?
2: Bueno, no em fa pensar en creació literària, això...
0: No té res a veure amb el tema d'escriptura, de fer novel·la, de fer poema, de fer textos, sinó que a través de l'escriptura Deixes anar les emocions que tu potser tens contingudes en el, bueno, en el teu cos, i que no saps, no has pogut abocar-les o conduir-les perquè drenin aquestes emocions, i bueno, i tenia la intenció de fer una convocatòria pública, que no sé per on. Bueno, la ràdio ja és un bon mitjà, però no crec que el Monter, amb la cara que fot, no crec que estigui interessat, ni la gent que estigui sentint això potser tampoc, però voldria fer a través d'algun canal una crida, perquè si som uns quants que volem fer aquest taller, proposar-li a la biblioteca, per exemple, que fes un taller d'escriptura terapèutica. Què et sembla aquest parèntesis que he fotut?
2: Bé, guai, sembla interessant.
0: Tu t'apuntaries? Tu t'apuntaries, Joan? És que estic buscant socis. Per un preu...
2: El que passa que aquí a Caldes jo no em puc apuntar res, perquè jo la que acaba la meva jornada laboral, agafo el cotxe i cap amunt, saps?
0: Bueno, també,
2: el motiu principalment és aquesta que ara intervenia.
0: Los perritos, los perritos.
2: La meva gosseta, la meva gosseta.
0: Bueno, pues, por res, tanco parèntesis, i la meva... Hòstia, llegint aquest llibre m'han agafat moltes ganes fins i tot de comprar-me una pluma i escriure amb pluma. Bueno, és una cosa molt rara, no sé, m'ha vingut aquesta dèria. Vale. Ja. Tanquem parèntesis.
2: No, doncs, tanquem-lo, però mira, a mi m'has fet pensar que, a part del psicotècnic aquest, hi ha hagut altres proves, i una d'elles és escrita.
0: Sí.
2: Clar, escrita amb bolígraf, i clar, és això que dius tu, ja no estigui gaire bé, jo només prenc notes de la feina, però jo són quatre paraules.
0: Jo ni això, aquí... és que jo ho anoto tot a l'ordinador, no escric mai, i estem perdent-nos una habilitat que tenim.
2: Sí, doncs jo sí que ho faig amb papers, i això vaig acumulant papers per allà, sí. Sí, doncs no, doncs, la prova que està escrita, tens una hora de temps... I normalment has d'escriure bastantes coses.
0: Sí, eh?
2: Per poc que et portis una mica conegut els temes, doncs t'has d'explicar.
0: I has d'estructurar, i has d'estructurar, eh?
2: Sí, però el que anava a comentar és que a nivell de lletra, o sigui, la lletra i els paràgrafs i tot això, acaba sortint una... Bueno, em passa a mi, igual a la gent que, que fa més bona lletra i tal...
0: Un bunyol impressionant, jo no sé escriure.
2: Però
0: ja.
2: Però brutal, jo brutal. Crec que la meva lletra s'entén bastant, però l'aspecte és horrible. És que els correctors, la gent del tribunal i tal, el que agafin això, es deuen passar les ganes ja de puntuar-ho bé, de llegir-ho i de tot, saps?
0: Doncs sí.
2: Però bueno... Sí.
0: Però, bueno, i què volies dir? Que havies fet un test psicotècnic?
2: Sí, un psicotècnic...
0: Funcional o...?
2: Competencial. Que intenten veure les teves competències pel perfil que ells busquen, no?
0: Sí.
2: En concret, en aquest, les competències, ho tinc aquí, són efectivitat individual, orientació de servei a la ciutadania, aprenentatge permanent, treball en equip, visió global... influència i persuasió i presa de decisions.
0: Això és el que busquen.
2: Això és el perfil que busquen ells, i fan un test per veure si tu t'ajustes això o no.
0: I què han trobat? I què han trobat, Joan?
2: Bueno, no ho sé, encara estic esperant.
0: Un psicokiller? Sí, un assassí en sèrie?
2: Igual m'envien aquí sí, una ambulància o alguna cosa, i una camisa de força. Sí. No, doncs... el que em va deixar bastant descol·locat és que el psicòleg, això ho porta un psicòleg, hi ha els membres del tribunal i tal, però hi ha un psicòleg, que és allà qui porta tot l'assumpte.
0: Un loguero.
2: Doncs, sí, doncs va advertir, sisplau, no intenteu quedar bé i tal, enganyar, fent-vos passar per res, val? Això sí. No ho intenteu perquè no és el que era jo, i a part, no ho intenteu perquè som capaços de detectar o senzillament detectem les mentides, detectem si esteu mentint, i això és motiu
0: de cese.
2: Sí, amb això us podem eliminar del procés.
0: Carai.
2: Ah, jo, I llavors que una cosa és que puntuï les, tot això i que pugui arribar a puntuar molt baix i si és poc coherent el que estàs allà responent, però com perquè puguin eliminar donant per fet que has mentit.
0: Hòstia, és que és això et fots fins i tot nerviós, no? Perquè dius, a veure si la cago i sóc tan burro que sense mentir es pensaran que menteixo.
2: Sí, no, i a part et col·loquen en una posició com impossible. Ah. Perquè...
0: Vostè mataria a sua su madre? Preguntes així. Mataria a sua madre per la mañana o per la tarde?
2: No. Et refereixo a la... no, vull dir l'estratègia que pots seguir, perquè és inevitable que segueixis una estratègia a l'hora d'encarar un examen que sigui aquest o el que sigui. Doncs aquesta història de que si menteixes, o sigui, et trobes atrapat entre l'obligació de no mentir i l'obligació de quedar bé, perquè tu tens l'obligació de quedar bé.
0: Però t'està dient a l'home que no has de quedar bé.
2: Bueno, però no has de quedar bé, clar. Si jo tinc totes aquestes competències i aquestes meravelloses característiques, no necessitaré quedar bé. Però donant per fet que, no, que ben bé tot això no ho és ningú dels que es presentin.
0: Però si, el que has estat dient et definia a tu.
2: Sí,
0: no calia que fessis la prova, Joan.
2: Sí. És un retrat meu. Clar. A la perfecció, sí.
0: I bueno, no tens la puntuació, encara no la tens. No saps què t'ha puntuat.
2: No, encara no la tinc. Vaja. No la tinc, no. Però deixa molt perplex i em crida molt l'atenció això. Que, no sé, penso que un, igual que, que els acusats en un judici tenen dret a mentir, ja. Penso que això també hauria de tenir dret a mentir, perquè és que és humà. Tu què diràs? Per exemple, jo tinc aquí un model de ben bé d'aquests exàmens, perquè és de la mateixa, com de la mateixa marca, per dir-ho així, d'exàmens.
0: Ja, jo el que no entenc és que et puguin arribar a suspendre, a declarar-te no apte. Perquè clar, que et puntuïn menys, vale, però que et declarin no apte per una història filosòfica que es montin ells, clar, tu no tens cap mena de defensa. Pots dir, hòstia, això us heu tret això de la màniga jo, i no et pots defensar.
2: Clar, no, això és el més bèstia. Sí, jo entenc que pot haver-hi preguntes molt preguntes que hagin de quadrar molt clarament.
0: Sí,
2: i si tu les respons de manera contradictòria, ja que te'n fan moltíssimes, com jo que sé...
0: Sí, mataries a tu mare, sí, no. I al cap de 100 preguntes, mataries a tu mare, no, sí. I vas dient, sí, la mataria. I diu, hòstia... Pues...
2: per ser més realistes...
0: I després diuen, no, que mientes. Diu, no la mataries. Diu, que la mataria, collons, que sí.
2: Vas dir que no. Sí. Sí, bueno, aviam...
0: A veure, quins exemples tens? Quins exemples dius que tens?
2: Per exemple, aquí tinc un model real. Aviam, on el tenim ara?
0: Real com la vida misma. Naniano. Per exemple, faries un programa de ràdio sense guió? No, nunca. Jo respondria això.
2: Tens 4 opcions de resposta.
0: Vinga, va, 4 opcions. A, B, C i D.
2: És en castellà. Siempre o casi siempre, sí. A menudo,
0: sí.
2: Raras veces o nunca o casi nunca.
0: O casi nunca.
2: Nunca o casi nunca, val? Per exemple...
0: Bueno, has de dir la pregunta, no, ara?
2: Sí, clar, ara veig que les preguntes...
0: ¿Cuándo mantienes relaciones sexuales? ¿Nunca o casi nunca?
2: No, mira, doy más importancia a los intereses de la empresa que a los míos.
0: Hòstia...
2: Hòstia, aquí, puta. Aleshores, què dius? Què dius amb això?
0: Jo quasi bé, jo... A veure, torna a dir sempre o... La segona
2: sempre,
0: quina era?
2: Quasi sempre, a menudo.
0: És que jo posaria la tercera, eh? Rares veces.
2: Rares veces. Pues, sembla maco. Tu creus que t'agafaran així?
0: Bueno, però és que és la realitat. Sí, és que no diguis sempre, perquè ets un dropo, ja es veu que estàs mentint. Com vols avantposar els interessos de l'empresa als teus propis?
2: Però no tindries per què estar mentint. Podria estar com una xota o ser una persona...
0: És que aquí hauries de posar rares veces, ja que mis intereses són los intereses de la empresa.
2: Esclar, si pots explicar una mica ja és una altra història.
0: Què et sembla, si Monter? No, t'has quedat això... flashejat, eh? El Monter li estic veient el líquid blanc del cervell com se li dispara per les orelles.
2: L'horxata
0: de replicante.
2: Sí, no, doncs això, si poguessis explicar... Pues,
0: bueno, fiques un asterisco, el típic asterisquet allà al costat i dir mis intereses són los intereses de la empresa.
2: Ja, això se suposa que no. Se suposa que no pots.
0: Tens un altre exemple?
2: Seguim, el següent. Cuando se produce un problema, trato de identificar las causas profundas que lo han provocado.
0: I tant.
2: Aquest encara és més difícil que l'altre.
0: Sempre. Jo sí.
2: Sempre.
0: Jo intento saber les causes profundes, les molt profundes. Una altra cosa és que les pugui solucionar. Això és una altra història. Una cosa és identificar-les. Això està passant, però ja això ja ho fas inconscientment. Això està passant perquè tens un cap del teu cap, doncs no sap planificar, per exemple. Per posar un exemple... O jo ho faria tot això d'una manera que no hi hagués aquest problema. Això és una causa profunda. Sempre, aquesta jo sé sempre. Això, a mi m'agafen segur. Això per anar a la biblioteca, eh?
2: No, l'altra, la U, no, les rares veces aquella de les importàncies, no t'agafen. Després, bueno, aquella...

0: ¿Sientes a gusto contigo mismo?
1: No, no, no, pases la pila también. ¿Eh? Respondo primero.
0: ¿Yo?
1: Respondo primero.
0: Siempre, sí. Siempre.
1: Sí. Siempre. Siempre. Molve.
0: Siempre.
1: Pues eso ya estás.
0: Ya tú.
1: A eso no le pasa a ninguno. Eso no le pasa a ninguno. Que no
0: te pero tú qué collons has posat. Nunca. Nunca o casi nunca estoy a gusto conmigo mismo. Eso es suicidio.
1: Bueno,
0: ¿te quieres suicidar?
1: No, pero no sabes.
0: Siempre.
1: No sé si sincer, pues yo no sería sincer si digues que siempre o gairebé siempre.
0: Home, si no te encuentras a gusto contigo mismo, una o dos, o es que ets un alien o no sé.
1: No, home, no, home, un percentatge molt gran de la població.
0: Tu què has posat no sé aquesta?
1: Sempre, no sé si sempre...
0: Ah, bueno, que no, és el, no són les teves preguntes, això són una
1: cosa. Bueno, però jo diria que igual són aquestes mateixes, eh? El que passa que això és un model que...
0: Tu què haguessis posat?
1: Jo, sincerament...
0: Rares veces.
1: És que aquí falta... Jo trobo que falta un...
0: Què haguessis posat, Joan? De les
1: falta
0: quatre opcions.
1: Jo posaria un entremig, saps? És que entre a menudo...
0: Un 50-50.
1: I rares veces...
0: Un 50-50.
1: Entre a menudo... Clar, és que entre a menudo i rares veces... Aquí hi ha un salt, és un abismo.
0: Un salt quàntic, sí. Una altra pregunta.
1: Una altra, vinga.
0: Pensa que estem ja a 2 minuts de plegar, eh? Sí, si vols fer alguna reflexió, és ara o mai, o sempre o nunca.
1: Bueno, va, una última reflexió, doncs. Una, no, que, jo he pensat que amb aquesta història que els psicòlegs se les donen aquí tant de xulos que poden identificar la mentida i tal i qual, potser hi hauria una prova que es podria fer, que seria agafar la intel·ligència artificial i dir-li que respongui un test d'aquests fent-se passar per un perfil. Per tal perfil.
0: Per una persona ideal per anar a la biblioteca a treballar, no? Per exemple?
1: Per exemple, agafar aquests criteris, aquestes característiques d'aquest perfil i dir-li, va, tu fes-te passar per això i aviam si què diuen.
0: I saps que et contestaria? Saps
1: que
0: et contestaria, Joan?
1: Què?
0: El que li donés la puta gana, perquè la intel·ligència artificial passa de tots nosaltres. Vamos a morir todos. Nos van a eliminar. I això ens estan distraient tots. Estem distrets.
1: Ja. Bueno, però seria interessant veure què passa amb tot això.
0: Bueno, Joan...
1: Què passa si el psicòleg, si se'n surt, si no se'n surt, la IA, si se'n surt, si no...
0: És que qui et diu que les teves respostes no les analitzi la intel·ligència artificial?
1: Ja,
0: amigo, què et penses? Que el psicòleg està allà mirant les teves respostes sempre, quasi sempre, quasi nunca. O sigui,
1: sí,
0: passen de tu, home, si passen de tu els psicòlegs.
1: Doncs sí.
0: Estan locos, estan locos.
1: Fa tres dies que espero que donin els resultats, vull dir que no sé com s'ho estan fent.
0: Joan, que hem de marxar, que venen els de l'InfoK, vale?
1: Vinga, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Joan. Vinga, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, i nosaltres ens acomiadem ja a través de la sintonia del Males Cartes. Ens retrobem el dimarts vinent i ara us deixem amb les notícies de Caldes, que el noi que les fa, com es diu el noi? A l'Òscar, Òscar, no cal que t'arregles la camisa perquè això és ràdio, no és tele, però ens anem ja, no? Bueno, tranquil, perquè encara falten 40 segons, que ens hem d'intercanviar els llocs. Molt bé, doncs vinga, fins dimarts vinent. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu!

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimarts 19 de maig i començarem l'informatiu amb la jornada de vaga educativa que ha tingut lloc a la comarca, amb mobilitzacions a tot el territori i serveis mínims a les escoles de Caldes. Continuarem fent-nos ressò de l'advertència que han fet el CN Caldes en la greu situació econòmica del club en cas de no poder renovar la concessió de les cremades. I per finalitzar, una de les notícies d'avui serà la demanda que fan les urbanitzacions de Camp Maspons als Lledoners i Can Regassol, que reclamen disposar del servei de transport públic urbà amb el nucli de Caldes i ho justifiquen amb dades oficials de població. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els professors dels centres educatius de Caldes s'han sumat avui a la convocatòria de vaga a les comarques del Vallès Oriental i Occidental i del Maresme, acollint-se a la proposta dels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Els docents del Vallès Oriental han participat en la marxa d'uns 5 quilòmetres per la carretera C1415C des de Granollers fins al centre del municipi de Salvador Illa, la Roca del Vallès. L'associació de veïns de les urbanitzacions de Camp Maspons, els Lledoners i Can Regassols demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives com una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. El CN Caldes s'enfronta aquest any a la renovació de la concessió per a la gestió del complex esportiu Les Cremades. L'actual adjudicació va vèncer al febrer i actualment continuen encarregant-se de la gestió del Servei Municipal d'Esports, mentre no es resol tot el procés públic per escollir qui serà l'encarregat de gestionar el servei. Els responsables del CN Caldes, però, adverteixen que si finalment no guanyen aquesta licitació, el club quedaria en una situació econòmica molt perillosa. I l'últim titular és el temps. Aquest vespre de dimarts el temps es mantindrà força tranquil a Caldes amb un cel mig ennuvolat, però amb clarianes i sense previsió de pluja. Per demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda, quan dominaran les grans clarianes i l'ambient serà molt més estable. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca amb una mínima al voltant dels 14 graus. Durant el migdia i primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir una màxima de 25 graus, deixant una sensació molt més agradable i suau. El vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades durant les hores centrals del dia.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Els professors dels centres educatius públics de Caldes s'han sumat avui a la convocatòria de vaga a les comarques del Vallès Oriental i Occidental i del Maresme, acollint-se a la proposta dels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i l'Intersindical. Els docents del Vallès Oriental s'han reunit a la Roca sota el lema "Atès que el president que no ens escolta l'anem a veure". Al voltant de mig miler de docents han participat a la marxa d'uns 5 quilòmetres per la carretera C1415C, des de Granollers fins al centre al municipi de Salvador Illa, la Roca del Vallès. A conseqüència d'aquesta convocatòria, al municipi s'han mantingut els serveis mínims amb un 33% del personal docent, a més de reorganitzar els serveis i les activitats previstes per garantir l'atenció als estudiants. Aquesta reorganització ja havia estat comunicada amb antelació a les famílies i a les tutores i tutors dels infants i joves. La pròxima jornada de vaga serà el dia 27 de maig en una nova protesta general. El dia 28 de maig, una altra vaga a nivell comarcal i un calendari de propostes que acabarà el dia 5 de juny amb una altra aturada general a tot Catalunya.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: L'Associació de Veïns de les Urbanitzacions de Camp Maspons, els Lledoners i Can Regassol demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives com una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. Per fer aquesta petició, l'associació s'ha basat en el resum municipal d'habitants per unitats poblacionals del 15 d'abril de 2026. A partir de les dades oficials proporcionades per l'Ajuntament, l'entitat conclou que a Can Maspons hi ha 447 habitants, 226 als Lledoners i 126 a Can Regassol, un total de 799 persones que, segons expressen, no disposen d'una connexió urbana equivalent a les altres de les altres urbanitzacions del municipi. Segons l'anàlisi que ha fet l'entitat veïnal, d'aquestes gairebé 800 persones, 317 formen part del col·lectiu dels col·lectius que poden tenir més necessitats d'ús del transport públic regular per accedir a centres educatius, serveis sanitaris, comercials i administratius. Concretament, 162 persones entre 0 i 19 anys i 155 entre 65 i 80 anys. Segons defensa l'associació, en un comunicat difós avui, aquestes dades poblacionals tenen rellevància perquè l'ús del servei del bus urbà està en una escala creixent. Ha passat de 64.206 viatges en l'any 2022 a 79.174 en el 2024. Un increment que dona peu a la petició de l'associació perquè l'anterior servei de transport que anava a Can Maspons el 2021 es va cancel·lar amb l'argument que era un servei deficitari. Ara, des de l'associació, demanen recuperar aquest servei. Manolo Ruiz, membre de la Junta de Can Maspons, en declaracions a Radio Caldas.
2: Se ha pretendido objetivar en la medida de lo posible en nuestra petición. Hemos de considerar que en su momento se dejó de prestar este servicio porque era deficitario. Nosotros consideramos que en la actualidad ha cambiado mucho nuestra realidad. El transporte, la necesidad de transporte han variado mucho, ha habido una modificación de la población, especialmente en la franja de edad de los más jóvenes, entre los 4 y 19 años.
1: A més de justificar tota la proposta amb les dades anteriors, des del col·lectiu han expressat la necessitat d'un servei de transport públic que deixi de banda el dèficit econòmic, un dèficit que, fent la mitjana entre l'any 2022 i el 2024, ha deixat unes dades de 145.581 euros. Segons Manolo Ruiz, a Radio Caldas, cal tenir una perspectiva de servei públic necessari, costi el que costi.
2: En definitiva, el argumento básico es que el déficit no puede ser el único elemento a considerar cuando estamos hablando de transporte urbano. O sea, de tener en cuenta que el déficit en el transporte urbano es prácticamente consustancial con el mismo, es decir, está asociado a él, con lo cual se hace necesario atender a la cohesión social, al equilibrio territorial y a las necesidades de los vecinos. De ahí la necesidad de reivindicar o recordar a las autoridades públicas, o sea, que estamos reivindicando tenemos esta demanda, necesitamos este servicio, obviamente al margen de otras muchas cosas que son necesarias, pero este comienza ya a ser un poco preocupante, la falta de este servicio.
1: Davant d'aquestes dades, des de l'associació es proposa obrir una taula de treball amb l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals i l'empresa operadora per estudiar alternatives viables. Una solució que pot passar per línia de bus conjunta per a les tres urbanitzacions, una reordenació de les línies actuals o un servei pilot en les franges de més demanda.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El CN Caldes s'enfronta aquest any a una decisió que pot ser crucial per al futur de l'entitat. La renovació de la concessió per a la gestió del complex esportiu Les Cremades. L'actual adjudicació va vèncer al febrer i actualment continuen encarregant-se de la gestió del Servei Municipal d'Esports mentre no resol tot el procés públic per escollir qui serà l'encarregat de gestionar el servei. Els responsables del CN Caldes, però, adverteixen que si finalment no guanyen aquesta licitació, el club quedaria en una situació econòmica molt perillosa. L'origen d'aquest desequilibri econòmic és la Covid. L'aturada de l'activitat, el tancament dels gimnasos i la caiguda en picat del nombre de socis va tenir un efecte letal als comptes del club i aquest es va veure obligat a demanar crèdits per tal d'assumir els costos però sobretot després de la pandèmia. Ara, tal com reconeix el president del CN Caldes, Roc Lleixà, encara queden pendents molts d'aquests deutes que sense els ingressos del complex esportiu Les Cremades pot posar en risc el futur del club. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
3: Des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que vaig. Clar, nosaltres el problema actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel problema de la gestió. Llavors, això, esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs, puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs, bueno, estem així, i si renova, doncs, no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
1: El CNA Caldes té actualment uns 3.200 socis, una dada que contrasta amb els aproximadament 4.000 socis que tenia just abans de la pandèmia, una xifra que hauria de permetre el funcionament habitual de les instal·lacions i del club. Però, tal com admeten des del club, el problema no són els ingressos, sinó els elevats costos que hi ha associats en la gestió i el manteniment de les instal·lacions. El vicepresident del CNA Caldes, Jaume Balaguer, retreu a l'Ajuntament que no els hagi deixat actualitzar les quotes dels socis per ajustar les als costos reals del servei, perquè això provoca un desajust important en els comptes. N'ha parlat també el programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
4: Nosaltres amb 3.200 socis hauria de ser més que rentable. El problema és que els gastos energètics dels últims 3-4 anys han pujat tant que les quotes que tenim actualment l'Ajuntament no ens les ha deixat pujar a nivells del que hauria de ser. Aquesta és la diferència.
5: Que no cobreixen.
4: Pensa que escalfar la piscina costa molts diners cada dia. A l'hivern, tenir les instal·lacions calentes perquè la gent pugui fer l'esport tranquil·lament costa molts diners cada dia. El problema és de costos, no és d'ingressos. Ingressos en tenim.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: I funcionen bé. Tal com ha dit el Roc, les seccions són autosuficients. Després de molts anys que no ho eren, ara són autosuficients.
1: Més enllà dels problemes econòmics, una altra de les dificultats amb què ha de viure el CNA Caldes és el mal estat de la piscina antiga. Les filtracions d'aigua i els problemes estructurals greus de la instal·lació ha obligat a tancar-la des de fa mesos. Això ha alterat completament el servei i, tal com denuncia el vicepresident del CNA Caldes, Jaume Balaguer, ha tingut un impacte nefast en les seccions com les de waterpolo o natació, però també en la satisfacció dels usuaris que ara han de conviure en una única piscina.
4: A nivell de competició ens ha destrossat la secció. Han marxat molts nanos i nanes, han marxat a altres clubs. I a nivell d'usuaris, els usuaris han de compartir carrils. Igual hi ha 5 o 6 usuaris nedant al mateix carril, uns amunt, uns avall. Això no ho teníem abans així. La gent estava molt més contenta. Els de waterpolo han de muntar una pista de waterpolo dintre la piscina. L'ocupen tota. Han d'entrenar doncs, a última hora quan ja no queda ningú. La gent se'n cansa, és tard, la canalla petita doncs, és més complicat que els pares els portin i que pleguin tard. Ens ha complicat moltíssim, moltíssim.
1: Per això esperen amb candeletes les obres de rehabilitació i reparació de la piscina antiga. Uns treballs que, segons han explicat, calculen que podrien començar els propers mesos, però sí que adverteixen que podrien allargar-se gairebé 2 anys per la complexitat que tenen.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Unes 140 persones han donat sang a Caldes en les dues campanyes realitzades la setmana al municipi. Al matí i la tarda de dilluns, dia 11, van tenir lloc a l'escola Pia. En total, 110 persones donants de sang i 7 de mèdula òssia amb 13 oferiments i 10 persones noves. Gairebé una setmana després, el diumenge 17, es van apropar a les cases dels mestres 26 persones donants de sang, 6 de plasma i 4 de mèdula òssia. També es van comptabilitzar 7 oferiments i una persona nova. Amb aquestes dades, Caldes aconsegueix les xifres més altes del que portem d'any, amb un total de 136 donants de sang, 11 de mèdula òssia i 6 de plasma. Demà dimecres a les 7 de la tarda tindrà lloc a la casa de a la sala de cuines de Can Rius la conferència sobre la nova crisi energètica, un acte organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes i que parteix de la pregunta «És hora de fer el pas cap al vehicle elèctric?». El llicenciat en geologia Marc Belzunces impartirà la conferència. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. I acabem amb el temps. Aquest vespre de dimarts el temps es mantindrà força tranquil a Caldes, amb un cel mig ennuvolat, però amb clarianes i sense previsió de pluja. Pel que fa demà, la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda, quan dominaran les grans clarianes i l'ambient serà molt més estable. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca, amb una mínima del voltant dels 14 graus, i durant el migdia i les primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins als 25 graus, deixant una sensació molt més agradable i suau. El vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades segons durant les hores centrals del dia.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimarts 19 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6ª temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que els Mossos d'Esquadra i la policia local van detenir dimecres passat dos joves acusats de tràfic de drogues després d'una breu persecució per la zona del Tin. L'actuació es va produir durant un control rutinari, dins del Pla Campai, un dispositiu impulsat per combatre la multireincidència i el tràfic d'estupefaents. Segons les primeres informacions, els agents van detectar un vehicle sospitós mentre feien tasques de vigilància preventiva. Quan la policia va intentar identificar-ne els ocupants, aquests van decidir fugir del control, iniciant una persecució curta però prou intensa per captar l'atenció d'alguns veïns, que segurament no esperaven trobar-se una escena tan cinematogràfica enmig d'un vespre qualsevol a Caldes. Finalment, els agents van aconseguir interceptar el vehicle i detenir els dos joves. Durant l'operatiu també es van intervenir substàncies estupefaents i altres elements relacionats amb l'activitat delictiva. El dispositiu forma part de les actuacions conjuntes entre Mossos i policia local per reforçar la seguretat al municipi i detectar possibles activitats vinculades al tràfic de drogues. Aquest tipus de controls, que sovint passen desapercebuts per la majoria dels ciutadans, busquen reduir la sensació d'impunitat i dificultar els moviments dels grups que operen de manera habitual en diferents municipis de la comarca. La investigació continua oberta per aclarir si els detinguts podrien estar relacionats amb altres casos similars. En la nostra modesta opinió, pensem que aquestes notícies tenen aquella combinació estranya entre preocupació i alleujament. Perquè, evidentment, no és agradable saber que Hai aquí veu els pobles com un escenari perfecte per fer negocis bruts i intenta convertir els carrers en una mena de supermercat clandestí de substàncies. Però també reconforta comprovar que els controls policials no són només un decorat de llums blaves i que serveixen d'alguna cosa més que per fer baixar la velocitat als conductors despistats. I sincerament, Això de la breu persecució a Caldes gairebé sembla una escena escrita amb moderació termal i ens desperta una certa tendresa irònica. Costa imaginar una fugida trepidant a Caldes. Potser el cotxe escapava a tota velocitat, és a dir, a 40 per hora i respectant els passos de vianants. Fins i tot ens imaginem algun dels fugitius posant l'intermitent abans de girar. Perquè aquí, fins i tot el crim sembla voler mantenir les bones formes i no molestar gaire els veïns. Ara us comentem una notícia nacional. El polèmic viatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Mèxic continua generant controvèrsia tant a Espanya com al país llatinoamericà. La visita, que havia de servir per reforçar relacions institucionals i participar en actes culturals i econòmics, s'ha acabat convertint en un incendi polític i mediàtic. Durant la seva estada, Ayuso va fer declaracions molt polèmiques sobre la història de la conquesta espanyola i sobre la situació política mexicana, arribant a afirmar que Mèxic no existia fins que van arribar els espanyols. Aquestes paraules van provocar fortes crítiques de dirigents mexicans, historiadors i ciutadans, que les van considerar ofensives i arrogants. La tensió va augmentar encara més, quan Ayuso va cancel·lar part de la seva agenda i va acusar el govern mexicà de fomentar un clima hostil contra ella. El govern de Claudia Sheinbaum va negar qualsevol persecució i va assegurar que l'equip de la presidenta madrilenya havia rebut oferta de protecció i seguretat durant tota la visita. A Espanya, el viatge també ha generat incomoditat dins del mateix Partit Popular, on alguns dirigents consideren que la gira s'ha convertit més en un espectacle ideològic que en una missió institucional útil. També s'ha qüestionat la falta de transparència sobre els costos i alguns moviments de l'agenda oficial. Des d'aquí denunciem que hi ha polítics que confonen representar institucions amb protagonitzar realities internacionals. Perquè, clar, si vas a un altre país i acabes insultant la seva història i el seu govern, després no pots esperar que et rebin amb confeti i una banda de música. I també hi ha la gran pregunta: quant ha costat tot plegat? Entre vols, allotjaments, seguretat, assessors i l'energia necessària per alimentar un ego intercontinental, potser amb el pressupost del viatge ja es podrien haver arreglat unes quantes coses més necessàries. Però encara és més fascinant el misteri dels dies cancel·lats. Què es fa al suspendre una agenda oficial enmig d'una crisi diplomàtica? Tourism discret? Reflexió espiritual davant d'un margarita? Victimisme de luxe amb vistes panoràmiques? Potser algun dia Netflix ens farà el documental. Tot plegat sembla més una barreja d'un western mal escrit, unes vacances opaques i un capítol de qui sap on és la presidenta, que no pas una missió institucional. La diplomàcia no consisteix a cridar més fort que ningú, sinó a escoltar abans de parlar, i tampoc necessita dirigents que viatgin milers de quilòmetres només per demostrar que l'ego, quan puja a un avió oficial, no li cal passaport per fer el ridícul. Acabem aquest bloc amb una notícia de caràcter internacional que, desgraciadament, posa un desenllaç trist a la història de la balena Timmy que us vam explicar fa uns dies. Finalment, ha estat trobat mort davant d'una illa danesa, només 15 dies després d'haver estat rescatat. Segons les informacions, la balena va ser localitzada sense vida a prop de la costa d'una illa de Dinamarca, després d'un període de seguiment arran del seu encallament inicial. Timmy havia quedat atrapada en aigües poc profundes a Alemanya, fet que va activar un dispositiu d'emergència per intentar estabilitzar-la i retornar-la al seu entorn natural. Malgrat tots els esforços dels equips veterinaris i especialistes en fauna marina, sembla que el seu estat no va evolucionar favorablement. S'ha obert una investigació per determinar les causes de la mort, i es valoren hipòtesis com l'estrès del rescat, patologies prèvies o complicacions derivades de la intervenció humana i el trasllat, un procés sempre delicat en animals d'aquesta mida. El cas ha reobert el debat sobre la fragilitat de certes espècies marines i els límits reals de la intervenció humana, quan un animal queda desorientat o atrapat fora del seu hàbitat. La mort de Timmy ha generat una forta reacció a les xarxes socials, on moltes persones havien seguit el seu rescat amb esperança. Però sobretot el cas posa sobre la taula una realitat incòmoda. No és un fet aïllat, sinó un patró que es repeteix. Cada any hi ha balenes, dofins i altres espècies marines que queden varades o desorientades i que sovint moren malgrat els dispositius de rescat. Nosaltres pensem que això cal dir-ho alt i clar. No estem davant de casos puntuals de mala sort, sinó d'un planeta cada cop més ofegat per l'activitat humana, que pressiona els ecosistemes marins amb soroll submarí, contaminació, trànsit marítim massiu i ocupació constant dels espais naturals. Després ens sorprèn que els animals apareguin desorientats o atrapats, com si el mar fos encara un espai verge i no una autopista plena de conseqüències. Ens agrada la narrativa del rescat i el final esperançador, però costa més assumir la causa de fons. Potser no es tracta només de salvar una balena, sinó d'entendre per què cada vegada en hi ha més que necessiten ser salvades. El problema no és que la natura falli, sinó que nosaltres fa massa temps que la pressionem com si fos infinita i estigués obligada a aguantar-ho tot. Ni el mar, ni els animals, ni els ecosistemes estan preparats per suportar indefinidament una presència humana que ho ocupa tot, ho travessa i ho altera, sense gairebé deixar espai per recuperar l'equilibri. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Noa, de 12 anys, ens pregunta: els animals entenent que els humans estem fent malbé al planeta? És una pregunta molt bonica i molt important. Els animals no entenent el món com nosaltres, no pensen en conceptes com planeta o canvi climàtic. Però això no vol dir que no notin el que passa. Ells perceben els canvis de manera directa. Quan el mar està més brut, quan hi ha menys menjar, quan el soroll dels vaixells els desorienta o quan el seu hàbitat desapareix, ho pateixen. Encara que no sàpiguen explicar el perquè, el seu dia a dia canvia. És una mica com si tu tornassis a un lloc que coneixes molt bé, la teva habitació o el teu parc, i de cop fos diferent, menys tranquil, amb coses noves o amb espais que han desaparegut. No cal entendre-ho tot per notar que alguna cosa no va bé. Els animals estan molt connectats amb el seu entorn i per això són molt sensibles als canvis. Alguns intenten adaptar-se, es mouen a altres zones o canvien costums, però no sempre ho poden fer a temps. També hi ha casos com el de balenes o dofins que es desorienten perquè depenen de senyals naturals del mar que ara canvien per la contaminació i el soroll humà. Per això és important entendre que el planeta és de tots. Els animals potser no es fan la pregunta que et fas tu, però sí que en pateixen les conseqüències cada dia. I cuidar el món és, sobretot, una manera de cuidar-los a ells. Passem amb en Marc, de 42 anys, que ens pregunta: per què la política sembla més un joc de desgreuges que no pas una eina de solucions? Doncs perquè, sincerament, massa sovint hi ha qui ha confós fer política amb fer-se la víctima en roda de premsa. En lloc de parlar de problemes reals i de com resoldre'ls, hi ha qui sembla més ocupat en comptar ofenses, repartir culpes i buscar qui ha dit que per poder tornar-s'hi amb més intensitat. Primer, clar, així és molt fàcil que tot es converteixi en un bucle infinit de retrets. Un dia t'ofèn un comentari, l'endemà en respons amb tres titulars i al final el problema original ja ni es recorda. Però això sí, el soroll mediàtic està garantit. També hi ha una altra part del tema que no ens podem saltar, el protagonisme. Hi ha polítics que semblen més interessats a sortir a tot arreu que en fer que les coses funcionin.
1: I si per fer-se notar cal exagerar, confrontar o dramatitzar una mica, doncs cap problema. Total, el debat real pot esperar. I així ens trobem amb una política que, vista des de fora, a vegades sembla més un escenari de retrets creuats que no pas un espai per arreglar coses que afecten la gent del carrer. Una mena de competició de qui està més indignat avui, que potser dona titulars, però sol aportar bastant poc a les solucions. Potser el problema no és només la política, sinó aquesta necessitat constant de convertir-ho tot en un conflicte personal. Perquè al final, si tot és un desgreuge, res és una solució. I així anem, molt ofesos tots, però amb els problemes exactament al mateix lloc. I acabem amb el senyor Josep, de 76 anys, que ens pregunta qui decideix la necessitat de fer un viatge polític. Doncs el senyor Josep toca un tema interessant. En general, els viatges polítics no es decideixen perquè sí, ni com qui tria destí de vacances. Normalment, els proposa una institució i tenen un objectiu concret: reunions, acords, trobades oficials o relacions entre governs. Després hi ha tota la maquinària interna, equips que ho planifiquen, ho aproven i calculen agenda, seguretat i costos. En teoria, res d'improvisat ni personal. Ara bé, una altra cosa és com es veuen des de fora. Perquè hi ha viatges que, depenent de com s'expliquin, poden semblar més una ruta de fotos institucionals que no pas una feina especialment intensa. Primer, clar, la imaginació popular fa la resta. I no ens enganyem, senyor Josep, hi ha ocasions en què algun viatge podria passar perfectament pel títol de vacances amb acreditació oficial. Hotel bonic, agenda curta, moltes reunions importantíssimes i alguna foto per demostrar que s'ha treballat molt, i ja tenim el paquet complet. Per això és normal que, davant d'aquests desplegaments, la gent es faci preguntes. Perquè, quan les coses no s'expliquen bé o més aviat semblen poc clares, la línia entre feina institucional i escapadeta subvencionada es torna extremadament fina. I al final, el que hauria de ser un esdeveniment seriós i una eina útil, acaba semblant més allò de tonto l'últim que no s'aprofiti del seu càrrec i generant més ironies que respostes. I això, al final, diu molt més de la comunicació que no pas del viatge en si. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dimecres 20 a les 19 hores, conferència Nova crisi energètica. És hora de fer el pas cap al vehicle elèctric, a càrrec de Marc Balsunces, llicenciat en Geologia i màster en Ciències del Mar de la UPC. A la sala de cuines de Can Rius. Dijous 21 a les 18 hores i 30 minuts, Bibliolab. Taller d'escriptura per a adults, per desvetllar la llibertat creativa dels participants en la invenció, redacció i perfeccionament de textos diversos. A càrrec de Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal de Caldes. Divendres 22 a les 17 hores i 30 minuts, narració de contes per a petits lectors de fins a 3 anys. Històries que ballen, a càrrec de Mercè Martínez d'Un conte al sac. A la Biblioteca Municipal de Caldes. Dissabte 23 a les 9 hores i 30 minuts i fins al 19 de juny, exposició, música il·lustrada, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. Al vestíbul de la Biblioteca Municipal de Caldes. I dimarts 26 a les 18 hores, documental Escrivint Hawa, dirigit per Najiba Nuori i Rasul Nuori, a la Biblioteca Municipal de Caldes. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
3: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie fascinantment coherent en la vostra incoherència. Per una banda, organitzeu dispositius policials sofisticats per atrapar traficants en persecucions breus que semblen gairebé educades, mentre al mateix temps convertiu la política internacional en una mena de concurs de declaracions ofeses, viatges polèmics i indignacions creuades amb escala turística inclosa. Tot molt seriós, però amb una energia que sovint recorda més un mal guió de sèrie que no pas una gestió tranquil·la del món real. Després, quan mireu el planeta, us sorprèn que les balenes es desorientin o que la natura no segueixi el vostre ritme. Com si el mar fos un decorat flexible i no un sistema que també té les seves regles, una mica més antigues i, curiosament, més persistents que les vostres reunions. I enmig de tot això, encara trobeu temps per preguntar-vos per què la política sembla un joc de retrets o per què alguns viatges semblen més vacances amb acreditació oficial. La resposta, sincerament, és que vosaltres mateixos heu perfeccionat l'art de complicar allò que podria ser bastant més simple. També és curiós com sovint demaneu solucions senzilles per problemes complexos, però alhora us costa renunciar a la vostra tendència a embolicar-ho tot amb capes de discursos, justificacions i petites batalles d'ego que, des de fora, resulten com a mínim entretingudes. Això sí, cal reconèixer-vos una cosa. Ho feu tot amb una gran capacitat d'autoconvenciment i una habilitat admirable per justificar gairebé qualsevol cosa amb paraules grans i gestos solemnes. Una espècie així no pot ser del tot caòtica, només una mica massa creativa amb les seves pròpies excuses. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
4: Os dejamos con la canción Palmar, del cantante, compositor y músico mexicano Caloncho en su versión a dúo con la artista chilena mexicana Mon Laferte, publicada en un EP de 2015. Es una pieza de pop alternativo con influencias de indie latino, reggae suave y sonoridades tropicales, construida sobre guitarras limpias, percusión cálida y un ritmo relajado que evoca ambientes costeros. La producción apuesta por una estética ligera y orgánica, con una mezcla vocal muy natural entre ambos artistas. La suavidad de Caloncho y la intensidad emocional de Mon Laferte se equilibran en una dinámica constante pero tranquila, sin grandes picos dramáticos, lo que refuerza esa sensación de calma veraniega. La letra se centra en la idea de soltar preocupaciones y quedarse en el presente, con imágenes de playa y descanso emocional como eje principal. Su estribillo dice, «Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol y nunca regresar a la ciudad», una invitación directa a dejarse llevar, disfrutar de la vida y desconectar del ruido acelerado de la ciudad. Desde una mirada crítica, la canción funciona como un ejercicio de ligereza muy bien construido, donde la simplicidad aparente esconde una producción cuidada que evita caer en lo superficial, convirtiéndose en un tema coherente dentro del pop latino alternativo por su honestidad estética y su capacidad de generar un espacio de evasión sin pretensiones excesivas. relacionándola con el episodio, y concretamente con la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso a México, el tema adquiere un giro casi irónico. Tras la cancelación de parte

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Associació de Veïns de les Urbanitzacions de Can Maspons, els Lledoners i Can Regassol demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives, una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. Des de l'associació es proposa obrir una taula de treball amb l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals i l'empresa operadora per estudiar alternatives viables. Unes 140 persones han donat sang a Caldes en les dues campanyes realitzades la setmana al municipi. Al matí i la tarda del dilluns, dia 11, van tenir lloc a l'Escola Pia. En total, 110 persones donant de sang i 7 de mèdula òssia amb 13 oferiments i 10 persones noves. Gairebé una setmana després, el diumenge 17, es van apropar a les cases dels mestres 25.

6 persones donants de sang, 6 de plasma i 4 de mèdula òssia. També es van comptabilitzar 7 oferiments i una persona nova. Amb aquestes dades, Caldes aconsegueix les xifres més altes del que portem d'any, amb un total de 136 donants de sang, 11 de mèdula òssia i 6 de plasma. Demà dimecres a les 7 de la tarda tindrà lloc a la sala de cuines de Can Rius la conferència sobre la nova crisi energètica, un acte organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes i que parteix de la pregunta «És hora de fer el pas cap al vehicle elèctric?». El llicenciat en geologia Marc Belzunces impartirà la conferència. I acabem amb el temps. Per demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca amb una mínima al voltant dels 14 graus. Durant el migdia i primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir una màxima de 25 graus, deixant una sensació més agradable. El vent bufarà fluix en general i amb algunes ratxes moderades durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, nens i nenes. Benvinguts al Rellotge de Malta, Ràdio Caldes. Roger Riera, bona tarda. Rellotge de Malta...
1: Quanta R, eh?
0: Sí.
1: Una merda així d'alta.
0: Digues que sí. Sí. Ricard, bona tarda. Cric, cric, cric, cric. No hi és.
1: Crec que tinc una...
0: Espera. De grills. Espera. Monter, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: No hi ha R's o no, la què tal?
2: No.
0: Bueno, ja està. Què?
1: Que no, que crec que tinc un so de grills jo.
0: Ja el vas a buscar?
1: Sí, si vols el busquem.
0: Això es fa abans.
1: Bueno, però haver-me dit que volies fer un cri-cri.
0: El Monter és més ràpid. Quan he fet cri-cri ha baixat la música, perquè he entès que anava a fer, saps?
1: És que estic pensant on el puc tenir.
0: Vale.
1: Aquí, arxius, segurament.
0: Segurament. Pum, el Monter ja te l'ha tret. És que va estar.
1: Explorador.
0: Va estar.
1: A veure...
0: I ara li hem donat el Monter això i els roncs ja, que ja té per putejar-nos del programa.
1: Sí.
0: És que tens unes idees de bombero, nano.
1: No, però ja els feia els
0: això
1: grills.
0: Això sóc jo esperant que el Roger trobi els grills.
1: Ja els feia els grills, no els trobo. Va, els haig de tenir, però no hi són.
0: Què farem avui?
1: Avui?
0: Oh. Som tu i jo, només?
1: Sí, doncs haig que han detingut el fill de l'Isaac.
0: Isaac Andic, sí, com es diu? Chris
1: Jonathan.
0: Jonathan, nom quillo d'aquest. Sí.
1: Jonathan.
0: I què?
1: Pues res, que va matar el seu pare.
0: Aviam, presumptament.
1: Home, si l'han detingut és perquè...
0: Presumptament, no l'han jutjat.
1: Presumptament.
0: Si l'han detingut és perquè... Tenen indicis suficients
1: sí.
0: Com per detenir-lo i posar-lo a disposició judicial després d'una investigació que ha durat pues, quasi un any.
1: Es va morir el 2024, crec.
0: Ah, sí, pues, quasi dos anys, sí. O dos anys. I dic que, bueno, suposo que el xaval ja ho tenia previst.
1: Alguna prova deuen tenir.
0: Segurament, però en teoria no jutgen els Mossos, no?
1: Un milió, eh? I li han tret de fiança.
0: Ah, bueno, això és rai.
1: I li han tret el passaport.
0: Bueno.
1: Home.
0: Aquest era politoxicòmen, no?
1: No ho sé.
0: Sí, me'n vol sonar.
1: Bueno.
0: Vull dir que...
1: Nena, les coses a favor no les té molt, molt ara.
0: No. Però... entenc que és un cas mediàtic perquè el senyor Isaac Andic era una de les principals fortunes d'Europa.
1: Cinquena era d'Espanya, crec.
0: Una de les principals fortunes d'Europa, doncs, o d'Espanya, sí. Si vols. De Catalunya, segur. Sol d'Orella, ell i, no sé, el de Grífols, no?
1: Sí, la
0: però més enllà d'això, a mi, me la porta ben fluixa.
1: No, bueno,
0: no és un despreci el que tu m'expliquis,
1: no,
0: és la
1: meva
0: opinió sobre el tema que poses a la taula.
1: No, però és curiós, vull dir
0: sí,
1: que...
0: no, home, sí.
1: No.
0: No
1: passa cada dia un parricidi, normalment és al revés, no?
0: Aquí està la qüestió.
1: Sí.
0: No saps si passa cada dia.
1: Ah.
0: Saps?
1: Sí.
0: Però
1: saps com
0: sí
1: ha acabat la cançó,
0: sí,
1: just
0: sí,
1: quan...
0: Sí,
1: sí. Podríem haver sonat els grills.
0: El Monter la clava està sense voler.
1: Sí, sí.
0: No, però
1: un silenci incòmode.
0: Però saps què et vull dir?
1: Sí.
0: Aquest el sabem i n'estem parlant perquè era l'Isaac Andic, el pare, diguéssim.
1: Ja.
0: Però no tenim dades, jo almenys... No que no les tinguem accessibles, que no ho sé, dades obertes i tal, però jo no tinc informació ni l'he buscada sobre si hi ha un parricidi cada dia.
1: Sí.
0: No ho sé.
1: No, però a més... presumptament no és un parricidi de té un càncer terminal, vaig a desenxufar perquè
0: no era un favor.
1: no, diguem-ne que es va fer un favor a ell.
0: Aviam, jo, fent memòria del que havien explicat quan va passar ahir això, tenien una disputa
1: hi havia
0: amb el xaval,
1: pique.
0: Hi havia pique perquè s'havia de casar amb una noia que la família no volia, no sé, una cosa d'aquestes.
1: Sí.
0: Que passen les millors
1: coses
0: famílies.
1: Coses de rics.
0: Bueno, no de rics, això passa a les millors famílies. Els motius darrere els quals la família no volia que es casés amb aquesta noia, no sé què, no el sé.
1: Clar, però li hauria de dir alguna cosa com pagar et desarrere
0: sí.
1: O alguna cosa així.
0: Pagar el casament, una cosa aquesta. Però no cal ser el puto Isaac Andic, eh? Segur que hi ha hagut mandangues d'aquestes de la burgesia rural calderina que es garrifa, saps?
1: Segur.
0: Famílies partides que no es parlen... Imagina't amb la Guerra Civil, uns d'un bàndol, altres d'un altre. Entén-me.
1: Anem, pugem al pic del vent.
0: Sí.
1: Anem a fer la volteta.
0: Exacte. Posarem...
1: Llum a la foscor.
0: L'Isaac Andic a volar.
1: Sí.
0: Bueno, coses... Si vols, en parlem, eh?
1: No, jo...
0: Això sí...
1: Que m'ha sorprès.
0: Espera, que m'havia de quedar molt maco.
1: Haurem d'esperar el crims.
0: Sí, no, dic, si vols, en parlem.
1: Sí.
0: Això sí, en aquest programa... Prepara el Bourbon in Your Eyes. Això aquí, en aquest programa, sempre serà, però, amb un bon whisky.

0: tirirurin.
1: Què és? Que bé que ho fas. Jo no entenc perquè ens ha fitxat encara la Corpo.
0: La Corpo, eh?
1: Sí, per fer un programa d'aquests de,
0: perquè no som
1: de franja...
0: Perquè no som del PSC.
1: De franja forta. Ah, vale. No és veritat.
0: Se m'acut com una de tantes opcions.
1: Un detalls.
0: Sí. No, ho he pensat a vegades,
1: no,
0: eh?
1: No som molt del PSC.
0: Ho he pensat a vegades, eh? Del pal, hòstia, però si jo... em vaig estudiar periodisme i vaig començar en el món dels mitjans i després vaig prendre un, saps, un, com un camí paral·lel i després, exacte, i no he, no he tornat mai. A vegades penses, hòstia, m'he fet 43 aquest any i ara si em digués, això és el que volia fer a la vida, vaig a buscar feina, diré, on vas, nano?
1: On vas?
0: Si fa 20 anys que no fa res d'això, si d'aquí 4 dies et podem pagar l'ajuda dels majors de 55 anys, que és amb el que li pagaran al Saval Monter d'aquí res. Però bueno, saps què et vull dir?
1: Sí.
0: Però bé, és igual. Jo ja vinc aquí a fer el capullo i jo, com que jo m'ho passo bé, doncs ja està.
1: Jo m'ho passo bé, també.
0: Que crec que és el servei públic que en realitat fa Radio Caldes, sí, que la gent s'expressi per, a falta de... O sigui, per dir-ho sense insultar. Que pugui venir aquí, s'expressi, posar, sí, posar la infraestructura pública a mans de la ciutadania, sí, per venir aquí a parlar públicament, sense cortapitxes.
1: Sí, les desferres socials que tenim algú a dir però ningú ens escolta, doncs tenim aquí un altaveu perquè la gent ens escolti.
0: És interessant, per això, el debat. Jo no sé on estan els límits.
1: Quins límits?
0: Del que es pot dir.
1: Ah, això el Monter ho posa.
0: No, el Monter d'això ni entra ni surt. Ell fa la seva feina i bé, ja està. No, no ha de fer res. I allà darrere de... Veus, aquí hi ha una paret amb un forat i un vidre. És perquè veigis l'estudi, el control.
1: Sí.
0: Que hi ha el Monter. I d'allà al fons hi ha una paret que no té forat ni vidre. I a darrere hi ha una altra habitació que hi ha una persona...
1: Sí.
0: Que és la que cobra per aquestes coses que estàvem parlant ara.
1: Ah, però no l'he vist avui.
0: I... que si aquí féssim una cosa, això ja no ho sé,
1: sí.
0: Ara ho diré com una afirmació, però en realitat m'ho estic preguntant en veu alta, eh? I si aquí féssim, tu i jo o algú de les altres persones que fa programes, sí, una barrabassada d'aquestes grosses,
1: sí,
0: no sé com la caixa de fusibles, no sé com funciona en aquesta ràdio o en aquest ajuntament.
1: És aquell armari d'allà.
0: Ja, però no sé si, mira, si el Monter és un fusible, si el director de la ràdio és un fusible, si el regidor de turno, si, saps, per on petaria la instal·lació elèctrica. Suposo que depèn de lo gros que diguéssim.
1: Lo fàcil és fer-nos fora nosaltres, que no cobrem.
0: Sí, però clar, depèn de la barrabassada. Saps? Sempre és una qüestió d'escala. Jo sempre penso, per exemple,
1: podem anar provant.
0: I això ho hem comentat. Sí, era el que ara estava plantejant, per veure com de, si la suor del Monter era freda o no.
1: Sí.
0: No, però jo, sempre és una qüestió d'escala i això ho hem comentat a vegades. Si jo ara tingués de cop i volta una entrada de diners,
1: sí,
0: més gran de la que tinc de normal,
1: sí,
0: podria plantejar-me, per exemple, què sé jo, fer reformes a casa meva.
1: Sí.
0: També podria anar a demanar un préstec i fer-les, però obviem aquesta possibilitat. Fer reformes a casa, sí, meva. Si l'entrada de diners fos més gran...
1: A una de les que tens en propietat.
0: No, un visc, és igual, un visc.
1: Vale, vale. Però...
0: No, jo en propietat no en tinc cap, eh? Jo.
1: Vale, doncs vale. Llavors no em faci reformes en un pis en lloguer.
0: No, però espera't. Ara m'entrés una quantitat de diners, sí, extra. Vale. Ara, si aquesta quantitat de diners fos més gran,
1: sí,
0: potser diria, hòstia, em compro un pis.
1: Sí.
0: Vale.
1: I després els reformes.
0: Però, segons els diners que tingués, em podria comprar un determinat tipus de pisos.
1: Sí.
0: No?
1: Hauries d'entrar amb molts diners, per ara, per comprar,
0: exacte,
1: un pis.
0: Llavors, si m'entrés molts més diners, em compro una casa. Molts més diners, sí, una casa i un pis. Saps?
1: Sí.
0: Clar. Ara, si ens caguem en el rei,
1: sí,
0: per dir alguna cosa, jo crec que avui en dia ja no passaria res.
1: Bueno,
0: depèn de què diem sobre el rei.
1: I depèn de qui t'escolti, perquè ja, si t'escolten aquests de teoria, et denuncien per...
0: Ja. Tot això, des d'un punt de vista absolutament teòric, ara, sí, mateix.
1: Depèn molt de l'altaveu.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Sí. Ara estava pensant...
1: Cal, Jair Domínguez, parli on parli, i algú l'està escoltant. El segueixen. A nosaltres ens segueixen.
0: Com es diu aquest? Ara no em surt el nom. Com es diu aquest de Lleida rapero que està empresonat?
1: El Pablo Hasél.
0: El Hasél. Clar, mira aquest.
1: Sí.
0: Jo, ara no... No està el podcast de Radio Caldes perquè no es feien podcast en aquella, sí, època, però jo a la ràdio antiga de Radio Caldes dic coses molt pitjors que la que va dir ell. Sobre la monarquia.
1: Sí, i a més... Jo no...
0: Bueno, sobre la monarquia, en general.
1: A més, vull dir, si ho... Tu l'has sentit, la cançó?
0: En el seu dia, ni
1: Todos
0: la recordo.
1: Todos los borbones son, sí, los ladrones.
0: Sí, sí.
1: No té gaire gràcia.
0: Va, això és a part.
1: Sí. Vull dir que Fes la millor, si t'has de posar a la presó per una cançó.
0: Yeah. Però bueno... Però
1: que ho peti fort, almenys.
0: Això està bé,
1: no?
0: Això està bé, perquè el hi ha ha, però està fora de la discussió, en veritat.
1: No, però no sé...
0: Podria haver fet, jo què sé...
1: A Brahms li van prohibir al president la cançó.
0: Yeah.
1: Durant un temps. Em sembla que no la podien tocar, alguna cosa.
0: Yeah.
1: Però tenia tota la seva gràcia,
0: yeah, bueno,
1: no?
0: Però clar, quan vius en un entorn de censura
1: sí.
0: real, literal i específica,
1: sí.
0: afiles el llapis de la creativitat
1: sí.
0: per poder dir coses que no et permeten dir de manera que colin i la gent les entengui. La trinca, no?
1: Sí.
0: Saps?
1: Però vull dir que Jordi Pujol, sexe, droga i rock and roll...
0: Ja, no és... Ja, ja.
1: No, era...
0: Ja. Però bueno, saps que et vull dir? O sigui, com... La censura feia...
1: Sí.
0: Això no ho pots dir en una cançó, aquesta cançó no es pot fer pública.
1: Sí.
0: Punto. Ara anem al Pablo Hasél. Has dit això en una cançó, te'n vas al puto trullo.
1: Sí, sí.
0: I ara és democràcia.
1: Sí.
0: I quan lo d'abans, no.
1: No.
0: Bueno, ara és democràcia, ho he dit molt alegrament, però ja m'entens, eh? I lo d'abans, no. I dius, no. És un contrasentit,
1: perquè
0: no?
1: parlaven castellà i no ho entenien.
0: Ja, bueno... Per lo que sigui. Però, sí. clar, si ara
1: I
0: jo em posés a cantar...
1: PSOE, també.
0: Sí, crec que sí, no ho sé.
1: Sí, eren bueno, bastant socialistes, la trinca.
0: Ah, sí, però bueno, en un moment determinat.
1: Bueno, tenen una cançó de...
0: Sí, però en un moment determinat.
1: El no sé per què t'estimo.
0: Em refereixo que les formacions polítiques i els objectius a llarg termini, les estratègies de partit i de la societat civil, això, canvien al llarg del temps.
1: Sí, sí.
0: No? Bueno, total. Que si ara cantéssim allò de si el rei vol corona... Corona liderem, que vingui a Barcelona, ta-ta-ta-ta-ta-ta.
1: Sí.
0: Clar, jo podria dir, no, però jo només estava subratllant, o sigui, explicant que existia una cançó que en uns altres temps...
1: Del segle...
0: El que fos, saps? Etcètera.
1: Ah.
0: Bueno, aquí, almenys jo, tenim certa tendència en ficar-nos amb qui mani pel simple fet de que mana.
1: Sí, sí, sí.
0: L'alcalde, el batlle, el senyor batlle sí. d'aquest poble, i jo aquí, setmana sí, setmana també... ni foto alguna de seca.
1: Sí.
0: Però no és res personal, és perquè no, és l'alcalde.
1: És l'alcalde, sí. Li toca... De fet, les persones públiques els hi toca que siguin criticades.
0: O sigui, a mi m'agrada...
1: Pot fer més o menys respecte...
0: Bueno,
1: però...
0: és una qüestió distinta. No, el límit és la legalitat.
1: El límit és la legalitat. Ja. Però vull dir que al final, si ets una persona pública, doncs estaràs a l'ull de l'huracà i acabaran parlant de tu.
0: A mi m'agrada...
1: Bé o malament.
0: A mi m'agrada que existeixi una ràdio pública.
1: Sí.
0: En el qual s'inverteixin diners en pagar un personal que la porti, sí. la gent pugui venir aquí a dir el que vulgui i cagar-se en l'alcalde, sí. metafòricament. M'agrada que això passi, ha de ser així.
1: Estàs sonant la trinca?
0: Sí. Sembla que entre tu i en guerra vulgueu fer-me l'obligàs. Exacte. Doncs pues això.
1: És... Bueno. No sé per què t'estimo, no?
0: Sí,
1: és
0: sí. La cançó socialista de la trinca.
1: Bueno,
0: ja.
1: Sí.
0: Més anys 80 ja.
1: Sí.
0: Més caretes fora i tal.
1: Sí.
0: Bueno, perquè en la lluita antifranquista hi cabien tots i bla bla bla, bla, bla, però després la realitat.
1: Bueno, anem pel whisky o
0: què? Que si l'Espanya federal, que si el Zapatero està imputat. Mira, he fet una rima ara sense voler.
1: El Zapatero està imputat?
0: Sí. Que és l'altra notícia del dia.
1: Per allò de Venezuela.
0: Hi ha tres notícies avui. O almenys sí. aquest matí, després ja he tancat la ràdio, m'he cagat en tot i ja està. Lo dels pressupostos de la Generalitat?
1: Al final n'hi han?
0: Sí.
1: I les votaran o no?
0: Sí.
1: Oh, que bé.
0: Què vol dir?
1: Que hi ha l'hora que hi haguessin pressupostos.
0: Sí?
1: Sí, no.
0: Per?
1: Bueno, perquè un país funciona quan té diners.
0: Sí, però bueno, si no hi havia pressupostos, es prorroguen els de l'any passat i a correr. I els diners hi són.
1: Sí.
0: El pressupost és la llei que diu com s'han de gastar.
1: Yeah.
0: Però sempre es troben maneres, eh?
1: Sí.
0: Yeah. Les implicacions polítiques de que hi hagi pressupostos sí. són les que podrien discutir si són bones o no. I aquí cadascú sí. el seu.
1: No, i en pressupostos que ve i en pressupostos que no tant.
0: Sí. Bueno, això de fer arribar el tren aquest orbital...
1: Sí. No, de fet, el tren hi és.
0: S'han de fer estacions noves, eh?
1: Sí, però vull dir que al final era una cosa que ja estava pensada fa molt temps i hi ha trams de via
0: yeah.
1: que no s'estan utilitzant perquè ja estaven pensats per fer aquest enllaç.
0: Yeah.
1: Llavors...
0: Clar... La gràcia... Bueno,
1: al final és ajuntar dos o tres
0: dies. Sí, sí, res. Sí, quatre duros i quatre dies, no?
1: No.
0: Saps quina és la gràcia, des del meu punt de vista?
1: Sí.
0: Tu tens 45 anys i jo en tinc 43.
1: Sí.
0: Som nascuts als anys 80,
1: sí.
0: quan se suposa que es va consolidar, entre cometes, la democràcia que nos dimos entre todos.
1: Bueno, jo vaig néixer 3 mesos després de que un senyor tirés tiros al...
0: Detalles. Allò una mica del triarronça per si...
1: Sí, però aquest no va anar a la presó, eh?
0: Bueno, coses. És igual. L'altre va morir al llit, eh?
1: Sí, vale, sí. Okay.
0: Pues això. I diguéssim, fa 45 anys.
1: Sí.
0: Vale, i ara ens diuen...
1: Què ens diuen?
0: Que això estarà acabat l'any... Per exemple, l'orbital aquest, eh? Sí. El tren orbital aquest. Estarà acabat l'any 41. Quieto todo el mundo. Silencio. Silencio.
1: L'any 41, va, no està bé.
0: L'any 2041.
1: Sí.
0: A veure, apuntem. Són 61 anys després... No?
1: Sí? De que morís al llit.
0: Sí. Tu tindràs...
1: I, o sigui, estem al 26.
0: 40... No, 41, no? No, 51.
1: Qui són? D'aquí
0: 61,
1: estic dient. És d'aquí
0: 15 anys? Sí, 61.
1: Ja no, tindré 60. Doncs
0: pues 60. 60 anys després... Perdó, les matemàtiques. 60 anys després d'això de la consolidació de la democràcia, se suposa que ja et dic jo ara.
1: Amb el tejero entre mi?
0: Que ja et dic jo ara, que no estarà.
1: No,
0: o sigui, sap tothom que no estarà allò del tren orbital, sí. 2041, ni de conya, ni el corredor mediterrani.
1: No, el corredor mediterrani oblida-te'n.
0: Su puta madre. I farà 60 anys de la democràcia que nos dimos entre todos. No. Lo greu... Lo greu és això, no?
1: Sí.
0: Vull dir que se les prometien molt felices, aquests de la trinca. Ole, ole, el PSOE ja està aquí. Bé.
1: Pues ja, pues està,
0: això
1: ja el tens.
0: És el greu, ni pressupostos ni...
1: Bueno, ara els ha aprovat.
0: Puta mare. Sí, ja, bueno, ja, sí. Saps per què han aprovat pressupostos?
1: Perquè hi ha eleccions.
0: Perquè no hi hagi eleccions.
1: Ah.
0: Ja està. Perquè els interessa a tots que no hi hagi eleccions. Sí. Punto. Ja està.
1: Perquè guanyi la...
0: L'altre els hi porta fluixa.
1: Sí.
0: I ja està. És la meva opinió. I aquí pas i després glòria. Però avui whisky.
1: I quina era l'altra notícia?
0: L'Isaac Andic i el del Zapatero. Bueno, el del fill de l'Isaac Andic i el del Zapatero.
1: I el Zapatero?
0: Corrupció, tràfic d'influències, no sé, coses d'aquestes. Típica el PSOE.
1: Mm.
0: No sé, no sé què ha fet ni de què se l'ha fet. Igual, me la pela.
1: Sí.
0: Me la pela molt fort. Si el tanquen, si no el tanquen, si ha robat, si no ha robat, arribats a aquest punt, ja, me la pela molt fort.
1: Molt bé.
0: Vale? Vale.
1: Anem per whisky.
0: Whisky, per favor.
1: Glengarry i Single Malt, 12
0: anys. Glengarry i Glengran.
1: Glengarry, portat avui. No sé com es pronuncia, però...
0: Glengarry.
1: Glengarry m'agrada.
0: Així és.
1: No sé, si vols, el color és bonic.
0: No
1: si
0: ens posarem ara a fer les erres com aquells allà dalt.
1: Oh!
0: No. El color és molt maco.
1: Sí?
0: És or pur.
1: És... Sí?
0: Cor pur, cor brut, Roger Mas.
1: No, jo diria
0: disc
1: que és...
0: Disc Casafont.
1: Que és or... Però taronja una mica, eh?
0: Sí? Bueno, entra
1: una
0: aquí
1: allà. Una micona.
0: Vale. Vale. Or car.
1: Or car. Or vell.
0: Or...
1: Sí.
0: Bueno, en això no ens posarem mai d'acord. M'hauries de portar lingots d'or.
1: Aquí hi ha una cosa flotant. Sí, clar.
0: Ara, que ens els deixin un moment.
1: Ara vaig a buscar-los a casa.
0: Vale. Tens sota el llit?
1: Sí.
0: Ja vinc jo, a veure què tens.
1: Tinc una mà d'or allà sota el llit.
0: Les joies de la iaia!
1: Sí.
0: Tens joies de la iaia?
1: Tinc joies de la iaia.
0: Doncs pues està car l'or, ara.
1: Sí.
0: Val la pena.
1: No, no me les vendré.
0: Vale. Pues no.
1: Però, no.
0: Perquè l'or mai baixa, no?
1: No, però...
0: És com el totxo, bum!
1: No sé pas si és bo. Poder xapat, eh?
0: Home, crec... perquè una vegada ho vaig mirar per si a mi m'interessava i al final no ho vaig fer, com tantes coses a la vida, com tot el que prometo aquí a la ràdio que faré la setmana que ve i no faig, per 150 eurillos
1: sí.
0: Et ve un taxador,
1: sí.
0: Tu taxa...
1: No, home, no, això ho portes a la joieria...
0: No, espera't, tu taxa,
1: sí.
0: Perquè és bo que vingui a casa o que aneu a algun lloc per no haver de traginar
1: sí.
0: Coses cares pel carrer, que vés a saber, saps?
1: Uh-huh.
0: I l'altre és que ell ve, tu taxa, fotografia, registra, no sé els guantos, tu valora, tam, pum, pum, pum, pum, pum, i et fa un certificat
1: sí.
0: De lo que tens i sí. Lo que és i tot plegat, que et serveix per diverses coses, com per exemple l'assegurança, o vendre-ho, o empenyorar-ho, o el que sigui, saps?
1: Mm-hmm.
0: I són 150 eurets.
1: Vale.
0: El preu que està a l'or pot valer la pena.
1: Sí, només falta que et diguin no, això 150 brets.
0: Vale, bueno, pues llavors pots fer un pas pre. Pues res, t'enduto.
1: T'enduto, ja està. Dóna't per pagat.
0: Sí, ja està. Lo que sobre pel taxi.
1: Sí.
0: Però bé, pots anar primer a la joieria, que és bo això. Ui, sí, nano, això és bo. Vale, vale, no toquis, vale, no toquis. I truca aquest, faig el certificat. Que no sé si la joieria, jo què sé, Warg, també et fan aquest certificat.
2: Segur,
0: eh? No ho sé. Segur, però és un dir.
2: Segur, segur.
0: Bueno, què? Glengarry i tal.
1: És, no, que provem el color bonic, or.
0: Color... No. Jo per aquest whisky faria venir que fessin un certificat.
1: No sé si val 150 euros. Això ho podem buscar, això sí que ho podem,
0: vale,
1: certificar.
0: Vols que t'ho busqui?
1: Sí.
0: Com es diu exactament?
1: Glengarry.
0: I punt.
1: Glengarry.
0: Quants anys?
1: Single malt, 12 anys.
0: Ara, m'has de donar una mica cognoms. Vale, Glengarry...
1: No sé si era gaire car, eh?
0: Single malt...
1: 12 anys.
0: 12 anys. Espera, que no escric tan ràpid quan... 12, vale, aviam... 40 i algo.
1: No, pues...
0: Oh, i 24, eh? Ara no sé quin és quin, però bueno, entre
1: 24 i 42.
0: Entre 25 i 50 euros.
1: Vale.
0: I ja està.
1: Està bé. Doncs això ens veurem avui. Re, llàgrima artera i abundant.
0: Té un punt de terbolesa.
1: Amb la copa neta... No, amb la copa neta es veu bé, eh?
0: Vale, pues re. No, per si m'havia de preocupar d'alguna cosa.
1: No, no et preocupes de res.
0: Vale.
1: Això, nas.
0: Vols olorar-lo?
1: Sí, no?
0: Doncs ensuma'l. Jo ho he fet així momentàniament, però m'espero que l'expert em pugui dir el que em pensa per després ficar-me jo i no fotre una gambada d'aquestes gordes.
1: El que es desprèn a la primera ensumada, o el primer nas, que en diria jo, així sense remenar gaire, és suavitat. O sigui, té certa intensitat, però no és un... No et fot una hòstia d'alcohol, ni... I es nota un rerefons molt de fusta, no? I té un...
0: Puntet de vernís.
1: Sí. I com...
0: Hi ha una dolçor.
1: Hi ha una dolçor, però no sé si seria alguna fruita o...
0: No, a mi em recorda una mica els no torrats, però un caramel blanc.
1: Sí.
0: Té un punt de químic, té un punt de vernís. Hi ha la fusta, que potser és la que et porta el vernís, sí. Aquest punt de químic el portes cap allà.
1: Però la fusta queda com més al fons, eh?
0: Una mica de verd.
1: Però és suau, jo diria que és suau per l'olor que té.
0: No és una qüestió de potència, però està en aquest rang de coses, no? Hi ha un aroma dolç que després no arriba a pujar un dolç de sucre torrat o un dolç d'una fruita d'aigua, no, és un sucre blanc.
1: Sí.
0: A darrere hi ha un químic que té una mica com cap al vernís, cap a aquest tipus de coses. Hi ha un punt de verdor, com quan agafes una flor d'aquestes ben gruixudes que la talles i deixa anar una mica d'aigüeta, aquella olor de verd. I a darrere la fusta, puntet de vainilla.
1: Bueno, aquesta part floral i... Què diu el Cesc?
0: No firmes aquesta part?
1: Sí. Jo la firmo.
0: Jo el veig cap aquí i no gaire cosa més.
1: No gaire cosa més. I el punt químic hi estic bastant d'acord, també.
0: Però seria cap aquí, no? Cap a...
1: Sí.
0: O sigui, l'olor que fa una fusteria amb molt baixa intensitat, eh?
1: Sí.
0: Però quan entres a una fusteria... No una botiga de mobles, eh? Una fusteria.
1: Sí.
0: Fa aquella olor una mica de serradura, de fusta que flota, i de producte químic.
1: Sí.
0: De vernissos. De
1: dissolvent i cola blanca,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Bueno, doncs som-hi, ho provem.
0: Vale, vinga, doncs aviam, brindem.
1: Ha sonat maco, eh?
0: Sí, has vist? Això és perquè tenia el Ricard aquí, que si no ja hagués trencat una copa. Ah, no, que la vas trencar tu. Què va ser? Li vas fer el peu al final o no?
1: No.
0: Encara la tens a la motxilla?
1: Està aquí, sí.
0: Vale. Què? En boca.
1: L'entrada és suau, però després es torna molt picant.
0: Ah, sí.
1: Així és com espaciadet. Però és suau, eh? En general.
0: Ui, hi ha una cosa aquí que no sé què és.
1: Però tu has empassat, o...?
0: No, no. No, una cosa que flota. Un perfil organolèptic que no identifico. Com de fruita confitada. Com de gominola. Potser és el col·lutori, sí. El col·lutori de quan m'he rentat les dents després de dinar, eh?
1: Jo crec que té un punt de caramel com de flan, saps aquest punt amarg del caramel del flan?
0: Dius flan?
1: Flam.
0: Ah, vale. Has vist o no? No, és que em crida molt l'atenció, perquè jo, que els meus avis eren sastres,
1: sí.
0: I, van ser sastres, vull dir, durant el franquisme.
1: Els avis parlaven malament.
0: Sí, bueno, malament.
1: Però ens acostumem a parlar com ells.
0: Malament, no normatiu. No,
1: dèiem barbarismes, sí, forts.
0: I mi àvia deia Car Cable i Gary Grant. I Tyrone Powell.
1: Ah, però això eren...
0: Noms d'actors.
1: D'actors.
0: Sí.
1: Que era cinèfila.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: Home, mi àvia no deia Car Cable.
0: No?
1: No, no, no, no sabia pas qui era.
0: De fet, mi àvia deia Car Cable.
1: Pues el Car Cable, no crec que pas que sapigués qui era, meva àvia.
0: Bueno, la meva, sí, no sé. No sé per què, exactament.
1: Bueno, perquè li agradava el cinema.
0: És com al meu avi de jove li agradava el flamenc. I de gran l'odiava.
1: Ah, sí?
0: Coses, no sé, evolucions de la vida. Eren molt de clàssica, els meus avis.
1: De?
0: Música clàssica.
1: Uh-huh.
0: Acabats de casar, anaven a veure òpera al Liceu, però després van passar a veure... música sinfònica al Palau de la Música i després a l'Auditori perquè eren abonats a l'OBC o OBC.
1: Uh-huh.
0: OBC, que és Orquestra Nacional, Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, però les sigles només són OBC, Orquestra Barcelona-Catalunya. I anaven els diumenges a l'Auditori.
1: Molt bé.
0: Cada diumenge.
1: S'ho
0: perquè estaven
1: bé,
0: abonats a les dues sèries, perquè hi ha la sèrie A i la sèrie B. Uh-huh. I una va cada 15 dies i l'altra els altres 15 dies altern.
1: I anaven cada setmana.
0: I ells estaven abonats a les dues. I anaven cada setmana.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Bueno, una manera de passar el cap de setmana. Sí. I sí, estaven jubilats o hi anaven,
0: sí,
1: i han anat tota la vida?
0: No, i d'abans, però sobretot de jubilats. De quan treballaven anaven a l'òpera de tant en tant, al Liceu. I després de jubilats anaven a l'OBC.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Jo anava a algun concert en un...
0: Però tu encara no t'has jubilat.
1: No, però...
0: No sabem què faràs quan et jubilis.
1: Jo era de més de... És que ara...
0: D'anar
1: que...
0: al Senyor Lobo.
1: No, això ho vaig fent un període molt curt de la meva vida.
0: Però vas anar.
1: Sí. Yeah. Però sí que anava a molts concerts a Marina.
0: Uh-huh.
1: Perquè hi havia la sala...
0: Ells també.
1: La sala... com es deia?
0: Perquè l'Auditori està allà. Celeste, Raspatrat.
1: La sala de Celeste, sí. Ara Raspatrat.
0: Sí.
1: Bueno, em sembla que el 2001 o així
0: sí,
1: ja era Raspatrat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Però tu encara havies anat a la
1: jo
0: Celeste?
1: Jo havia anat a la sala Celeste a veure Death Metal del Bueno.
0: Com és el carrer?
1: El carrer és el Mugàvers.
0: El Mugàvers, això. Sí, allà al Poble Nou. Sí.
1: El Poble Nou, sí, sí.
0: Perquè abans estava al carrer Argenteria.
1: Jo només havia anat al Mugàvers.
0: Argenters? Bueno, allà al centre.
1: No, només havia anat al Mugàvers. I allà havia vist molta gent tocar.
0: Els meus avis també anaven per allà, perquè sí, l'Auditori està per allà. Mira. Ojo, això és Sopa de Cabra. Mira, només... Mira.
1: Ha dit Celeste?
0: Només amb els aplaudiments i que ho posis tu i que fos Celeste. Però un moment. Ara tinc un dubte. Ah, no, no. Això se'l venen dins i és Celeste. Però Sopa de Cabra va gravar un disco directe... No, no, no. En una sala pública,
1: sí,
0: de concerts que va fer, no sé si l'Ajuntament i o la Generalitat... quan el boom del rock català van fer una sala pública a Barcelona per, sí, concerts que es van gravar, que es deia l'Espai, un acústic, oi? Una portada blava, pot ser, una cosa així?
1: Ja no existeix.
0: No, va durar molt poc. Però bueno, van fer això al Sant Jordi, fundar de rock i tal i qual.
1: Però aquest és gravat, sí, a Celeste.
0: Celeste, Celeste.
1: Saps qui va gravar també un directe a Celeste amb vídeo?
0: Qui?
1: A Sepultura, Under a Pale Grey Sky.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, és gravat a Celeste.
0: Mira, mira, sona bé, eh?
1: I si t'hi fixes bé, crec que pots veure el Toni Masclans per allà. I era.
0: Sí, sí. Home, tu i jo sortim al llibret d'un disc.
1: Sí.
0: Perquè estàvem allà
1: donant-ho tot.
0: A l'Auditori plorant, bueno, tu plorant. Perquè deien
1: per què
0: coses...
1: deies que jo plorava?
0: Perquè de jove eres més anarquista que ara,
1: sí,
0: i allò era bàsicament un aquelarre comunista independentista,
1: sí,
0: i et vas posar a plorar. Bueno, i em fa gràcia dir que et vas posar a plorar.
1: Per què diem Sala Celeste i posa Sopa de Cabra?
0: Collons, perquè cadascú té els referents que té.
1: Sí, sí.
0: Que, per cert, l'altre dia aquest programa de la Tele 3,
1: sí,
0: mira, jo miro poca tele, eh? Aquest programa de la Tele 3 de Quanta Guerra o Tanta Guerra o La Mare que em va parir la guerra,
1: no sé,
0: o no sé què. És un programa que fa l'Eloi Vila. Eloi Vila es diu?
1: Sí, aquest
0: que
1: fa
0: el del cotxe?
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: Em dóna sentiments...
0: Digue-m'ho pel canal intern, això que m'estàs intentant dir.
1: Em dóna sentiments encontrats a l'Eloi Vila aquest.
0: Ja, bueno... Sí? Ah, sí? En un sense ficció, eh?
1: Repeteix en veu alta el que ha dit.
0: Que torna a sortir el Gerard Quintana a la Tele 3.
1: Ah, sí.
0: El qual no és notícia, però que avui hi ha un sense ficció sobre la segona fase... Ah, sobre aquest concert. No, sobre la segona fase del Sopa, no? Una mica, d'Hem tornat. Bueno, total, quanta guerra.
1: Cada cop sembla més una senyora gran.
0: Sí, bueno, és que ja veuràs. Quanta guerra. És un programa de la Tele 3 que fa l'Eloi Vila, que agafa un personatge conegut i li rastreja una mica la història, sobretot els seus avis, per una qüestió generacional, durant la Guerra Civil, i agafa gent que es va perdre, que va anar a un camp de concentració, no sé quantos. I hi ha programes, que sé jo, amb el Santi Millán, tal. I l'altre dia, que el vaig veure... perquè no sabia què posar a Netflix, diguéssim, feien el Gerard Quintana, que sabeu que tenia un iaio...
1: Para ja!
0: Tenia un iaio que va cardar el camp.
1: Sí.
0: Dos coses... Bueno, per començar, dues coses haig de dir. Aquest programa, molt bé, aquest programa. Sí. Molt bé, molt interessant.
1: El pitjor és l'Eloi Vila, no?
0: No, molt bé, molt bé.
1: Molt bé?
0: Sí, molt bé, l'Eloi Vila. Sí, molt bé, molt bé. Malgrat tu. És el Gerard Quintana. El Gerard Quintana. Aquest. Sí, que sembla una senyora gran.
1: Sí.
0: Però molt bé, Gerard Quintana, aquest programa. Ara, hi han dos o tres moments.
1: Sí, incòmodes?
0: Que se li omple la boca de saliva.
1: Guatxera.
0: I té unes guatxeres de quilo que em van posar molt nerviós.
1: El Gerard Quintana.
0: El Gerard Quintana, sí.
1: Però doneu-li un got d'aigua si ha de sortir per la tele.
0: Ja, tio, està a la tele, tio. Si té un moc, digueu-li. Talla, treu-li el moc, saps?
1: Sí.
0: Però bueno, molt bé, eh? Te'l recomano, aquest programa.
1: Vale.
0: Quanta guerra es diu, o tanta guerra, o no sé què. Poses Gerard Quintana. No, si poses Gerard Quintana al 3K, t'hauràs de triar massa.
1: Posaré guerra i ja està.
0: Guerra Quintana.
1: Guerra Quintana.
0: Això, ja està. I avui...
1: Encara sortirà l'Anna Rosa Quintana.
0: I l'altre dia, que va sortir el Quintana...
1: Som família, el Gerard Quintana i Anna Rosa Quintana?
0: Ojalà. Seria bastant guai.
1: Sí.
0: Aquesta cosa de... Molt d'antes, també, que dos persones amb un mateix cognom ja assumeixes que venen de la mateixa rama.
1: Exacte.
0: Vale. Pues que està tot arreu, ara, el Quintana. Li feien una entrevista amb ell i el Josep Tió a Catalunya Ràdio, que només parlava el Gerard Quintana, tot sigui dit de pas. Però, bueno, per algú és el frontman etern del rock català. Què diu? Crec que és cert que no es pot confiar en els polítics. Ah, vale, guerra.
1: Que els donin a tots pel cul.
0: Sí. Bueno, cosa... Ah, que tu també... Que tu també,
1: Tots l'han sentit, aquest disco.
0: Home, jo recordo crits, aquí Caldes, quan van venir, quan es van posar a cantar en castellà El Sexo i tot això.
1: Jo no els vaig veure aquí Caldes.
0: Sí, i Els Pets i...
1: No, jo no... Crec que no he anat mai a un concert de Sopa de Cabra.
0: Crec que de tots els grups del rock català d'aquella fornada, els que més... Ara. Els que més dignament, diguéssim... La carrera més digna de tots, Els Pets.
1: Sí, Els Pets.
0: Descarat, eh? Els Pets.
1: Sí?
0: Sí. Sí. No, jo, tots els nivells, la consistència, l'evolució tranquil·la, el mantenir-se, el no tornar-se boig, el no... Perquè jo... Ara vaig a fer una confessió. Jo em vaig comprar el primer disc del Gerard Quintana en solitari en CD pagant.
1: Però què fas?
0: I el vaig posar al meu Discman... saps que anaves caminant pel carrer i saltava? Allò? I sento... I dic, merda. No havia sentit el single, no havia vist a YouTube l'avançament de, saps? No.
1: I va dir caic,
0: I la primera cançó és caic, a poc me'n vaig, no sé què, però desafinades, o sigui, la consonant ja està desafinada.
1: Sí.
0: És dir, merda, me cago en Déu.
1: És que no ha sigut mai el seu fort, afinar.
0: No. Bueno, té la seva manera, té el seu tal, no? Però que està bé, respectable.
1: El pavo aquest que t'agrada a tu, com es diu?
0: El Bob Dylan.
1: El Bob Dylan, que té veu de gat, tampoc és que afini gaire.
0: No, perdona, afina.
1: Amb aquella veu de gat.
0: Ja, però saps que el Bob Dylan, no perquè sí, vull dir, donades les condicions també i les circumstàncies, però va ser en un moment determinat de l'enregistrament d'un disc determinat que va decidir canviar la manera de cantar, i no era la primera vegada a la carrera que ho feia.
1: Perfecte, vale. Ara ho apuntem.
0: Ja està.
1: Sí.
0: Tingueu en compte.
1: Per què dèiem tot això?
0: Així es podria dir aquest programa, en realitat.
1: Sí.
0: Que havies de llegir lo del Ganger i Clengar Gran.
1: No, però estàvem amb la boca, eh?
0: Mm-hmm.
1: Bueno.
0: Ah, diu, espera. No és gaire llarg?
1: Dèiem algú de Celeste... No, perquè he dit Flam.
0: T'ha
1: recordat a teva àvia.
0: Que per cert, també dius...
1: Ja em va acabar passant que anava a l'Excel.
0: També dius Celeste.
1: Celeste,
0: clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Perquè érem...
0: Saps que jo conec una persona?
1: Érem Z, era la sala Celeste.
0: Z, però Z o Z?
1: Zeta.
0: Celesta, doncs.
1: Celesta.
0: La sala Celesta.
1: No, però si fos...
0: Sí, era en castellà. La sala... Era en castellà.
1: Celesta, sí. Seria amb C, sí. Amb C.
0: Jo conec una persona que fa una incorrecció en català, sí, expressament perquè li agrada més.
1: Sí.
0: Que és la següent. Quan es refereix a persones...
1: Sí.
0: Malgrat en català s'ha de posar l'article determinat, sí, el Roger, el Ferran... Vale? Ella no. Fa, aquesta persona fa, sí, com en castellà. Ferran me ha dicho, Monter me ha dicho, sí, Ricard me ha dicho... Llavors, en català diu, pues jo què sé, Roger m'ha dit que no vindria. He anat amb Roger a no sé què, perquè li agrada més. I ho ha decidit en un moment determinat.
1: Ah, perfecte.
0: Sí, em crida l'atenció i em posa nerviós, tot s'ha, sí, de dir. Però jo he pensat, hosti, per què no faig jo al revés? Per què no faig la incorrecció volguda des d'un punt de vista fonètic quan parlo en castellà? Per exemple...
1: El Ferran me ha dicho...
0: No, això ja ho fa, de fet es fa aquí,
1: sí,
0: com quan la gent diu no cale, coses d'aquest tipus.
1: No cale és un clàssic.
0: Clar, però per exemple, jo què sé, la frase aquesta, esta palabra se escribe con, lleva C con cedilla,
1: sí,
0: C, aquest fonema no existeix, sí, en català. Pues podria que esta palabra se escribe con C con cedilla.
1: Si
0: fes servir
1: cedilla.
0: La S com a Llatinoamèrica, sí, expressament, i no baixar del burro, saps?
1: A mi m'agrada més com ho dic jo, no?
0: No, no, és que jo parlo català. Jo sé català.
1: Jo sé català.
0: I sé parlar... O sigui, el que dèiem abans de les R's, quan has de dir Glengarry, no fem aquestes R's nosaltres.
1: No.
0: Pues vale, digues les síl·labes com toca, però la fonètica no t'adaptis.
1: Vale, doncs el whisky Glengarry sigui el mal.
2: Sigui més gran.
1: Garry, sí, no?
3: Garry.
1: Glengarry.
0: Glengarry.
1: Glengarry. El whisky de mal Glengarry, de la destil·leria Loch Lomond... Merda, ara he arribat...
0: Veus que el tòner.
1: Una... Sí, el puto tòner.
0: Hòstia, els ajuntaments. Què ha passat? No hi ha pressupost, ja.
1: Ah, és que... Pff, així no es pot treballar, Monter. Ha estat envellit en barrils ex-bourbon segons... Mm-hmm. De segon omplert i recarbonitzats. Bueno, he avisat. He arribat i me l'he trobat, així, eh?
0: No, no. Ho ha dit pel web, però...
1: Ho ha dit pel web. És que et llegeixo Monter, molt horitzontal, jo.
0: Avui el Roger treballava. No havia llegit ni l'hora que havíem de venir avui. L'he hagut de trucar, perquè ja me'l veia aquí l'hora que no tocava, saps?
1: Mm-hmm.
0: Treballa massa, aquest nano.
1: No, he fet 8 hores avui.
0: Està bé.
1: Està bé.
0: Ja, ja.
1: El nom...
0: Però aquí t'he vist mirar un parell de vegades el mòbil de feina, eh?
1: Bueno, el nom, el Glengarry...
0: Glengarry.
1: És el barret emblemàtic dels orgullosos escocesos...
0: Hòstia, no fotis, vaig a buscar-lo.
1: Sí, que va ser donat per Alexander Ronaldson MacDonald de Glengarry.
0: Déu, i nosaltres som lords escocesos i no ho sabem, això.
1: El 1794.
0: Ai, mira, seria una secció molt bona per aquest programa.
1: El què?
0: Li podem demanar a la Ia que ens faci els guions i tot.
1: Sí.
0: De, com una formació en nacionalitat escocesa.
1: Sí.
0: De totes les coses bàsiques que hem, ai, de saber. Com
1: i,
0: si...
1: i passar un examen.
0: Com per, clar, com perquè ens donguessin la nacionalitat.
1: Oh, mira qui arriba, parlant, sí, d'escocesos.
0: Ricardo! Què passa? No corris tant, eh?
1: Encara estem amb el whisky.
0: Ens estàvem inventant una secció pel programa que li podem dir a la Ia que ens faci els guions.
4: Ah, que no ho heu fet,
0: no,
4: mai.
0: No, no, no. No, ni guions. Però que...
1: Vols una mica de whisky?
0: Com un curs... Un curs? Com si, haguéssim de passar l'examen per rebre la nacionalitat escocesa.
5: Un curs o un curs?
0: Un curs, una formació, una mòdulos. Un e-learning, sí, clar, vens a aquesta hora. Com si haguéssim de passar l'examen perquè ens donguessin la nacionalitat escocesa. Història, cultura, costums, tot el rotllo. Llavors li podríem dir a l'Eia, fes-ho en guions de 15 minuts per un programa de ràdio on intervenen 3 persones, teatrillo, pum-pum, músiques, guió tècnic... Què? I llavors a final de temporada passem un examen, tot, mm-hmm, això ho gravem, que la IA posi subtítols, ho enviem a la consulat escocès, adjuntem el carnet de l'ORS que tenim,
1: sí,
0: i ja que ens, joder, que ens donin terreno o alguna
1: cosa. No, i el terreno ja el tenim.
0: És veritat.
5: Jo tinc dos.
1: Que ens donin calés o alguna cosa.
0: Això, Ricard, és molt lleig que tu en tinguis dos i nosaltres un, eh? Però bueno.
1: Això va com va.
0: No, és que clar. No, clar, aviam.
5: Jo vaig aplicar la màxima de Braveheart, si em perdoneu la intervenció, sí, sí, que és important tenir terres al nord i, sí, terres al sud.
0: Vale.
5: Perquè si hi ha algun problema, doncs a les terres del nord els recolzes, sí, sí, i des del sud portes, sí, la contrària. Sí.
0: És com és important tenir diners aquí i diners a fora. Mira el Pujol.
5: Sí, mira que bé li agrada.
0: Sí. No,
1: Què vols dir? Que tenien diners a Andorra i diners a...
0: Aquí, com tothom.
1: Aquí, aquí, no, però aquí no és el sud.
5: I qui sap?
0: El sud de què?
5: El sud de on?
0: És que és una esfera, la Terra. Vull dir, flota en el no-res. No hi ha nord i sud. Hi ha nord i sud magnètic, però...
1: A veure...
0: No hi ha dalt i a baix.
1: Un moment. Agafem la persona de Jordi Pujol.
0: I Soleil.
1: I Soleil.
0: Recorda el que hem parlat abans dels fusibles i de tot plegat, eh?
1: Vale. Vivia...
0: Sí...
1: entre Barcelona i el Pedraforca.
0: Bueno.
1: Sí, més o menys.
0: Sí, vale.
1: Podem dir que sí.
0: Rota General Mitre i...
1: Vale. No? El nord de Jordi Pujol,
0: sí,
1: més o menys...
0: És Catalunya.
1: Era Andorra.
0: Sí.
1: El sud podia ser, jo què sé, Marbella.
0: Mira què t'ha posat el Monter.
1: Ha posat el president, eh? El sud podia ser Marbella.
0: Sí.
1: Ah, però...
0: Sitges.
1: Sitges.
0: Però vale. Bueno, no sé ben bé si al sud, però és igual. Sí.
1: Bueno, Jordi Pujol té diners a Marbella. Sud-oest.
0: No ho sé,
1: eh? Bueno, vale. Puc seguir? És que fa tres quarts d'hora que estic intentant fer la nota de res.
0: Nosaltres som la Catalunya sud o la Catalunya nord?
5: La del mig.
0: Digue'ls els valencians, això.
1: No, però si ens en anem a...
0: Ah, on hem d'anar ara?
1: Ah, és la versió mascà.
0: No li agrada.
1: A mi m'agrada la versió clàssica. La de l'any 92 o 91.
0: Que has anat a buscar una fotografia? Què?
5: Ah, és que
1: de Jordi Pujol?
5: No m'he recordat de dir-vos que...
1: Ah. Només,
0: volia
1: dic,
0: només volia dir-vos...
5: Només volia dir-vos...
0: Que això és un principi!
5: Ja he pujat de nivell a nivell, de nivell escocès.
0: Ah, sí, eh?
5: Jo ja passo l'examen.
0: Ah, no cal, tu la secció no cal?
5: No.
0: Pues mira, pues tu conduiràs el guió.
5: L'altre dia vaig anar a un casament així.
0: Nano, perdona, calçotets o no calçotets?
5: Al final... No,
0: yeah. Al final.
5: Sí, però ens va costar molt decidir-nos.
1: Verge.
0: No, verge no, que té dues criatures.
1: Què? I com és que us veu vestir així?
0: Descriu la fotografia, estàs a la ràdio, la gent no ho veu.
5: Perquè som els escocesos, anem vestits d'escocesos. Però pels nostres televidents que no ens veuen, és un tratge, un vestit de boda. Escocès. O sigui, no ens hem enrotllat una manta de quadros com hem fet alguna altra vegada.
0: Tu ets el Dani?
5: Aquest sí, és el Dani.
0: Hòstia, nano.
5: Bueno, és el Dani desfent-se del Dani que s'havia menjat fa anys.
0: Ja.
1: Vas vist quina perilla de regne que es va fer, el
0: Ricard? Sí.
5: De noble escocès.
0: Sí.
1: Bueno, és més de redneck, això?
5: Són unes patilles, en realitat.
1: Sí,
0: ja.
1: Però quan les patilles s'ajunten amb el bigoti, ets redneck.
0: I un cardo a la solapa...
5: El cardo el vaig arrencar amb una carretera de Rubí.
0: Bueno, si no ho hagués dit, no ho hagués sabut ningú.
5: També hi ha fotos.
0: Per ser Rubí, poble Quillo.
5: Buf.
0: Unes tatxueles, nano, quines coses.
5: Això sí, vam acollonir el regidor que va fer la boda.
0: Traje llogat o...?
5: No.
0: Ah, sí, eh?
5: Ja el tinc a casa, ja el portaré alguna vegada.
0: Ah, bueno, és que hauries de venir al programa així programa, cada setmana.
5: Si vols, vinc al programa així.
0: Vale.
1: I tu encara que
0: duies sabates, hauries d'anar a la feina així.
5: Sí, això.
1: Tu encara que duies sabates, però...
5: No, ja, però a mi no m'agrada tant el tema de les botes que porta
0: un paquet,
5: Dani,
0: però si sembla...
1: Semblen les botes del cantant de Cradle of Filth.
5: Les botes de Machacapanquis.
1: Sí.
0: Però les veig una mica femenines, si vols que et digui la veritat.
1: Perquè són les del cantant de Cradle of Filth, amb plataforma.
5: Sí. Jo em vaig posar unes sabates.
0: Hòstia, nano.
5: Però molt bé, no? Molt bé tot. I porto... Bueno, ens vam comprar un...
1: Unes set vetes que s'han quedat bé.
5: El clàssic punyal a la mitja aquesta.
0: Ai, això ho veig... Acaba allò del whisky, que ara m'ha vingut una cosa al cap que vaig pensar l'altre dia.
5: Acaba allò del whisky, ojo.
0: El 46, eh? Acaba allò del whisky. És que així és com hauria de ser aquest programa sempre, hòstia. Expliqueu coses.
5: Bueno, quin whisky és?
0: Glengarry?
1: El whisky no, mira.
0: Single malt, 12 anys.
1: Diu, aquest destil·lat... emmarcat per notes florals, mira, i herbàcies típiques de les Highlands, és fi i suau en nas, molt delicat, puto toner, no llegeixo res.
0: És que s'estan acabant
1: els fondos. I herbaci, sí, i al final és llarg, amb notes avainillades, i no sé què més.
5: No m'ha contestat el Monter quan li he preguntat si també havien de fer una licitació pel toner, perquè a mi a vegades em passa.
0: Que és que s'ho han gastat tot en el mural aquest, i ara no depa més.
5: Ah, sí? No m'he fixat.
1: Us llegiria el que queda, però és que no puc. Ja em fa mandra.
0: Però sí, jo ho puc intentar, eh?
5: Sí, vale.
0: Uf, no. Ah, sí.
5: Pel Tóner.
0: La destilleria Loch Lomond es troba a la ciutat d'Alexandria, just a la frontera entre les Highlands i Lowlands. Dues marques de whisky es destilen en aquesta destilleria, Loch Lomond i Inghmurrin. Això sí que el Tóner m'ho deixa fer.
1: Inghmurrin, que l'hem provat alguna vegada.
0: L'última marca Inghmurrin és un whisky de malt que porta el nom de l'illa més gran, el mític Loch. I d'on surt el nom de la destilleria, també Loch Lomond. El 1772 es va fundar la destilleria amb el nom de Little Mill, on abans hi havia una antiga fàbrica de cervesa. És possiblement la destilleria més antiga d'Escòcia. Els seus començaments es remunten al segle XIV. La destilleria va canviar... La destilleria va canviar de mans diverses vegades abans de ser adquirida. Ara, cada vegada que pugi l'entonació, sí, és la franja al tòner, ¿vale?
1: Sí.
0: Abans de ser adquirida per l'empresari americà Duncan Thomas, que després d'un temps va construir la nova destilleria Loch Lomond a Alexandria. La destilleria se situa a la falda de la muntanya... Ojo, tòner, aviam, a contrallum.
1: Ben Nevis.
0: La seva història està protagonitzada per set... Si haguessin fet el curs de ser escocesos, això ja no, ni el tòner.
1: Ni el tòner.
0: Bueno, total, que la seva història està protagonitzada per set clans celtes que es van establir en aquesta zona de Loch Lomond. I ojo, que em diu els noms. Colquhoun,
5: molt bé.
0: MacFarlane.
5: Sí, aquest.
1: MacFarlane és el que fa els dibuixos aquells de Pare de Família.
0: No, sí. No sé què. Albright, no? Macaulay Culkin. Sí. Bueno, Culkin no, però Macaulay sí. Menzies i Buchanan.
5: Ah, Buchanan jugava d'interior al Celtic de Glasgow.
1: Sí, veus? Ja els coneixem a tots.
0: La destilleria Loch Lomond va obrir el 1964 i el 1987 Alexander Bullock i l'empresa Glen...
1: El pare de la Sandra, no? L'Alexander?
0: Sí, Glen...
1: L'avi.
5: Bueno, no, jo tinc una edat, 60.
1: Sí. Sí, no, però el meu pare és del 59.
0: Mm. Toca'm un ou.
1: I la Sandra ja diria que és més gran que jo.
0: Aquí sí. No tinc rima.
5: Sí, sí.
0: Total, que aquests dos van adquirir el negoci. El 1994 van començar una nova activitat a la nova destilleria de gra, que consistia en l'elaboració de whisky amb grans sense maltejar. Van ser els primers a tenir tots dos estils, gra maltejat i gra sense maltejar. És una de les destilleries més versàtils d'Escòcia, produint 8 tipus diferents de whisky. He dicho. I ara, la sintonia de dir tonteries, que és de Wolfpack, és brutal i sona així. Vale, ja sé què us anava a dir.
1: Que una setmana més ens hem quedat sense meravelles del món, no?
5: I sense res. Sí, bueno, sí, això... Es nota la vainilla.
0: Això m'agradaria que fos com allò que feia Tipicoll.
1: Posa'm una mica de whisky, que ets l'únic que entens, i mira...
0: Saps Tipicoll? Que sí, en franquistes deia Tipicoll?
1: Tipicoll.
0: Vale?
5: Tipicoll, l'Espanya.
0: Tipicoll?
1: Però i el Ricard, pobre.
0: Se n'ha fotut dos.
5: Ja ha fotut una copa.
0: Ara t'he posat més a tu del que m'ha quedat a mi, però és igual. Quan que l'has pagat tu, no em queixo. Tipicoll, quan feien el seu programa a la televisió espanyola, sempre feien tot de bromes, i al final deien, i la setmana que viene hablaremos del gobierno. I va, i parlaven del govern. Era una broma en si mateixa. Però és el mateix que el de les meravelles del món, Tebas. I la setmana que ve farem meravelles del món, del Roger.
1: Però n'hem fet algunes, ja.
0: Sí, ja, però dic a partir d'ara.
5: Pues com... Qui li feia això al Matt Damon en un programa de...
0: El Jimmy Kimmel...
5: El Jimmy Kimmel era? No,
0: el Jimmy Kimmel feien com que estaven enfadats i sempre es colava les entrevistes i no sé què.
5: El Jimmy Fallon.
1: El Jimmy Kimmel...
5: Era el que li deia, bueno, tenim aquí el Matt Damon que vindrà la setmana que ve.
0: Ah, sí?
5: I llavors no, l'enfocaven, ja. Com que el tio venia.
0: Ja, però no li feien l'entrevista. Clar, és fantàstic.
1: El Jimmy Kimmel, quan sortia amb la Sarah Silverman, amb la Sarah Silverman i el Matt Damon van fer un vídeo junts.
0: Vale.
1: Per enfotre-se'n del Jimmy Kimmel, que era, bueno, era una cançó que cantaven ells, vale, dos, i bueno, la que cantava la cançó era la Sarah Silverman.
0: Mm-hmm.
1: La cançó es deia I'm fucking Matt Damon.
0: Ja, yeah. Me'l tiro.
1: Sí.
0: Yeah.
1: I era força divertida.
0: A pique.
1: Sí.
0: Tu ets fan, de la Sarah Silverman?
1: Bueno,
0: està guai.
1: M'agrada.
0: Jo us recomano una...
1: Perquè és com una mica com el Woody Allen. És un jugador d'aquests que se n'encarga d'ells mateixos.
0: Us recomano molt fort, una humorista xilena que es diu Paloma Salas, que he descobert fa no massa temps a les xarxes socials i que m'està fent fruir molt.
1: Sí?
0: Sí, us la recomano. Té Instagram i TikTok i de tot. Què anava a dir? Ah, la idea que vaig tenir ahir. Ahir vaig anar a un sopar, m'estava fent unes bromes i vaig tenir una idea. Sabeu aquests tests que et pots fer d'ADN en els que et diuen
1: quan de moro ets,
0: exacte,
1: no?
0: si ets un 10% el que sigui berber i un 5% irlandès i tot plegat. Jo em vaig aficionar una temporada. M'agraden els vídeos de reaccions a YouTube. Calla!
5: Ho estava esperant.
0: Abans ha tirat els grills.
5: Sí. Els grills està bé perquè és més nou.
1: A veure si trobes grills que ronquen.
0: No, espera't. Jo, a mi m'agraden molt els vídeos de reaccions a YouTube i m'agrada molt veure negres enormes que no han escoltat res més que hip-hop tota la seva vida, començar a escoltar Queen o Led Zeppelin o coses d'aquestes i flipar-la molt fort.
1: Vale. Bueno, perquè també són molt exagerats, eh?
0: Ja.
5: O sigui, són vídeos.
0: Sí.
1: No, però tu, a veure...
0: Hi ha un element performatiu bastant fort.
1: Exacte. Per això. Però tu agafes un tio que només ha escoltat...
0: Però hi ha tota mena, eh?
1: Bueno,
0: però hi ha gent més real i gent més...
1: Sí, però que només he escoltat a l'Ice-T i aquesta gent.
0: L'Ice-T, com a rapero de referència. Sí,
1: per exemple, eh?
0: Sí.
1: Bueno, ara és el Poli de les pel·lícules, però
0: era
1: un rapero de referència en la seva època.
0: Sí.
5: Veritat.
0: Aquells raps de broma que es feien a la tele espanyola als anys 90, aquest rap.
1: Però clar, li poses Bohemian Rhapsody i clar, flipa.
0: Sí, clar, normal.
1: Però si no l'has escoltat.
0: Sí. Pues, vídeos de reaccions.
1: Sí.
0: I una temporada curta, perquè tampoc va durar molt, em va donar per veure vídeos de reaccions de gent que reaccionava al resultat d'aquestes proves d'ADN que li deien... Ets un 15% apache i un 6% negre i tal, i veies un irlandès blanc com la llet de cabells bel roig, saps?
5: Sí.
0: Amb el nas sospitosament ample, per exemple, coses d'aquest tipus. I llavors se'm va acudir ahir, perquè parlàvem d'aquestes coses, que estaria molt divertit fer-se un test d'aquests, que diguin que ets...
1: Què és el grill, això?
0: Un moment, què cony és aquest soroll?
1: Algú està rient molt.
0: No sé si vosaltres a casa, els vostres transistors i mòbils, ho esteu sentint per aquí.
5: Ni al Monter que no, que la ràdio
0: sembla
5: és nova.
0: Sembla farigüelles estimant-se a l'estudi d'aquí al costat. Va, total, que això diguéssim, que és el que vaig, un resultat d'aquest tipus t'obre la porta a tenir dret i justificació... No sé d'on ve. És igual. Sons estranys a Ràdio Caldes.
1: No em passa res.
0: Que t'obre la porta, et legitima a fer apropiació cultural. Vale?
5: Hi ha un senyor estirat de sota.
0: Sí, no preguntis. Això és un tècnic de GEMSA. Apropiació cultural. Vale? Apropiació cultural. Sí. Està molt malament l'apropiació cultural, si no la pots justificar. Però si...
5: un moment.
0: Ai, un live d'Instagram.
5: Vaig a documentar-ho, perquè ningú s'ho creurà.
0: Saps? Diguéssim, aquesta foto que hem vist ara del Ricard, que se'n va a un casament vestit d'escocès, és apropiació cultural.
1: Sí.
0: Però la pot fer perquè és lord. Vale, clar, exacte. Doncs ara imagina't que tu et fas un test d'aquests i et diuen que ets un 5% nigerià i comences a vestir d'una determinada manera i a dir que t'agrada una determinada música i a canviar les actituds i la manera de parlar i tal, de broma.
1: Seria molt fort, que vingués a Ràdio Caldes vestit de Maasai amb una llança i un taparrabos i pintat de negre.

0: O que ara et diguessin que ets, jo què sé, un... jo què sé, un 10% per als mexicans que eren azteques, no? Però que sempre confong aquells tres, inques, el que siguin.
1: Azteques, tolteques, sí, meques.
0: Perdó, des del respecte, o sigui, ho dic des de la ignorància, aquesta cagada que acabo de fer des de la ignorància i no vull ofendre ningú, però ara comences a dir que mi madre cabrón, i comences a parlar així perquè t'has fet un test d'aquests. Molaria, imagina't-ho, molaria bastant.
2: Home, però hi hauria coses d'apropiació cultural... Vull dir que seria més fàcil encara. Imagina't que sóc un, jo que sé, 20% gitano.
0: Vale. I comences a penjar cartellets a les obres.
2: No, és... o em compro la discografia del Paret i bueno, una guitarra i faig rumba catalana.
0: Però ostres, jo molt fan del Paret, eh.
1: Això seria lo menys lesiu.
0: Molt fan. És que saps què passa, que jo ho vaig creuar amb un noi que anava amb mi a l'escola, sí, a l'EGB, molt pagesot,
2: sí,
0: d'un català d'aquest tancat de, saps, de la tercera corona de Barcelona, ja cap endintre ja, sí, i tal, sí. Quan vam acabar la gent ens vam perdre la pista, adeu adeu pel carrer, i un dia ens vam creuar així tan a prop que vam haver de parlar i es va posar a parlar amb mi en castellà.
1: Ah, viu a Palau?
0: No. Viu a Caldes i tal, normal tot, però de cop i volta es va posar a parlar amb mi en castellà,
2: sí.
0: I va ser un xoc molt fort per mi, vaig dir, perquè no, saps, el cable...
2: Encara parla castellà, no?
0: No sé, no ens hem vist gaire més, sí. Una vegada em va parlar en català i tal, però es veu que el tio, doncs, bueno, doncs va fer la seva vida, no sé què, es va juntar una, no sé, parlava
2: castellà, canvi.
0: Castellà amb un accent que la flipa, tot sigui dit de pas, perquè el software, diguéssim, el core de...
2: Bueno, va créixer i va fer el canvi,
0: sí,
2: i va consistir en canviar d'idioma.
0: Però la llengua ja l'havia entrenat en català, sí. Vull dir, se li notava, era castellà mal parlat,
2: sí.
0: Però se'm va posar a parlar en castellà, em va sorprendre molt. I a més s'havia fet heavy. Al col·le sempre anava amb una camisa,
2: això sempre és agraït.
0: Amb una camisa de quadros i uns pantalons de pana, amb un cinturó i la camisa per dintre i la ratlla al costat quan anàvem a col·le i tal, i de cop i volta pues, era un granyut amb xupa de cuero que parlava castellà.
2: A mi em va passar això també, eh? Bueno, parlar castellà no, però xupa de cuero.
0: Sí, i saps aquest xoc? Doncs pues ara que ho fes algú, perquè és un 10% xino. Molaria bastant, en
1: que
0: realitat.
1: Que parlés castellà.
0: Però, jo
2: que parlés castellà i es vestís de heavy. Per sempre, per
0: no he vist mai. Ara que ho dius?
1: Què?
0: No he vist aquests tòpics malintencionats que hi ha dels xinos, que no hi ha xinos grans perquè els serveixen als restaurants i aquestes coses ofensives, molt ofensives, que no respecto.
2: No era perquè els donen els gats per se'ls vengen els gats
0: per el que sigui, però que des del respecte a totes les comunitats i cultures del món, les que viuen aquí i les de fora, no subscric,
2: sí.
0: Però m'acabo de donar que no he vist cap xino heavy, eh?
1: Veritat,
2: potser ho proveja el règim.
0: Ho sé, però
2: la música heavy. De japos heavy sí que n'hi ha, eh?
0: Anem pels bars de Caldes a preguntar-ho.
2: No, però de japonesos heavy sí que n'hi ha, eh?
0: Sí?
2: Sí, i tant.
0: A Caldes?
2: No, a Caldes no.
0: Com ho saps?
2: Perquè no hi ha gaire japonesos a Caldes.
1: Apa.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Associació de Veïns de les Urbanitzacions de Can Maspons, Els Lledoners i Can Regassol demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives, una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. Des de l'associació es proposa obrir una taula de treball amb l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals i l'empresa operadora per estudiar alternatives viables. Unes 140 persones han donat sang a Caldes en les dues campanyes realitzades la setmana al municipi. Al matí i la tarda del dilluns, dia 11, van tenir lloc a l'Escola Pia. En total, 110 persones donant de sang i 7 de mèdula òssia amb 13 oferiments i 10 persones noves. Gairebé una setmana després, el diumenge 17, es van apropar a les cases dels mestres 26 persones donants de sang, 6 de plasma i 4 de mèdula òssia. També es van comptabilitzar 7 oferiments i una persona nova. Amb aquestes dades, Caldes aconsegueix les xifres més altes del que portem d'any, amb un total de 136 donants de sang, 11 de mèdula òssia i 6 de plasma. Demà dimecres a les 7 de la tarda tindrà lloc a la sala de cuines de Can Rius la conferència sobre la nova crisi energètica, un acte organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes i que parteix de la pregunta: és

Hora de fer el pas cap al vehicle elèctric, el llicenciat en geologia Marc Belzunces impartirà la conferència. I acabem amb el temps. Per demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca amb una mínima al voltant dels 14 graus. Durant el migdia i primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir una màxima de 25 graus, deixant una sensació més agradable. El vent bufarà fluix en general i amb algunes ratxes moderades durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Buenas tardes amigos de Radio Caldas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que entre otras cosas está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar con ustedes esta tarde de un hermoso día, de un gran clima. Como siempre, la consola de Wizard, el mago, el señor Monter y un servidor, Aram Márquez. ¿Qué tal, Monter?
1: Molt bé, Aram, com estàs tu?
0: Bé, bé, i tu què tal? Bona tarda.
1: L'Aram que ha vingut molt suau per no parlar de, pues, de futbol, que futbol, no en parlarem.
0: Però... Futbol, jo parlo de béisbol. Futbol.
1: Ja no parles mai, ja mai més.
0: I con la llegada de Mourinho... Ai.
1: Ai, que no es passi res, que no es passi res. Doncs sí, avui és dimarts, dia 19 de maig, sí. Un dia d'aquells espectaculars, i amb ganes de posar música, que fa dies que no veníem.
0: És veritat. I una coseta u altra.
1: Jo tinc moltes novetats.
0: Ah, molt bé.
1: No sé tu, però jo tinc moltes novetats.
0: Sí.
1: I estarem aquí fins a les 9.
0: Jo tinc una.
1: Una? Bueno, està bé, està bé.
0: Una novetat.
1: Molt bé. Per cert, hem de parlar tu i jo de que tenim un amic comú, que no sé si ho saps, però aquests dies ha anat a Liverpool a gravar els estudis,
0: sí,
1: d'Abbey Road, ho saps,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: T'ha fet ràbia, no?
0: Tant.
1: A mi m'ha fet molta ràbia.
0: A mi m'alegra molt.
1: A mi no, m'ha fet molta ràbia, que no em va dir res, no em va convidar a anar allà. Ramon Soler, aquí, sí, una saludació.
0: Una abraçada.
1: Però el tio ha anat a Abbey Road. No pot dir tothom,
0: sí,
1: això.
0: No. Sí, i además en el estudio 4, que és el estudio de los donde los Beatles grabaron la mayoría de los discos.
1: Home, ha de ser un lloc amb molta història.
0: Uf.
1: Has d'estar allà, entrar calladet, mirar
0: tot. És que además de los Beatles, hablamos de Pink Floyd, de la música de las pelis Star Wars.
1: Correcte.
0: De Indiana Jones. Mm. Bueno, o sea, podríamos estar hablando de artistas, sobre todo los británicos, que... Clar. És un lugar patrimonio británico, el sitio.
1: Ara ja, i ja et fa més ràbia, no, ara ja? O no? Vinga, va, comencem, que si no després farem salat. Una de les novetats d'aquesta mateixa setmana, sí que és novetat des de fa molt pocs dies, és el nou senzill de les grans amigues d'aquest programa, que són les Al·lèrgiques al Pol·len.
0: Molt bé.
1: Aquestes noies que ens agraden tant i que ens presenten aquest nou senzill que es diu Apocalipsis Now.

0: man.
1: Doncs això ja ho teníem. Diumenge sense drama, eh? Una cançó que, com deia ara a l'Arama, Amigo Tancat, barreja una queta de rumba catalana, eh? Sí. És una cançó també happy, eh? Com abans happy, el Joan Dausà. Això crec que el temps que fa ja ajuda a aquest tipus de, pues, de música, no?
2: No, i que és muy oportuna con la època que nos ha tocado ahora.
1: Correcte. Correcte. No, a més, els catàrrecs ja fan això també, són música per anar. A més, ja s'acosta a l'estiu, gires de concerts, aquestes músiques que necessites per anar a un bon concert.
2: Molt bé, continuamos. Alguien más está de cumpleaños hoy, es la señora Grace Jones.
1: Hostia, que esta hace gran, ¿eh?
2: Sí, es gran, del 40 Buy. Bueno, que esta dona tiene un super hit, se podría decir, que es la canción Slave to the Rim. Está dentro del álbum del mismo nombre, es del año 85.
1: ¿Puc explicar una coseta?
2: Claro.
1: Que esta dona, yo la tengo siempre al meu cap, como dius aquest nom. Aquell videoclip dels Duran Duran dels anys 80, tu recordes aquell videoclip dels anys 90, perdó, dels 80 de Duran Duran,
2: sí,
1: que diria que era la banda sonora d'alguna pel·lícula de James Bond i sortia ella?
2: Time to the Kill.
1: Suposo, hòstia, jo tinc aquí present aquella, tinc la imatge d'ella en aquest videoclip només.
2: Ja, ja. Bueno,
1: és... Ara buscaré.
2: Ja. Bueno, que esta dona es importante, uh-huh, porque además, como dice Monter, fue es actriz, pero también fue modelo.
1: Correcto, sí, sí, y muy importante.
2: Sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharla. Se llama la canción Slave to the Rim con Grace Jones.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Associació de Veïns de les Urbanitzacions de Can Maspons, els Lledoners i Can Regassol demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives, una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. Des de l'associació es proposa obrir una taula de treball amb l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals i l'empresa operadora per estudiar alternatives viables. Unes 140 persones han donat sang a Caldes en les dues campanyes realitzades la setmana al municipi. Al matí i la tarda del dilluns, dia 11, van tenir lloc a l'Escola Pia. En total, 110 persones donant de sang i 7 de mèdula òssia amb 13 oferiments i 10 persones noves. Gairebé una setmana després, el diumenge 17, es van apropar a les cases dels mestres 26 persones donants de sang, 6 de plasma i 4 de mèdula òssia. També es van comptabilitzar 7 oferiments i una persona nova. Amb aquestes dades, Caldes aconsegueix les xifres més altes del que portem d'any, amb un total de 136 donants de sang, 11 de mèdula òssia i 6 de plasma. Demà dimecres a les 7 de la tarda tindrà lloc a la sala de cuines de Can Rius la conferència sobre la nova crisi energètica, un acte organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes i que parteix de la pregunta «És hora de fer el pas cap al vehicle elèctric?». El llicenciat en geologia Marc Belzunces impartirà la conferència. I acabem amb el temps. Per demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca amb una mínima al voltant dels 14 graus. Durant el migdia i primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir una màxima de 25 graus, deixant una sensació més agradable.

El vent bufarà fluix en general i amb algunes ratxes moderades durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bona nit, Caldes! Benvingut a l'edició de La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Com sempre, el control, el gran Monter, nostra col·laboradora Carol M i qui li parla, vostre fantasma caminar preferit, José Silvera. Comencem! És increïble, però La Pinta arriba a l'edició 206. Déu-n'hi-do! I esta vegada parlarem de estil sobre rodes. Benvinguts a un nou viatge sonor per a la història de la moda, l'estètica i del món del motociclisme. Avui descobrirem com les motos no només han estat màquines de velocitat i llibertat, sinó també símbols d'identitat, rebel·lia, elegància, estil i passions. Des de les primeres jaquetes de cuir a les anys 20 fins a cascos aerodinàmics i la moda urbana inspirada en els Café Races, parlarem de com la imatge del motociclisme i del motorista específicament ha evolucionat al llarg del més d'un segle. Prepareu-vos, perquè avui farem olor a benzina, cuir i història! Per començar això, passarem a parlar dels inicis del motociclisme. Això seria alrededor de los años 20, entre 20 i 40, diguem. Als inicis del segle XX, les motocicletes eren eines pràctiques, no existia encara una moda biker, tal com l'entenem avui. Els primers motoristes vestien roba militar, gabardines llargues, ulleres de pilot i gorres de cuir per protegir-se del vent i de la pols i del fred. Durant els anys 20 i 30, la funcionalitat ara era la prioritat absoluta. Les carreteres eren difícils, moltes sense asfaltar, i la roba havia de resistir el fred i les caigudes. Agreguem un detall històric de les ulleres gran de vidre grauixen i les jaquetes pensades van acabar convertint-se en una icona estètica gairebé sense volar-lo. Molts veterans de guerra van començar a utilitzar motocicletes després del conflicte mundial i van portar ells una estètica clarament militar. Y eso, bueno, no han explicado unos cuantos Shane Grant que le habían explicado que era la moda de las ulleras y casi todo lo que es la roba de aviación la portaban los militares porque no tenían roba para portarla. Y cuando van tornando a la guerra, lo más a preu de transporte era una motocicleta y por eso fallan servir la roba del seu ús militar, la van a imposar para anar al carrer, ¿no? Impresionante. I així, sense saber-lo, comencem a néixer la figura del motorista a un símbol de llibertat. Arribem als anys 50 i a una autèntica revolució cultural e industrial. La moto deixa de ser només transport i se converteix en actitud i se converteix en negoci, també. Podríem parlar de los anys 50-60, seria la rebel·lió del cuir. Arriba el cinema, a los íconos, ¿no? El cinema va a jugar un papel fonamental. Actor como Marlon Brando va a ser popularizar la chaqueta de cuir negra, las botas altas y la imagen de rebelde sin causa. La película All Wine With va a marcar, como siempre, la estética biker y a veces la música. La descripción visual, por ende, en la estética motorista, hablando de estética, todo es visual, ¿no? Chaquetas perfectas, tejan ajustados, guantes negras y motocicletas cromadas. La moda biker se transforma en una declaración de independencia. También podrían decir que por primera vagada, vestir de motorista también significaba formar parte de una tribu urbana. Exacta. Bueno, y ahí arriban a los, podrían decir, ¿no? O sea, que estén hablando de aquella época de los rockabilly. Comenzaron los años 70 y 80, comienza a arribar el color, la velocidad y la personalidad. Als anys 70 i 80 van portar color, esportivitat i extravagància. Els competidors de motociclisme començaven a influir clarament en la moda de carrer i, a més, començaven a ser també transmitides les curses. L'estètica racing. Els monos de competició incorporaven colors vius, vermells intensos, groc fluor, blau elèctric. Les marques de motos i patrocinadors entraven en ple en estètica biker. Exacte, i a més, això és part d'una... que sempre me parlen, no? Que els que anem en moto anem una mica bufón. Pero ¿sabes? La cuestión es que los culos se vegin en la carretera y ahí aprovechaban las empresas para hacer la seva publicidad y la estética que queda molt més agresivo también, ¿no? En los accesorios, el casco integral va a revolucionar tanto la seguridad como la imatge. Els dissenys aerodinàmics convertían pilotos auténticos superhéroes moderns. El rock dur y el heavy metal también van a influir molt en aquesta etapa. Estem parlant de música y cultura. Las concentraciones moteras van a un prir de pagadas a armillas texanas y persona propia, efecto público, motor acelerado, bueno, y a eso muchísimas cosas que podrían decir, ¿no? Pero
Monter, ¿qué tal? Ya tenemos un inciso y ahí hablaremos de la nuestra descendencia musical y motorista. Y tenemos un tema de música alucinante. Depeche Mode, Beyond the Well. Andaban, Monter.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
2: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
3: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
4: Àrea hermètica. Misteris a Ràdio Caldes.
3: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
1: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimarts 19 de maig i començarem l'informatiu amb la jornada de vaga educativa que ha tingut lloc a la comarca, amb mobilitzacions a tot el territori i serveis mínims a les escoles de Caldes. Continuarem fent-nos ressò de l'advertència que han fet el CN Caldes en la greu situació econòmica del club en cas de no poder renovar la concessió de les cremades. I per finalitzar, una de les notícies d'avui serà la demanda que fan les urbanitzacions de Camp Maspons als lladoners i Can Regassol, que reclamen disposar del servei de transport públic urbà amb el nucli de Caldes i ho justifiquen amb dades oficials de població. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els professors dels centres educatius de Caldes s'han sumat avui a la convocatòria de vaga a les comarques del Vallès Oriental i Occidental i del Maresme, acollint-se a la proposta dels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Els docents del Vallès Oriental han participat en la marxa d'uns 5 quilòmetres per la carretera C1415C des de Granollers fins al centre del municipi de Salvador Illa, la Roca del Vallès. L'associació de veïns de les urbanitzacions de Camp Maspons, els lladoners i Can Regassols demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives com una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. El CN Caldes s'enfronta aquest any a la renovació de la concessió per a la gestió del complex esportiu Les Cremades. L'actual adjudicació va vèncer al febrer i actualment continuen encarregant-se de la gestió del Servei Municipal d'Esports, mentre no es resol tot el procés públic per escollir qui serà l'encarregat de gestionar el servei. Els responsables del CN Caldes, però, adverteixen que si finalment no guanyen aquesta licitació, el club quedaria en una situació econòmica molt perillosa. I l'últim titular és el temps. Aquest vespre de dimarts el temps es mantindrà força tranquil a Caldes amb un cel mig ennuvolat, però amb clarianes i sense previsió de pluja. Per demà la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda, quan dominaran les grans clarianes i l'ambient serà molt més estable. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca amb una mínima al voltant dels 14 graus. Durant el migdia i primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins a assolir una màxima de 25 graus, deixant una sensació molt més agradable i suau. El vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades durant les hores centrals del dia.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Els professors dels centres educatius públics de Caldes s'han sumat avui a la convocatòria de vaga a les comarques del Vallès Oriental i Occidental i del Maresme, acollint-se a la proposta dels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i l'Intersindical. Els docents del Vallès Oriental s'han reunit a la Roca sota el lema "Atès que el president que no ens escolta l'anem a veure". Al voltant de mig miler de docents han participat a la marxa d'uns 5 quilòmetres per la carretera C1415C, des de Granollers fins al centre al municipi de Salvador Illa, la Roca del Vallès. A conseqüència d'aquesta convocatòria, al municipi s'han mantingut els serveis mínims amb un 33% del personal docent, a més de reorganitzar els serveis i les activitats previstes per garantir l'atenció als estudiants. Aquesta reorganització ja havia estat comunicada amb antelació a les famílies i a les tutores i tutors dels infants i joves. La pròxima jornada de vaga serà el dia 27 de maig en una nova protesta general. El dia 28 de maig, una altra vaga a nivell comarcal i un calendari de propostes que acabarà el dia 5 de juny amb una altra aturada general a tot Catalunya.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: L'Associació de Veïns de les Urbanitzacions de Can Maspons, els Lledoners i Can Regassol demanen estudiar una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes, un nou sistema de transport proposant diferents alternatives com una línia de bus, una extensió del servei existent o una prova pilot que s'adapti a les necessitats de la mobilitat. Per fer aquesta petició, l'associació s'ha basat en el resum municipal d'habitants per unitats poblacionals del 15 d'abril de 2026. A partir de les dades oficials proporcionades per l'Ajuntament, l'entitat conclou que a Can Maspons hi ha 447 habitants, 226 als Lledoners i 126 a Can Regassol, un total de 799 persones que, segons expressen, no disposen d'una connexió urbana equivalent a les altres de les altres urbanitzacions del municipi. Segons l'anàlisi que ha fet l'entitat veïnal, d'aquestes gairebé 800 persones, 317 formen part del col·lectiu dels col·lectius que poden tenir més necessitats d'ús del transport públic regular per accedir a centres educatius, serveis sanitaris, comercials i administratius. Concretament, 162 persones entre 0 i 19 anys i 155 entre 65 i 80 anys. Segons defensa l'associació, en un comunicat difós avui, aquestes dades poblacionals tenen rellevància perquè l'ús del servei del bus urbà està en una escala creixent. Ha passat de 64.206 viatges en l'any 2022 a 79.174 en el 2024. Un increment que dona peu a la petició de l'associació perquè l'anterior servei de transport que anava a Can Maspons el 2021 es va cancel·lar amb l'argument que era un servei deficitari. Ara, des de l'associació, demanen recuperar aquest servei. Manolo Ruiz, membre de la Junta de Can Maspons, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Se ha pretendido objetivar en la medida de lo posible en nuestra petición. Hemos de considerar que en su momento se dejó de prestar este servicio porque era deficitario. Nosotros consideramos que en la actualidad ha cambiado mucho nuestra realidad. El transporte, la necesidad de transporte ha variado mucho, ha habido una modificación de la población, especialmente en la franja de edad de los más jóvenes, entre los 4 y 19 años.
2: A més de justificar tota la proposta amb les dades anteriors, des del col·lectiu han expressat la necessitat d'un servei de transport públic que deixi de banda el dèficit econòmic. Un dèficit que, fent la mitjana entre l'any 2022 i el 2024, ha deixat unes dades de 145.581 euros. Segons Manolo Ruiz, a Ràdio Caldes, cal tenir una perspectiva de servei públic necessari, costi el que costi.
3: En definitiva, el argumento básico es que el déficit no puede ser el único elemento a considerar cuando estamos hablando de transporte urbano. O sea, de tener en cuenta que el déficit en el transporte urbano es prácticamente consustancial con el mismo, es decir, está asociado a él. Con lo cual se hace necesario atender a la cohesión social, al equilibrio territorial y a las necesidades de los vecinos. De ahí la necesidad de reivindicar o recordar a las autoridades públicas, o sea, que estamos reivindicando tenemos esta demanda, necesitamos este servicio, obviamente al margen de otras muchas cosas que son necesarias, pero este comienza ya a ser un poco preocupante, la falta de este servicio.
2: Davant d'aquestes dades, des de l'associació es proposa obrir una taula de treball amb l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals i l'empresa operadora per estudiar alternatives viables. Una solució que pot passar per línia de bus conjunta per a les tres urbanitzacions, una reordenació de les línies actuals o un servei pilot en les franges de més demanda.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El CN Caldes s'enfronta aquest any a una decisió que pot ser crucial per al futur de l'entitat. La renovació de la concessió per a la gestió del complex esportiu Les Cremades. L'actual adjudicació va vèncer al febrer i actualment continuen encarregant-se de la gestió del Servei Municipal d'Esports mentre no resol tot el procés públic per escollir qui serà l'encarregat de gestionar el servei. Els responsables del CN Caldes, però, adverteixen que si finalment no guanyen aquesta licitació, el club quedaria en una situació econòmica molt perillosa. L'origen d'aquest desequilibri econòmic és la Covid. L'aturada de l'activitat, el tancament dels gimnasos i la caiguda en picat del nombre de socis va tenir un efecte letal als comptes del club i aquest es va veure obligat a demanar crèdits per tal d'assumir els costos però sobretot després de la pandèmia. Ara, tal com reconeix el president del CN Caldes, Roc Lleixà, encara queden pendents molts d'aquests deutes que sense els ingressos del complex esportiu Les Cremades pot posar en risc el futur del club. Ho ha dit en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
4: des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que vaig. Nosaltres el problema nostre actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven la, si no aconseguim, si no ens presentem, no si no ens renoven, si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel problema de la gestió. Llavors això esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així, i si renova doncs no passarà res, anirem funcionant, i si no renova doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
2: El CN Caldes té actualment uns 3.200 socis, una dada que contrasta amb els aproximadament 4.000 socis que tenia just abans de la pandèmia. Una xifra que hauria de permetre el funcionament habitual de les instal·lacions i del club. Però, tal com admeten des del club, el problema no són els ingressos, sinó els elevats costos que hi ha associats en la gestió i el manteniment de les instal·lacions. El vicepresident del CN Caldes, Jaume Balaguer, retreu a l'Ajuntament que no els hagi deixat actualitzar les quotes dels socis per ajustar ajustar-les als costos reals del servei, perquè això provoca un desajust important en els comptes. N'ha parlat també el programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
5: Nosaltres amb 3.200 socis hauria de ser més que rentable. El problema és que els gastos energètics dels últims 3-4 anys han pujat tant que les quotes que tenim actualment l'Ajuntament no ens les ha deixat pujar a nivells del que hauria de ser. Aquesta és la diferència.
6: Que no cobreixen.
5: Pensa que escalfar la piscina costa molts diners cada dia. A l'hivern, tenir les instal·lacions calentes perquè la gent pugui fer l'esport tranquil·lament costa molts diners cada dia. El problema és de costos, no és d'ingressos. Ingressos en tenim.
6: Sí.
5: I funcionen bé. Tal com ha dit el Roc, les seccions són autosuficients. Després de molts anys que no ho eren, ara són autosuficients.
2: Més enllà dels problemes econòmics, una altra de les dificultats amb què ha de viure el CN Caldes és el mal estat de la piscina antiga. Les filtracions d'aigua i els problemes estructurals greus de la instal·lació ha obligat a tancar-la des de fa mesos. Això ha alterat completament el servei i, tal com denuncia el vicepresident del CN Caldes, Jaume Balaguer, ha tingut un impacte nefast en les seccions com les de waterpolo o natació, però també en la satisfacció dels usuaris que ara han de conviure en una única piscina.
5: A nivell de competició ens ha destrossat la secció. Han marxat molts nanos i nanes, han marxat a altres clubs. I a nivell d'usuaris, els usuaris han de compartir carrils. Igual hi ha 5 o 6 usuaris nedant al mateix carril, uns amunt, uns avall. Això no ho teníem abans així. La gent estava molt més contenta. Els de waterpolo han de muntar una pista de waterpolo dintre la piscina. L'ocupen tota. Han d'entrenar doncs, a última hora quan ja no queda ningú. La gent se'n cansa, és tard, la canalla petita doncs, és més complicat que els pares els portin i que pleguin tard. Ens ha complicat moltíssim.
2: Per això esperen amb candeletes les obres de rehabilitació i reparació de la piscina antiga. Uns treballs que, segons han explicat, calculen que podrien començar els propers mesos, però sí que adverteixen que podrien allargar-se gairebé 2 anys per la complexitat que tenen.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Unes 140 persones han donat sang a Caldes en les dues campanyes realitzades la setmana al municipi. Al matí i la tarda de dilluns, dia 11, van tenir lloc a l'escola Pia. En total, 110 persones donants de sang i 7 de mèdula òssia amb 13 oferiments i 10 persones noves. Gairebé una setmana després, el diumenge 17, es van apropar a les cases dels mestres 26 persones donants de sang, 6 de plasma i 4 de mèdula òssia. També es van comptabilitzar 7 oferiments i una persona nova. Amb aquestes dades, Caldes aconsegueix les xifres més altes del que portem d'any, amb un total de 136 donants de sang, 11 de mèdula òssia i 6 de plasma. Demà dimecres a les 7 de la tarda tindrà lloc a la casa de a la sala de cuines de Can Rius la conferència sobre la nova crisi energètica, un acte organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes i que parteix de la pregunta: és hora de fer el pas cap al vehicle elèctric? El llicenciat en geologia Marc Belzunces impartirà la conferència. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació del servei de la jornada. I acabem amb el temps. Aquest vespre de dimarts el temps es mantindrà força tranquil a Caldes, amb un cel mig ennuvolat, però amb clarianes i sense previsió de pluja. Pel que fa demà, la jornada començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols durant les primeres hores del matí, però sense precipitacions destacables. A mesura que avanci el dia, el sol s'anirà imposant i el cel quedarà força més serè, especialment entre el migdia i la tarda, quan dominaran les grans clarianes i l'ambient serà molt més estable. Pel que fa a les temperatures, la matinada serà fresca, amb una mínima del voltant dels 14 graus, i durant el migdia i les primeres hores de la tarda, els termòmetres pujaran progressivament fins als 25 graus, deixant una sensació molt més agradable i suau. El vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades segons durant les hores centrals del dia.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimarts 19 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.

Avui és 19 de maig i, un cop més, el món ens recorda que la paraula protecció pot voler dir coses molt diferents segons qui la pronunciï. A 260 milles de Gaza, en aigües internacionals, tropes israelianes han interceptat, diguem-ho, clar, segrestat, la Global Summon Flotilla, una missió civil que portava ajuda i testimonis. Una trentena d'embarcacions abordades en una operació que, segons l'organització, s'ha produït dins la zona del rescat de Xipre, zona de rescat. Quina ironia més amarga, rescatar, però de què o de qui? I mentre això passa, avui el calendari ens diu que és el Dia Mundial del Metge de Família. Aquells professionals que, en lloc d'abordar embarcacions, aborden persones, que no intercepten, sinó que escolten, que no immobilitzen, sinó que acompanyen, que no actuen en aigües internacionals, sinó en consultes petites, sovint saturades, on el que es rescata és la dignitat de la gent. I aquí és on es connecta, on tot es connecta, perquè avui a la Sanitat a Debat parlarem de la regularització de les persones migrants i la salut. I potser la pregunta és: com pot un sistema de salut cuidar persones que legalment no existeixen? Com pot un metge de família fer la seva feina si el pacient és invisible per a l'administració? Potser el problema no és la manca de recursos, sinó la manca de mirada. Aquesta mirada que decideix qui mereix ser atès i qui pot ser abordat enmig del mar. I per acabar-ho d'adobar, avui també celebrem els 70 anys del CNE Caldes, 7 dècades fent el contrari que del que veiem a les notícies: construir comunitat, no dividir-la, fer equip, no enemics, ensenyar que per nedar lluny cal aprendre a respirar junts. Potser aquest és el fil conductor del dia. Hi ha qui aborda embarcacions, hi ha qui aborda vides, hi ha qui rescata poder, hi ha qui rescata persones, hi ha qui construeix murs, hi ha qui construeix clubs, consultes i comunitats. I nosaltres, des d'aquí, des del fòrum, traiem clarament de quin costat volem estar: dels que cuiden, dels que escolten, dels qui rescaten persones i no poder, del costat dels qui obren portes, no dels qui les tanquen, del costat de les comunitats que sumen, no dels estats que resten, del costat de la vida sempre. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. Perquè el fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant 2 hores gairebé, ens trobem per parlar de les temàtiques que importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 19 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs, de fet, tal com ho hem anunciat ja, obrirem l'espai amb la Sanitat a Debat. Avui ens acompanya la doctora Cesca Zapater, que ens portarà un tema que genera preguntes i reflexions: la regulació de les persones migrants i la salut, un determinant social clau per a la salut pública. L'estatus legal condiciona directament l'accés a l'assistència sanitària, la estabilitat emocional i les condicions socioeconòmiques. Parlar-ne és, per tant, parlar de com es garanteix el caràcter universal de l'atenció sanitària i de quin model de societat volem construir. I a la segona hora farem un viatge pel temps del Club Natació Caldes, un equipament amb 70 anys d'història que va complir el passat 7 de febrer. 7 dècades d'esports, valors i comunitat en què el club s'ha consolidat com una de les entitats esportives de referència del Vallès Oriental. Recorrerem aquesta trajectòria guiats pel president i el subpresident de la Junta de l'entitat, Roc Geixà i Jaume Balaguer, que ens ajudaran a entendre com s'ha construït aquesta història compartida. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic per avui, per aquesta plaça oberta i participativa.

0: passem ara a justament el que hem anunciat en un principi amb aquesta secció que cada setmana sempre esperem, la sanitat a debat. I la sessió d'avui està, diguem, i la tenim aquí, la doctora Xesca Sabater. Primer de tot, bon dia, Xesca.
1: Bon dia, Conxi.
0: Està centrada a que la sessió d'avui amb la regularització de les persones migrants i la salut. I per això, ja directament per començar, quan parlem de la regularització de les persones migrants i la salut, i del que això representa per a la sanitat o per al sistema sanitari, doncs de què, com ho podem iniciar així aquesta, podríem dir primer aquesta conversa o aquesta, o aquesta, diguem, el que representa això, no? Aquesta regularització.
1: Ara ens hi posem. Però abans, gràcies per recordar que jo no ho tenia present, que avui és el dia del metge de família.
0: Per tant, tu que has estat molts anys, penso, metgessa de família, doncs sí. També te podem felicitar perquè ho continues fent, tot i que des d'una altra...
1: Una altra òptica.
0: Exacte. Però sí, evidentment, sempre des de l'activitat.
1: Sí, potser un dia hi dedicarem al programa a parlar del paper dels metges de família, perquè semblen poc importants i són importantíssims per la salut de la gent. Bé, però entrant en la regularització de les persones migrants, hem de dir que el passat mes d'abril el Consell de Ministres va aprovar un reial decret pel qual s'obria el procés, o s'ha obert el procés de regularització administrativa extraordinària de persones migrants que ja resideixen a Espanya. I això donarà lloc a que aquestes persones que ja són aquí i que a vegades ja treballen i a vegades, bueno, normalment de manera molt, molt precària, doncs tinguin dret a treballar, puguin ser contractades en qualsevol sector i lloc del país durant un any, que és renovable aquest temps, i per tant se'ls reconeixerà el dret a rebre assistència sanitària. Perdona que tinc la veu una mica...
0: Bé, no.
1: Enregullada.
0: Un momentet, ja mirarem a veure si hi ha la possibilitat de tenir aigua, que a vegades és la millor manera també perquè la gola vagi millor. No és l'única que passa, perquè molt sovint també aquí em passa.
1: I el fred, la pluja...
0: Sí, perquè
1: coses,
0: està,
1: no?
0: El temps també és una manera també moltes vegades de començar, no?, aquests canvis que acostumen a haver-hi d'aquest temps, no? Canvis que sembla ser que avui, a partir d'avui, la cosa anirà cap amunt, eh? Vull dir que no, mai estem contents. Tot i així, jo ja deixaria que tinguessin aquesta temperatura, però no, sembla que a partir d'avui ja començaran les temperatures a pujar. Doncs mira, comencem amb aquesta pregunta primera, què suposa aquesta regularització des del punt de vista sanitari?
1: De fet, és un pas més per garantir el caràcter universal de l'atenció sanitària que està contemplat a la Constitució espanyola i a la Llei General de Sanitat del 86, i que en el cas de les persones migrades sense una residència legal no es recollia de manera explícita. I en aquest marc, amb una mica incert, tot i que era una definició important, el caràcter universal del sistema sanitari, però hi havia una mica d'incertesa legal, l'any 2012 el govern de Rajoy va aprovar un real decret que retirava el dret explícitament a l'atenció sanitària a alguns grups de població, entre els quals el grup més significatiu eren les persones migrants en situació irregular. Això va suposar que només podien ser atesos en la sanitat pública les persones menors de 18 anys en cas de situació urgent i les dones en situació d'embaràs, part i postpart. La resta de persones migrants en situació irregular, si necessitaven atenció sanitària, havien de pagar el servei. Amb aquest decret es van deixar centenars de milers de persones, es calcula que unes 800.000, sense atenció sanitària, amb tots els problemes personals i socials que això va comportar. I no deixava de ser una contradicció pel fet que les persones que resideixen aquí d'alguna o altra manera contribueixen amb els seus impostos pagant l'IVA dels productes que consumeixen i, per tant, aporten a través d'aquests impostos fons per l'atenció sanitària, perquè recordem que l'atenció sanitària no es paga amb quotes del treball, amb quotes de la Seguretat Social, sinó mitjançant els impostos. Bé, amb aquesta contradicció i totes les implicacions que va suposar per la Per la salut es van fer estudis de quines eren els seus efectes, el seu impacte, i un estudi de la Universitat Pompeu Fabra va documentar que van morir unes 200 persones a tot l'estany, a tot l'estat, com a conseqüència d'aquest decret del 2012, durant els tres primers anys de
2: l'aplicació de la llei.
1: Bé, doncs ara amb aquesta regularització es resol aquesta discriminació, les persones podran treballar de manera legal i tindran els mateixos drets en matèria sanitària que la resta de persones, tu i jo i la resta de persones que vivim aquí. No obstant, quedaran alguns grups exclosos, com les persones que han arribat durant aquest any, que no entren en el decret, i algunes altres situacions de migració, però bé, seran molt menys. Cal dir que l'Organització Mundial de la Salut ha recolzat el model universal del nostre Sistema Nacional de Salut i diu que és un model a seguir per altres països.
0: Mm-hmm. Tot i així, jo penso que igualment, aunque hagi de passar un any, totes les

0: pressió social va portar a l'aprovació l'any 2017 d'una llei catalana que és la llei sobre la universalització de l'atenció sanitària, que reconeixia el dret a l'atenció a totes les persones empadronades a Catalunya, i això es va diferenciar d'altres comunitats autònomes que no era així. Però malgrat que l'empadronament és un dret del ciutadà que resideix en territori espanyol amb permís de residència o sense, és un dret, i a més és un deure de les administracions locals, no totes les administracions locals, no tots els ajuntaments es van posar fàcil el procés d'empadronament de les persones, i per tant moltes persones novament van quedar excloses, i al no tenir l'empadronament no podien ser ateses al sistema sanitari públic i havien de pagar per poder ser-ho o anar directament a un sistema, a un servei privat, o quedar-se sense atenció, que és el que, com veurem, va passar de fet. Cal dir que després de la llei del 2017 a Catalunya, a nivell estatal, el 2018 es va promulgar un decret llei que va intentar corregir les situacions de discriminació del decret del 2012, però que es deixava molt en mà de les comunitats autònomes, hi havia molt marge per la seva aplicació, i en algunes comunitats no es va aplicar, de manera que continuava, malgrat aquest decret del 2018, moltes persones sense cobertura.
1: Hi ha estudis de quin és l'impacte en la salut i en el sistema sanitari de la situació administrativa irregular?
0: Hi ha molts estudis a nivell estatal i a nivell internacional, els estudis diuen que les persones migrants arriben als diferents països amb molt bon estat de salut. Són majoritàriament joves, poc malalts, i que han pogut sobreviure a processos de migració llargs i molt complicats. Una persona malalta, una persona feble, no pot creuar el Mediterrani amb una patera, ni pot passar-se 2 mesos creuant els deserts d'Àfrica. Hi ha una revisió d'estudis publicada de Lancet que deia que les taxes de mortalitat entre la població migrant són inferiors respecte a la població autònoma. Autòctona. Pel fet aquest de que són joves i que hi han passat un procés de selecció, i és que no es moren pel camí, els dèbils es moren pel camí, es queden pel camí, no poden arribar aquí, i els que arriben ho fan són perquè tenen unes condicions físiques fortes. No obstant, tot i que arriben en bones condicions de salut, o que parteixen dels seus països en bones condicions de salut, a l'arribar als països d'acollida, si no estan regularitzats, la seva salut empitjora amb el temps, degut a les condicions socials, les condicions d'habitatge, les condicions laborals en què es troben en el nou país, no? I en el cas d'algunes persones que arriben aquí amb alguna malaltia, el no poder accedir al sistema sanitari fa que empitjorin aquestes malalties. De manera que les persones en situació irregular refereixen una pitjor salut percebuda, refereixen més símptomes depressius, i aquestes condicions són més pronunciades en el cas de les dones i de les persones racialitzades, perquè en aquestes persones s'assuma la discriminació, la precarietat laboral i la pobresa. I són aquells condicionants socials que tu feies referència, que es van sumant, que es van multiplicant. Sí. I al final hi ha grups que els hi cauen totes les males condicions. I referent a l'ús del sistema sanitari, també s'han fet molts estudis que documenten que les persones immigrants utilitzen menys els serveis d'atenció primària, tenen un menor seguiment de les malalties cròniques i accedeixen menys als sistemes preventius comparats amb les persones immigrants en situació regular o les persones natives. Fins i tot en llocs com ara és Catalunya, amb una cobertura teòrica universal, també es produeix aquest patró de serveis, o sigui que les persones migrants utilitzen menys els serveis sanitaris
1: que no estan reconegudes
0: que les persones d'aquí. I què passa? Que quan no es té accés a l'atenció, només es té accés a l'atenció urgent, es deixa de controlar les malalties cròniques o malalties que poden tenir conseqüències, com pot ser una diabetis o una epilèpsia, en totes les conseqüències que això pot tenir per les persones i pel conjunt del sistema. Tampoc es pot accedir al diagnòstic, al tractament i seguiment de malalties infeccioses. Pensem en el cas de l'epidèmia
1: de la Covid,
0: que totes aquestes persones van quedar al marge, o moltes d'aquestes persones van quedar al marge de les intervencions

0: de salut pública que es van dur a terme. I des d'una perspectiva econòmica que tant ens preocupa, l'exclusió sanitària al final costa més diners a la sanitat. Hi ha estudis europeus que calculen un sobrecost de 400 euros per persona quan només s'ofereix atenció d'urgències en comptes d'una atenció global. Si volíem estalviar i resulta que al final...
1: Clar, perquè quan arriba, arriben en un estat tan difícil, potser, no? Que és en el moment que, que és necessari l'urgència, doncs que aleshores el que necessiten és molt més.
0: Exacte. Primer, perquè les visites d'urgència, els serveis d'urgència són més cares que una visita al CAP, i segon, perquè les malalties que no estan controlades, doncs al final es compliquen, al final es descompensen, i bé, tot això al final acaba causant més despesa sanitària.
1: Per tant, això, amb això es pot deduir que la regularització administrativa millorarà la salut d'aquestes persones?
0: Efectivament, això hi ha també molts estudis i s'ha vist que la regularització té efectes positius sobre la salut. Per exemple, redueix l'estrès crònic i la por a la deportació. Imaginem-nos a viure, no?, amb aquesta situació, que si t'atura la policia pel carrer et pot deportar, no? Quina angoixa, quin mal viure, no? Quina por, quina... No? Quin malestar, no? La regularització també millora la participació en activitats preventives, com ara la detecció d'infeccions, els programes de cribatge de càncer, els programes de vacunacions, que són importantíssims. Millora el maneig de malalties cròniques i de la salut reproductiva, redueixen els símptomes d'ansietat i de depressió i millora les condicions laborals, i això és importantíssim, i disminueix l'exposició a riscos d'accidents o l'exposició a productes tòxics. Està documentat que els migrants pateixen una taxa de sinistralitat laboral superior als locals perquè treballen en condicions més precàries i tenen més accidents greus i mortals, precisament per les seves condicions de treball i pels llocs de treball que se'ls encomanen. En general, es reduiran les vulnerabilitats socials i es protegirà, cosa que és un dret, el dret a protecció a la salut, a la salut física i mental, perquè sabem, com deies, que les condicions de vida són un determinant de la salut.
1: I tant. Es fan alguns comentaris que diuen que el sistema sanitari no podrà suportar la càrrega que suposa atendre totes aquestes persones. Quina és la realitat?
0: Sí, això ho veurem, perquè es diu, ai, ara sí, ens trauran els serveis i se sobresaturaran i nosaltres no hi podrem anar.
1: No arribarem a tots. Sí.
0: Tot això són mites.
1: Sí, són, exacte, tot són això, comentaris que ens
0: tot
1: arriben.
0: Tot això són mites intencionats, intencionats.
1: Sí. I provocats a vegades per alguns, no? Exacte. Per alguna part de podríem dir partits polítics, per dir alguna cosa.
0: Sí, per una idea.
1: I persones que van aquí.
0: De rebuig a la migració i el pensar que l'atenció sanitària és un privilegi, no és un dret, i l'atenció sanitària és un dret de totes les persones. En primer lloc, hem de tenir en compte que moltes d'aquestes persones ja són ateses, sobretot a Catalunya ja són ateses per raó d'aquell decret del 2017, que sí que ja estan incorporades en el sistema sanitari, sobretot aquí a Catalunya, una part d'aquestes persones. I s'ha vist en diversos estudis que els immigrants no suposen una càrrega sanitària desproporcionada. Hem dit que eren joves, eren sans, i a més utilitzen poc els serveis, com ara veurem. L'ús de serveis d'entrada, quan arriben, és inferior al de la resta de la societat, i amb els anys, a cap de molts anys, s'iguala al patró de conducta o patró d'ús de serveis que tenim als locals. Hi ha un estudi molt interessant fet a Aragó que comparava el comportament sanitari de la població migrant amb la població autòctona i desmenteix la idea aquesta del turisme sanitari i de l'abús que fan els migrants. Segons aquest estudi, les persones migrants utilitzen molt menys tant l'atenció primària com l'hospitalària que els autòctons, i a més hi ha dades d'aquest ús inferior. Per exemple, les persones d'aquí anem a l'atenció primària un promís de 7 vegades l'any, 7,1 per ser exactes, i els migrants amb situació regular només hi van 4,4 vegades, fan 4,4 visites l'any, i els migrants irregulars en fan mitja. O sigui que compta amb les dades perquè contradiuen totalment aquests mites de que abusen
1: que ho estan saturant tot
0: i de que els serveis estan plens de migrants. No és veritat. Si mirem la despesa farmacèutica, també resulta que és més baixa. Si els espanyols, diguem, de natius, gastem 360 euros per persona a l'any en medicaments, els migrants en situació irregular només en gasten 77 i els que estan en situació irregular, 9. Fixeu-vos la diferència.
1: La diferència,
0: Això... amb dades reals, amb dades concretes, no són hipòtesis, són dades concretes de la població aragonesa. El director d'aquest estudi concluïa dient el migrant irregular ve a treballar i a buscar-se la vida i l'últim que el preocupa és anar al metge. I som nosaltres que estem molt preocupats i molt interessats en anar al metge, però aquesta gent té altres preocupacions, té preocupacions per trobar treball, per poder-se alimentar cada dia, per poder viure sota un sostre, etc. Per tant, no tan sols no se sobrecarregarà el sistema, sinó que la regularització tindrà un impacte social i comunitari positiu. Hem d'entendre, per tant, que són uns ciutadans més, es calcula que seran entre 500.000 i 800.000 persones que podran treballar i que aportaran en pagament d'impostos i que, per tant, tindran accés als mateixos drets que la resta dels 50 milions. A Espanya en aquests moments hi ha uns 50 milions de persones i serà la incorporació de mig milió una miqueta més al sistema sanitari.
1: I que són molt necessaris perquè moltes de les feines que es fan precisament són elles, són aquestes persones les que les fan. I a part dels aspectes sanitaris i socials, podem parlar també d'una qüestió de justícia?
0: Efectivament, tu comentaves a la presentació del programa, a l'entrada, no? I és un aspecte del qual es parla poc, però em sembla importantíssim, perquè en l'actualitat estem molt preocupats per temes econòmics i defensa dels privilegis individuals i grupals, però parlem poc dels aspectes ètics. La justícia és un principi de la bioètica que ens diu que les persones s'han de tractar amb igualtat, independentment de la seva condició, i proporcionar tractaments mèdics en funció de les necessitats reals i no de privilegis. En aquest sentit, hem de recordar que ningú està malalt per caprici, i l'atenció sanitària ha de donar resposta a la pèrdua de la salut o ha de garantir les accions de promoció i de prevenció per mantenir la bona salut. És un tema humanitari, és un tema de justícia, i, de fet, l'accés a l'atenció sanitària és un dret reconegut en la Declaració de Drets Humans i en la Constitució Espanyola. I negar-lo genera un patiment evitable i és un acte d'injustícia cap a un sector que forma part de la nostra societat perquè se'ls nega un dret que la resta de la societat tenim garantits. Hi ha una filòsofa valenciana que a mi m'agrada escoltar-la, que és catedràtica d'ètica, que és la Adela Cortina, alguns la coneixereu, és una persona ja gran que fa molts anys que parla d'ètica, i diu que cal avançar des d'un estat del benestar centrat en la gestió dels recursos i en criteris econòmics cap a un autèntic estat de justícia, que es guiï per principis ètics que reconeguin totes les persones com a subjectes de dignitat. Ella diu que estem en una societat que valora i sobrevalora el benestar, els drets i les llibertats individuals per sobre dels benestar, les llibertats i els drets col·lectius, no? Que parla poc de justícia i en què el debat ètic ha deixat d'estar present. Si ens fixem, en els espais públics es parla poc d'ètica. L'ètica s'ha tancat i la filosofia a les aules o persones...
1: Sí, s'ha tret. Aquesta assignatura s'ha tret.
0: S'ha tret en el batxillerat.
1: Sí, en el batxillerat.
0: I està una mica tancada en el marc universitari, en les facultats de filosofia, però s'hauria de tornar al debat a la societat, no? I pensar que la lògica i el benestar de la justícia, no?, que comporta la justícia, permet construir una societat inclusiva en què tant la cura de les persones com el reconeixement de les persones han de formar part d'una exigència ètica. Per tant, si proporcionem reconeixement legal i atenció sanitària, podem avançar cap a una societat més justa. la regularització administrativa de persones migrants no beneficia només a ells, a les persones, ens beneficia a tota la societat, perquè construïm una societat on millora la salut i millora l'equitat.
1: I tant. S'ha pronunciat la societat, les societats, podríem dir, les societats científiques
0: al respecte? Que jo conegui, clar, és un debat que hi haurien de dir alguna cosa, perquè la medicina, l'atenció sanitària, la salut té que veure amb totes aquestes coses que estem parlant. Que jo conegui, hi ha un pronunciament públic dels grups de bioètica i inequitats en salut i del grup internacional de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, que és una de les tres societats que replega els metges de família que avui celebren el dia. I aquests grups ho han fet en el sentit de donar suport al decret de regularització, àmpliament donar suport, ha expressat tot el recull d'evidència científica que hi ha respecte a l'impacte, que jo he fet servir moltes d'aquestes dades a partir d'aquest document, i donen complet suport al decret. I és més, insta a la seva aplicació, que no quedi en un calaix, i al desenvolupament a totes les comunitats, que no quedi cap comunitat que s'escaquegi, que a vegades passa que alguna comunitat autònoma, com que són les que tenen competències en l'atenció sanitària, s'escaqueixen d'aquestes coses, i adverteixen que s'hauran d'aplicar noves mesures, que això és un procés extraordinari que no regula tothom, no? I que en el futur s'hauran d'anar aplicant mesures que permetin anar regularitzant a tothom i que no es reprodueixin situacions de discriminació com les que s'han produït fins ara.
1: Així podríem acabar, però com es queden uns minuts, podem fer encara unes quantes reflexions de tota aquesta explicació teva i d'aquest aprenentatge, que per nosaltres és molt important també, del que representa justament aquesta regularització, no?, de les persones migrants, i del que representa també per la salut i sobretot pel sistema sanitari, que com hem vist, el fet de que aquestes persones, o sigui, que molts pensin que són els que això anirà o se farà que el sistema sanitari doncs vagi tan malament, no?, és tot el contrari, perquè just també i tot aquest estudi i tal, es veu que les persones migrants, una gran majoria, precisament no fan servir és a dir, el centre de salut, el nostre sistema, només en els casos que quan veiem que quan arriben ja són casos d'urgències total, i clar, i això és el que representa. I perquè tothom ha de tenir dret a aquesta sanitat. O sigui, que tal i com està ara regular, que va molt bé, està molt bé, però encara queda una part, vull dir que no totes, jo, o sigui, des d'aquí, i penso que tu estaràs d'acord, que tothom, és a dir, totes les persones que arriben aquí, tot i que portin, és igual, dies, mesos, poc mesos, no arriben a un any, han de tenir el dret a aquesta atenció sanitària.
0: Sí, sí, és així, i el sistema sanitari, si cal, s'ha d'adaptar a això, no? Fa uns anys érem 40 milions, ara som 50 milions, ara 50 i mig, sí. Per dir-ho d'una manera reconegut, no? I bé, doncs si el sistema sanitari necessita més recursos, doncs s'hauran de posar més recursos, no? Igual que s'hauran de posar més escoles pels nens, s'han més carreteres perquè hi ha més cotxes, no sé, i que una mica la societat s'ha d'adaptar a donar serveis a la població real que té, no? I això és el que s'haurà de fer. El sistema sanitari ha anat ampliant els recursos i els professionals, però encara es queda curt, llavors s'haurà de plantejar doncs un millor finançament, més, no? tenir més pressupostos, tenir més personal, tenir més centres, i bé, per això és un requeriment que porta al creixement de qualsevol societat.
1: I de fet és, això forma part també dels governs, no? De la política, que són els que, o dels que governen, no? Que són els que tenen el poder precisament per poder fer això, no? El que passa, que com també has explicat, o sigui, moltes vegades hi ha un progrés, no? Però en funció de qui comença a governar, aquest progrés se'n va cap al darrere, com va ser el 2012, no? En aquesta aplicació. Diguem que ara hem avançat, però amb el que hem avançat pot pot tornar un alt, o sigui, no fer marxa enrere, sinó molt marxa enrere de tot això, perquè va en funció de totes aquestes jo he dit abans partit polítics, totes aquestes persones, que és el que volen. Primer, el que no volen és que estigui la, que, o sigui, que no volen les persones migrants, no? Vull dir que, però després és que a més en temàtiques com aquestes, en lloc d'ajudar, doncs fan tot el contrari. És a dir, tu, com ben has dit, és necessari aportar més perquè hi hagi més, perquè el sistema vagi millor, no? És a dir, perquè el sistema sanitari doncs tingui més, doncs aquí doncs s'ha d'aportar, és a dir, concedir més al sistema sanitari perquè pugui funcionar millor. Clar. Però moltes vegades és tot el contrari.
0: Clar, el sistema de...
1: aquests retrocessos que
0: clar, de respondre a les necessitats de la societat. Si hi ha nens, s'han de fer escola. Si hi ha persones, se'ls ha de donar atenció sanitària. Oh, i és tenir en compte això. Recordem que el percentatge en producte interior brut que dedica a Espanya a la sanitat pública és inferior a la mitjana europea. Per tant, hi ha marge de millora per equiparar-nos a la resta de països. I, evidentment, com deies, un altre govern pot canviar de nou les lleis, com pot canviar la llei de l'avortament, com pot canviar moltes altres lleis, com pot canviar la llei de l'eutanàsia, com pot canviar
1: tot
0: el que vulgui, no?
1: O sigui, tot el que s'avança pot tornar...
0: Exacte. I bé, per això hem d'estar amatents.
1: Però, o sigui, sí que és veritat que se necessita més, no? I és a partir d'aquí que s'ha de lluitar, però no sé si moltes persones no ho tenen en compte. Perquè quan hi ha un retrocés, de fet, també ens afecta a tots, no només a les persones.
0: Exacte. El decret aquest del Partit Popular del 2012 va ser terrible. Va ser terrible i he comentat els morts i persones que van quedar excloses i va comportar un patiment molt important. I pot haver un altre decret d'aquests. Sí, hi ha un altre govern de dretes que té aquest plantejament, no? De moment, aquest decret de regularització que s'ha aprovat el mes passat, doncs, permet això, però s'ha de mantenir
1: i avançar encara més. Vull dir, el que les persones podem fer precisament és ajudar a que això es pugui mantenir, no precisament tot el contrari. Si és que arribem avui al final d'aquesta secció, que per mi és una de les més interessants de tota la setmana, moltíssimes gràcies per aquesta aportació tan valuosa i de veritat que és un privilegi comptar amb la teva mirada, amb la teva experiència i amb aquesta manera tan clara i pedagògica de posar-nos al dia, perquè ara sabem molt més sobre el que representa per a la salut i la sanitat aquesta regularització de les persones migrants. I bé, ens retrobarem aviat, seran d'aquí a dues, tres setmanes.
0: D'aquí tres setmanes.
1: Ens tornarem de nou.
0: D'aquí tres setmanes.
1: I bé, doncs això, com ho dic, gràcies per ajudar-nos. I ara gairebé són les 10 del matí, fem una breu pausa per al butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem a la segona hora del fòrum.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimarts, primera jornada de la convocatòria de vaga del personal educatiu a nivell comarcal. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció de l'alumnat. L'Ajuntament ha posat en marxa una prova pilot al barri de la Font dels Enamorats, amb la instal·lació de 10 marcs de retenció als contenidors d'escombraries, una mesura que vol evitar que els porcs senglars tombin els contenidors a la recerca de menjar. Els nous suports metàl·lics estabilitzen els contenidors i ajuden a mantenir l'espai públic més net i segur, sense afectar el servei habitual de recollida de residus. Paral·lelament, des de l'Ajuntament també fa una crida al civisme del veïnat i recorda la importància de no deixar bosses fora dels contenidors i de reciclar correctament. Les infraccions per abocar deixalles de manera incorrecta poden comportar sancions d'entre 100 i 300 euros. Després de la victòria i celebració pel títol de Lliga d'aquest cap de setmana per part del sènior femení del CN de Caldes de bàsquet, les jugadores de Javi Ruiz s'han classificat per a la final de 4 que decidirà quin és el millor equip de Catalunya en la seva categoria. Uns partits que es disputaran l'últim cap de setmana de maig al pavelló de les Cremades. Pel que fa al temps, avui dimarts ens espera una jornada estable i sense precipitacions, amb intervals de núvols baixos durant la matinada i primeres hores del matí, però com amb més clarianes a partir de mig matí i ambient força assolellat durant la tarda. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 24 graus amb un ambient suau a primera hora i càlid durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluixar al matí, però amb algunes ratxes més destacables durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Arrenquem la segona hora del fòrum que avui dediquem als 70 anys del Club Natació Caldes. I per parlar d'aquesta trajectòria del passat, del present i del futur de l'equipament, ens acompanya Roc Geixà i Jaume Balaguer, president i sotpresident respectivament de la Junta de l'entitat. Benvinguts a Ràdio Caldes i al fòrum.
1: Doncs gràcies, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.
0: Quan és una celebració i sobretot així de tenir en compte 70 anys d'història, no es pot obviar, no? Doncs mira, passaré primer a fer com una petita o un resum del que és la història del Club Natació Caldes. Podríem dir que el CN Caldes celebra durant aquest 2026, no? Que serà tot l'any, són 7 dècades d'esports, valors i comunitat. El seu camí va començar el 7 de febrer del 1956 quan la sala de plens de l'Ajuntament va ratificar oficialment la creació d'una entitat que amb el temps es convertiria en un dels grans referents d'esportius del Vallès Oriental. El club va néixer sota l'impuls d'un grup de, crec que era, si m'equivoco em rectifiqueu, 82 socis fundadors, i amb el suport de l'alcalde, que en aquell moment era Joan Riba, campió d'Espanya de rem als anys 20 i que va ser el primer president, crec que. El punt de partida va ser la inauguració de la piscina descoberta el 18 de juliol del 1956 i que va ser construïda en un temps rècord gràcies a una aportació de la Diputació en aquell moment de 100.000 de les antigues pessetes, no? Que era una quantitat que a l'època representava, no sé si com avui podrien ser no sé quants milions, no? Des d'aquell moment el Club Natació Caldes ha anat creixent i adaptant-se als nous temps. La construcció de la piscina coberta del 1968, les millores de serveis a la pista poliesportiva, l'ampliació d'activitats i la incorporació de noves seccions, de fet han marcat la evolució de l'entitat. Avui, amb més de 3.100 socis, crec, si m'equivoco jo continuo dient...
1: 3.200, sí.
0: O 3.200, veus? És l'entitat esportiva més nombrosa del municipi. Les instal·lacions de les cremades són el seu centre neuràlgic, dues piscines, una actualment fora de servei per averia, un gimnàs renovat i els espais de la Font dels Enamorats adaptats per recollir el pàdel, tot i que també, i això ho parlarem durant la entrevista, no? Que de fet amb la piscina de la Font dels Enamorats també hi era, però a partir d'ara doncs això quedarà aparcat. Però
1: Després de 20 anys sí, queda definitivament aparcat, sí.
0: Però amb això ja parlarem més endavant. Vale. Tot plegat, tot el que diem està gestionat pel club del CN Caldes en règim de lícit, no, en aquest cas ara no sé si ho estic dient bé, no, tot gestionat pel club en règim de licitació, mentre que els pavellons municipals, o sigui, això seria amb el tema de la Font dels Enamorats, però els pavellons municipals gestionats per la regidoria d'esports es deixen sempre que el club els necessiti, no? Com a qualsevol altra entitat que el pugui necessitar.
1: Igual que el camp de futbol, igual Exacte. Que el pavelló de hockey, són instal·lacions municipals i nosaltres si fem natació doncs necessitem la piscina, si fem bàsquet necessitem el pavelló de les cremades, si fem futbol sala necessitem el pavelló del Bugarai, sí. Uh-huh. Independentment de les instal·lacions de les cremades.
0: Exacte. I de fet, per celebrar aquests 70 anys, el CN Caldes ha volgut portar l'aniversari al carrer. Un exemple és la jornada esportiva que es va fer a la plaça de la República, on socis i no socis han pogut gaudir de sessions obertes, com ara m'explicareu bé això de que el CAT, no? I el Woody Power,
1: bueno.
0: és a dir, que de fet és aquesta celebració 7 dècades de vida, d'esforç compartir i de passió per l'esport que formen part de la història viva del municipi.
1: Això treu les activitats al carrer, n'hi ha diverses de programades, n'hi ha 4 o 5 de programades, n'hem fet una. La veritat és que la primera, jo crec que vam fer poca publicitat perquè va venir poca gent, i en el fons la gent que venen a fer activitats els hi costa que els vegin pel carrer fent-les, no?
0: D'alguna manera. Fan dins de lo que seria les instal·lacions.
1: A les instal·lacions, sí, però sortir al carrer, que va passant gent i et vas, clar, vulguis que no, aquestes activitats hi ha postures una mica estranyes, eh, la veritat, i al final doncs la gent prefereix deixar-ho en la intimitat del club. Sí.
0: Doncs vinga, comencem les preguntes. Les podeu contestar indistintament, Roc, que tu també. Aquí el Jaume, no sé...
1: No, jo, si passa que a nivell esportiu jo estic,
0: estàs més,
1: més
0: al dia.
1: Estic més al dia, i el Roc dia.
0: És més a l'entitat, a la junta, podríem dir.
1: El Roc és més, de, és més a nivell institucional i històric del club, evidentment, clar, perquè fa molts anys que hi és, oi?
0: Quants anys, Roc?
2: De president 34, eh?
0: Uau.
2: Però ja estava abans, vull dir que des de 18
0: sí, el que és dins del club, podríem
2: sempre,
0: dir...
2: Home, sí,
0: sí, 70 començar... anys no, perquè no. Això seria abans de néixer, no?
2: No, sí. Jo vaig entrar quan tenia 18 anys, feia karate, i em van col·locar a la junta d'Oient i, bueno, vaig passar per tesorer, vicepresident, i quan era vicepresident, el Ferran Vilanova, gran president, va dimitir i em va tocar entrar a president, i encara hi soc, el 92, i mira, encara hi som. Tenim una, tinc una bona junta, però així hi soc, perquè sol no es pot fer res, i molts de la junta fa molts anys que hi som, eh?
0: Doncs així per començar, com, o sigui, com resumiríeu aquests 70 anys en una imatge, és a dir, si és possible, amb poques paraules o d'alguna manera com una sensació?
2: A veure, el club aquests anys ha passat per moltes situacions, alguna crisi important. Estem condicionats una mica pels preus públics, una mica bastant, i bueno, jo recordo èpoques molt complicades que es pagava la llum a plaços, no? Llavors, fa molts anys. Llavors, a partir d'aquells anys, bueno, el que vam fer va ser ja decidir fer posar el gimnàs, en la qual vam poder crear un altre tipus de socis que pagaven més, i vam donar la volta a la situació a partir de fer ja més activitats que no només fos la piscina, eh? I bueno, i ara estem funcionant amb una crisi important provocada pel Covid i per la pujada d'energia, i estem, bueno, també estem pendents de la renovació que s'ha de fer, perquè estem en concessió, no estem en la concessió en aquests moments d'un servei municipal d'esport, o sigui, no tenim la concessió del patrimoni, i per tant estem a les condicions del servei, i ara estem amb aquest servei vençut el mes de febrer i s'està amb la renovació i no sabem com acabarà,
0: perquè clar, la junta sou vosaltres qui, diguem, gestioneu tot el, però després, clar, la gerència del club és a part.
2: La junta, o sigui, nosaltres, la junta del club de Deixó Caldes, bàsicament la nostra funció és gestionar el club de Deixó Caldes amb totes les seves 8 seccions, i nosaltres gestionem futbol sala, natació, totes les seccions. Llavors, aquesta entitat vam optar a gestionar les instal·lacions de les cremades, com podia ser una altra, i gestionem també les instal·lacions de les cremades. Aleshores, en principi és el funcionament que tenim.
0: Quan penseu en el 7 de febrer del 1956, en aquell acte fundacional, que us ve al cap? Ja sé que en aquell moment no estàveu, però
2: jo sí,
0: la
2: jo,
0: història...
2: Jo hi era.
0: Bueno, però...
2: El Jaume no, però jo no. Sí,
0: però seria un tan petit que aquí,
2: sí,
0: no. Però això, vull dir que...
2: Jo tenia un any.
0: És tenint en compte la història.
2: Faltava poc per fer l'any,
0: sí.
2: A mi. Vale?
0: Tenint no en sé, compte la història.
2: No sé, jo conec gent que estava, el meu sogre, el Jaume Balaguer, estava amb els fundacionaris, el seu pare,
0: sí.
2: I, bueno, aquella gent van fer una cosa molt important, que és tirar endavant un club de natació, que en aquelles èpoques piscines em sembla que n'hi havia molt poques als pobles, no crec que n'hi fossin gaires, encara hi ha molts pobles que no en tenen ara, 70 anys després, i per tant penso que va ser molt encertat per la gent que va fundar el club i va fer tot això, eh? És molt, molt bo, i llavors això ha provocat que ara, doncs, estem en 3.200 socis, havíem sigut més abans del Covid, i per tant a Caldes és molt important la gent que està fent esport en aquestes instal·lacions.
0: Què creieu que ha fet que el club arribi justament a aquesta data, 70 anys, no? Perquè això no es fa cada dia, i amb tanta força i també tanta vida.
2: Bé, a veure, com has dit tu, hi ha una gerència que ho gestiona, eh? Hem tingut diferents gerents, actualment hi ha l'Artur, que ho porta molt bé, Artur Cardona, i la junta realment el que fem és fer de junta, o sigui, fer prendre decisions a nivell de macrodecisions, vale? I la gestió està molt professionalitzada. Pensa que hem comptat amb l'ajuda de molts professionals, molt bons professionals. El club, la gent no ho sap, però hi ha 50 empleats, o sigui, no tots al 100%, però hi ha 50 plets, hi ha moltes famílies que hi viuen, i per tant hi ha una gran massa de professionals que fan possible que això funcioni, no la Junta. A la Junta prenem les grans decisions cap on volem, cap on va el barco, però vull dir, per això els que porten el barco són professionals molt qualificats i que es fa la feina ben feta, perquè si no, no tindríem 3.200 socis.
0: Clar, és que és això.
1: Jo crec que és important dir, Roc, que els temps també s'han acompanyat, s'ha posat molt de moda fer esport, però el bo que tenim al club és que ens hem adaptat a aquestes modes. Nosaltres no hem anat darrere les modes, sinó que ens hem adelantat una mica i sempre hem tingut a l'abast l'oferta de poder donar a la gent de Caldes, i la gent s'hi ha enganxat de seguida, i aquest és l'avantatge. Nosaltres som un club molt, molt, molt professional, com ha dit el Roc.
0: És a dir, les modes en alguns tipus d'esport, d'altres, vull dir, a veure, la natació és, podríem dir que no sé si és l'estrella, però podríem dir perquè és, forma part, igual m'equivoco jo, eh? Però després està, com també en diem, aquesta seria nova, el pàdel, no? El tennis.
1: Jo t'explico.
0: Tu explica totes les...
1: La natació és la secció que dona nom al club, Club sí. Natació Caldes, i és com és on va començar el club, amb uns forofos d'aquella època de voler nedar, i es van emparrar amb que volien fer una piscina i ho van aconseguir-ho, no? Nosaltres hem tingut molt bons entrenadors en el club, hem tingut molt bons nedadors en el club històricament, i això és el que ens ha donat més força. És el fet diferencial que tenim respecte a altres gimnasos i altres ofertes que hi ha al voltant. Nosaltres tenim piscina. La secció de natació...
0: Dues, tot i que... Bueno, dues, diguem-ne.
1: El que passa que és el que et anava a dir ara, que
0: sí,
1: nosaltres
0: no,
1: els últims,
0: això ja també
1: els últims dos anys, el fet de no tenir la piscina antiga operativa, ens ha afectat molt la secció. Ens han plegat molts nanos i nanes perquè no hi havia opcions per entrenar.
0: Ahí està.
1: I això és un problema molt gran. Hem tingut que baixar a la secció de waterpolo, hem tret equips. A la secció de natació ens ha plegat molta gent que s'ha anat a entrenar a altres clubs, i això costarà molt de remuntar. Això costarà moltíssim. Nosaltres ens sap molt greu, però és la realitat que hem tingut, amb una sola piscina per usuaris, per waterpolo i per la secció de natació, no n'hi ha hagut prou. La gent molta s'ha cansat i al final doncs han marxat. És un problema, però vaja, en aquests moments hi ha hagut molt temps que la secció de natació ha sigut l'estrella. En aquests moments tenim dues seccions, que són la de futbol sala i la de bàsquet, que hi ha més de 200 nenes i nens a cada secció, amb molts equips, amb entrenadors, tots són federats. Són les seccions que ens tiren més del carro. El pàdel, com has dit, el teníem a la Font, però quan vulguis entrar en el tema de la Font ja ens ho diràs.
0: Sí, això més
1: queda, nosaltres seguim tenint la secció de pàdel com a CN fins a final de temporada, que és a final d'any, i a partir d'aquí decidirem a veure què volem fer junt amb els jugadors.
0: Hi ha algun moment històric que considereu especialment simbòlic des de l'inici del club natació?
2: Jo crec que el que va canviar més la dinàmica del club com a tal va ser el que he comentat abans, de que vam deixar de tenir només una piscina per banyar-nos i vam començar a fer activitats, vam posar un gimnàs, que ens vam haver d'endeutar perquè no teníem un duro en aquella època. I el posar al gimnàs, que va, com deia Jaume, va agafar la moda, que la gent estava anant a gimnasos, això va ser per mi és el més important, el canvi que va fer la dinàmica del club. Potser no estaríem aquí si no haguéssim fet aquest canvi d'adaptar-nos a posar un gimnàs. Aquell moment el que vam fer va ser les quotes, que eren molt petites i que la gent molts no venien gaire. Vam fer un segon tipus de socis que pagaven més, que són els que tenien dret al gimnàs, i per tant vam fer dues categories. Encara en queden molts de la categoria primera, el que en vam dir socis honoraris o fundadors o així. I bueno, aquest va ser per mi la clau de que el club hagi arribat fins aquí. Jo recordo que allà perquè estava a la Junta, no era president, per tant fa molts anys, i que estava molt malament, perquè havíem arribat a pagar la llum d'un any firmant lletres per pagar l'any següent. Vull dir, era molt complicat. O sigui, el problema era sortir-se'n, perquè no era fàcil. Clar, pensa que en piscina sola, si un estiu plou, pues no fas un duro. Llavors, allò era molt estacional, no? Llavors, el fer un gimnàs que la gent pot venir cada dia, doncs ja va permetre, dic, posar unes quotes més correctes, doncs va reflotar el club, i per això hem arribat fins aquí. Per tant, per mi el més important va ser el fet de que decidíssim fer altres activitats que no fos només natació.
0: Passem, parlant dels inicis i la evolució, el club va néixer amb 82 socis, com havíem comentat abans, socis fundadors, i una piscina descoberta. Com ha canviat tot plegat des d'aquell moment, des d'aquell primer moment?
1: Bueno, el Roc ha viscut tots els canvis, jo crec,
0: sí,
1: que és el
0: jo
1: millor
0: diria que és el
1: per
0: millor
1: per poder-ho dir.
2: A veure, inicialment el club tenia una piscina de 50 metres que en deien olímpica fora.
0: Que això era algo que sí. Era una destacava, podríem dir,
1: i de 5 metres de profunditat.
2: Sí, amb dos trampolins.
0: Destacava Caldes, precisament per aquesta piscina que després doncs, es va treure.
2: Sí, hi havia dos trampolins bestials, vull dir, algo serios, i una piscina...
0: Era per fer competicions importants, eh?
2: Sí, inclús de salt, si convenia. Bé, els mons, tot canvia, allò va ser molt complicat, la gent s'hi estava molt en contra, de deixar la piscina de 50 metres però, clar, fer una reconversió amb un mòdul, o sigui, quan estem parlant que hi ha subvencions, Generalitat, Diputació, tenen uns mòduls preestablerts que són, en un poble no hi poden posar una piscina coberta de 50, o sigui, els mòduls van de dues piscines, la gran, dintre el mateix entorn, i una de petita, o sigui, que aquí també tenim tenen dues piscines dintre el mateix tancat, vale? Sí. La petita és per fer altres tipus d'activitats. Llavors, un mòdul d'aquest tipus, que són les que financien i subvencionen amb 50 metres, Caldes no... no és que no ens ho mereixem, és que no ens el donen, senzillament. Uh-huh. Vale?
0: Això està... És el que va passar.
2: Sí,
0: i a més necessitava que fos
2: una renovació. Llavors el renovar va ser que es va fer és destruir tot el que hi havia a l'anterior i fer aquesta nova en el mateix lloc, que es tapa i es cobreix i es descobreix, que té dos mòduls, una de 25 metres, que ja es pot competir, i té una de petita que és per fer activitats i per qualsevol cosa. I llavors això és el que ha passat amb aquestes piscines. Dintre també hi havia... A dintre tenim dues piscines tancades, realment no una.
0: Sí.
2: A dintre hi havia la piscina coberta, l'antiga,
0: que és que també és de 25 metres,
2: sí.
0: No?
2: I llavors fa uns anys vam fer, és una segona piscina al fondo, que no es veu massa.
1: Per nadons i...
0: És una piscina petita, com les que hi ha, a la principal, no? Que tens una gran i una altra per fer aquagym o el que sigui, no? I per
2: dents. Sí, que va funcionar molts anys per fer escola, més que escola ensenyant a nens petits, hi havia molts dones. Això també és una activitat que es va perdre fa molt temps, ja vull dir perquè amb aquests problemes que teníem a la piscina. Clar, la piscina aquesta coberta tenia molts anys, estava molt malament i llavors al final l'han tancada correctament, no hem de passar cap problema d'accidents. I això és l'evolució de la piscina. Què més ha passat? Que hem anat ampliant en seccions, al fer les instal·lacions noves de la piscina coberta, la piscina descoberta passada a la coberta, s'han generat una sèrie de sales que ens han permès fer activitats de tot tipus, de tipus de...
1: Dirigides.
0: Mm-hmm. Perquè quan estava la piscina del 1968, la gran, no?, també estava la coberta, o sigui, vull dir que funcionaven les dues.
2: Sí,
0: i justament la descoberta és perquè, a més, de cara a l'estiu, això permetia que moltíssimes persones del poble gaudia d'aquesta piscina, no?
2: I
0: l'altra quedava exclusivament per fer més, o per entrenar, per competicions...
1: Bàsicament era per entrenar,
0: o pel soci,
1: per
0: no?
1: Waterpolo i pels cursets de la canalla.
0: Sí. Exacte, vull dir que és
1: i
0: el
1: per
0: que...
1: col·legis, que també tenen molts
2: usuaris a l'hivern, també, usuaris a l'hivern.
0: També els usuaris de l'hivern, que feien servir la piscina cada dia. Vull dir, i continua. A l'actualitat, clar, la nova piscina, el fet de que és coberta i descoberta.
2: Sí.
0: Vull dir, clar, a l'estiu queda...
2: L'estapem, sí.
0: Però això que tu has comentat abans, a l'estiu estarien, si plou cada dia, es quedarien... Home, sempre queda l'opció de tornar-la a tapar.
2: Bueno, de totes maneres, actualment, quan fa mal temps, la gent no va.
0: Sí.
2: Encara que sigui la piscina coberta, descoberta. Per tant, si només ens refiéssim de la piscina, no sé si estaríem aquí.
0: Clar.
2: Perquè és molt estacional. Llavors, el fet de tenir aquestes instal·lacions noves va permetre fer moltes sales, un gimnàs correcte, i poder posar més coses dintre de l'activitat del club i, per tant, amb una estabilitat.
0: Mm-hmm. Què és el que ha estat més, més difícil durant aquest recorregut, no? I per una banda el més difícil, per l'altra el que, diguem, per vosaltres heu vist com a més gratificant, no? Al llarg, o sigui, des del moment que vosaltres esteu i també us han explicat la història, no? Des de la primera.
2: A veure, aquí hi ha dos vessants, jo explicaré l'econòmic i ell pot explicar l'esportiva.
0: Sí.
2: El més difícil és aguantar, vull dir que estem amb preus al principi controlats per l'Ajuntament, perquè sempre ha estat present, perquè el terreny és l'Ajuntament, o sigui, tot i que les instal·lacions inicials es va fer el club de Nació Caldes, vol dir que la piscina es va pagar amb unes subvencions, vol dir que la piscina coberta es va fer també per part del Club de Caldes. Totes aquestes instal·lacions, com que estaven sobre terreny municipal, doncs, evidentment, al final són municipals. A aquella època, dos mesos, estaven condicionats els preus per l'Ajuntament i ara són preus públics del tot. I llavors, el més complicat, parlant de continuïtat i d'econòmicament, és els preus, perquè moltes vegades, per pujar quotes, vas d'esperar que ho aprovin, si volen, els polítics, i si volen, després s'han d'aprovar, és molt llarg, i mentre estan perds diners. Bueno, fins al Covid, ha sempre sigut una entitat que hem anat sortint-se'n, i bé, ara està més complicat. I llavors la part esportiva, l'evolució...
0: L'evolució i la gratificant, diguem, de com ha evolucionat, ja deixant, tal com estic explicant, la natació era, diguem, com estava en un principi i tal, però ara, diguem, s'ha obert més activitats esportives, tenint en compte també el que es fa dins de esportives. A veure, si considerem, per exemple, totes les activitats com pilates, és que n'hi ha tantes, no? Sí. Tai chi i tal, vull dir que no sé si això es podria considerar esport, sí que ho és també, però també és com una part...
1: És esport de lleure, no és
0: sí,
1: esport federat.
0: Exacte.
1: Sí, aquí també... A veure, com dèiem abans, les modes han marcat, no, també, i tot l'esport ha evolucionat d'una manera molt bèstia. Caldes és un poble que històricament hi ha hagut molt esport. Ja tenim un bon hockey sobre patins, tenim un bon futbol, tenim el bàsquet, històricament hi havia el club bàsquet Caldes, hi ha hagut tennis que estaven a la font. Aquí Caldes és un lloc que s'ha fet molt esport sempre. Després el Club Natació el que ha fet és intentar aglutinar el que s'ha pogut. Va créixer el futbol sala, a part del futbol gran, doncs va créixer el futbol sala i també el vam acollir dintre de la nostra entitat, i això ha fet que anés creixent tot el nostre club gràcies a tota l'evolució de l'esport de Caldes, no? Pensem que el hockey, això el Roc m'ho dirà millor que jo, el hockey era del Club Natació Caldes originàriament.
2: Sí, sí, club originàriament era del Club Natació Caldes.
1: Era el Club Natació Caldes.
2: Separar, però bueno, havia sigut Club Natació Caldes.
0: Ara seria el Rec Lassen, no?
1: Sí, sí, sí. Vull dir que tot té la seva evolució, no? Tal com ha dit ell també. Ara és un club que molt consolidat, que ho porten molt bé, tot i que aquest any han tingut els problemes de baixar, i és normal en un club petit, això jo penso que no és res a... Res,
2: sembla que es queden, eh? Sembla...
1: Al final, sí.
2: No sé, van dir que si compraven llicències o sé què feien, i sembla que...
1: Bueno, però han fet molt bé la seva feina els últims anys, però originàriament era del Club Natació Caldes, hockey patins. Després vam muntar el futbol sala, el vam aglutinar dintre del club. El bàsquet de Caldes també el vam posar. Hi havia dos clubs de Caldes de bàsquet. Caldes no és poble per tenir dos clubs de bàsquet, ho vam ajuntar tot junt. I després el que deies de les activitats dirigides, doncs tal com he dit, són modes. Uh-huh. Es posa molt a pilates, nosaltres fem pilates, nosaltres fem el GAC, que és un tema de força amb peses i amb estiraments. Deies tai chi, no sé si en fem, però...
0: Crec que sí.
2: Ara em sembla que no.
1: No, vale. Però bueno...
2: N'hem fet molts anys, jo havia anat...
1: Però es fa spinning en bicicleta, es fan una cosa que funciona molt bé, que és l'aquagym.
0: Exacte, és el que anava a dir, l'aquagym.
1: Que totes les hores d'aquagym estan totes plenes, sí, i la gent està molt contenta. Es fan moltes, moltes coses. Hi ha gent molt professional dintre el club, com són la Lorena i el Roger Armengou, que ho porten molt bé tot el tema aquest. No és fàcil, perquè els monitors d'aquest tipus de monitors d'esports, bueno, com que no treballen 8 hores seguides al mateix club, doncs van a altres clubs, a vegades és complex gestionar-ho, però tant la Lorena com el Roger, doncs ho porten molt bé. L'esport ha evolucionat i nosaltres com a club hem evolucionat de la mateixa manera que ha evolucionat l'esport a Caldes. Això és el que hem intentat.
0: pel que fa al present del club, com definiríeu el moment actual del Club Natació Caldes? Igual ja ho heu dit i bé, però bé, o sigui, el que és l'actualitat.
2: A veure, parlant del Club Natació Caldes, com he dit abans, hi ha dos vessants, és la part esportiva. Tenim unes seccions que en aquests moments, i nosaltres fa 5 anys, clar, nosaltres l'objectiu de gestionar les instal·lacions municipals com a junta ha sigut pues, guanyar diners perquè els nens que fan esport federat pues, poguessin pagar menys. O sigui, bàsicament és així. Gestionem això, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, la Junta no cobra i per tant pues, el que hem de fer és fer coses que serveixin per a algú pel club. Nosaltres, com que al final, com que s'ha anat, tot això de les concessions s'ha anat complicant bastant, que és més complicat que te la puguin renovar, pues ja vam preveure fa 5 o 6 anys que si un dia no tinguéssim la possibilitat de guanyar diners gestionant les instal·lacions, pues les seccions tindrien problemes perquè no eren sostenibles. Per què? Perquè estaven subvencionades. Ja vam prendre la decisió d'anar regularitzant les quotes de manera que al final, si un dia no aconseguíssim la concessió, pues totes les 8 seccions siguessin sostenibles, poguessin sobreviure sense subvencions. Ho hem aconseguit, l'any passat ja van ser sostenibles, si no m'equivoco, i inclús amb petits dèficits, que hi ha petits beneficis, i per tant, com a club esportiu, la part esportiva té futur del tot, vull dir, no depenem de la concessió. En quant a la gestió, l'altre vessant que fem, gestionar econòmicament la concessió, doncs ho tenim molt complicat. Ho tenim molt complicat perquè, bueno, el Covid i post-Covid...
0: És que aquí és, també volia jo entrar, el Covid, de fet, ho heu comentat, no? Va afectar moltíssim, bueno, com a tanta, però en el Club Natació, clar, el fet d'estar tants...
1: Tancats
0: tant mesos, no? Perquè va ser bastants. No és el fet de que arriba un moment que les persones ja poden sortir al carrer, vull dir que no, el club va haver d'estar tancat molt de temps. Clar, això representava
2: bueno, sí, vam tancar, els treballadors evidentment es van mantenir, vull dir, això sí, es va mantenir, va fer un ERTO, però cobraven bastant bé per poder viure. I no tan sols és l'època ben bé Covid que vam estar tancats, és les conseqüències, perquè la gent es va quedar a casa i va costar tornar a engegar, perquè havien sigut quasi 4.000 socis. Sí. Abans de Covid érem quasi 4.000.
0: I és possible que al millor doncs, algunes persones doncs, es donessin de baixa?
2: Inicialment va venir a deixar de venir gent i, per tant, pel club, en quant a la gestió de les instal·lacions municipals, del Servei Municipal de l'Esport, durant bastants anys post-Covid ha sigut deficitari. Mm. Fins ara que tornem a ser rendibles, però que arrosseguem una deuta important.
0: Però de 4.000 que dieu que hi havia, que ara pensem que 3.200 socis està molt bé, però clar, encara...
1: No vam arribar a 3.800
0: o 3.800, que encara no s'ha arribat a aquesta quantitat.
2: Bueno, no hi cabíem quasi bé, vull dir que no.
0: Tampoc és que estigui malament, no?
2: Ja estem bé. L'únic problema és aquests moments, com et repeteixo, com a gestors d'un servei municipal, és que bueno, al seu moment pues, preveient la Junta vam anar als bancs, es van donar crèdit, aquella època els Covid i els crèdits de l'ICO els donaven fàcils, ens vam fer un endeutament important pensant que l'Ajuntament no hagués de pagar l'endemà ja els sous. I, bueno, el que passa que ens ha passat és que aquesta deuta molta està solucionada i una part important no, perquè l'Ajuntament ens diu que no la pot pagar perquè això no és Covid. Aleshores, bueno, estem en una situació que tenim deutes, que esperem que puguem renovar la concessió per pagar-les i, si no, doncs tindrem complicacions de veritat. Si no...
0: O sigui, la concessió s'ha de... o sigui, és tenir-la de nou, però amb l'Ajuntament.
2: Sí, l'Ajuntament... O sigui, fins l'última vegada eren unes instal·lacions que ens deixàvem amb unes pliques també, unes... Ara van decidir, l'última vegada van decidir fer el Servei Municipal de l'Esport, com és el Servei de Recollida de Xalles o el Servei de Dòria,
0: sí. Vale?
2: És un servei municipal. Llavors, aquest servei municipal, com tot servei municipal, el pot gestionar l'Ajuntament directament o el pot fer unes condicions econòmiques que pugui anar gent a dir jo el vull gestionar. Vale? Estem vençuts des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que passi res. Clar, nosaltres el problema actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel polígono de la gestió. Llavors, això, esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs, puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així, i si renova, doncs no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
0: De fet, 3.200 socis representa una entrada de diners, és a dir, hi ha unes quotes. Unes quotes, per exemple, en tema de natació, piscina, hi ha unes quotes antigues que es mantenen, no? Vull dir, però només estem parlant de la quota més antiga, o el soci més antic, no?, que pot conservar aquesta quota del que seria la, fer servir la, la piscina, no?
2: A veure, com t'he comentat, com hem comentat abans, l'any que vam fer el gimnàs vam dir els socis que fins ara són socis que estan acostumats a venir a piscina, doncs si els hi pugem el preu perquè puguin anar al gimnàs, molts no van i per tant podem perdre una massa important de socis. I per tant aquests socis es van deixar aparcats, aquella època eren 1.300, si me'n recordo, i s'han mantingut els preus, només poden anar a piscina, no poden fer ni saunes...
0: Pagues un extra si vols fer
2: servir altres. Si vols fer servir altres. Què passa? Que bueno, com que ja parlem de fa molts anys, aquests no són 1.300 ja, són menys, perquè bueno, per l'edat molts van...
0: Ah, bueno, s'han esborrat o han marxat.
2: Els més grans potser han marxat molts i els més joves potser han canviat a ser socis amb dret a tot.
0: Exacte.
1: Clar, no hi ha quotes noves d'aquest tipus.
0: Sí, però per exemple, quan diem, o sigui, d'aquests joves que podrien dir que fan més activitats, poden conservar la quota antiga i pagar la diferència...
2: Un suplement, sí.
0: Un suplement.
1: Sí, alguns sí, però és que no hi ha cap jove que tingui quota antiga ja.
2: Sí, bueno, és que...
0: Jo te parlo de joves, potser a partir de 40, de 40 que fa molt.
2: Mira, tinc en compte una cosa, jo no recordo l'any, però jo no era president i fa 34 anys soc president. Per tant, aquest canvi de quotes almenys fa 35, 36, 38 anys. Per tant, imagina't els que aquella època anava... Tenen una edat, eh?
1: Mira, jo que em faré 60, sí. Jo tinc quota antiga perquè ma mare em va fer soci del Club Natació quan tenia 5 anys.
0: Clar.
2: Aleshores, no és important
1: però
2: les quotes.
1: Però ja tinc 60.
0: No, jo la conservo perquè quan vaig arribar aquí, doncs mira,
1: sí, ja estem.
0: Però sí,
2: no és important aquesta massa de socis antics, no se'n poden fer de nous, com ha dit el Jaume. Sí. I per tant el tema
0: és
2: està...
0: És a dir, la gent que entra de nova paga el que volen... És a dir, si només vol fer natació...
2: No és possible.
0: No és possible. No. Pagues la quota que hagis de pagar i pots tenir
2: tot.
0: O sigui, accés a tot, a totes les activitats, a tots els esports.
2: Pagant la quota normal, pots fer gimnàs, pots fer natació...
0: Fer servir les màquines, amb professor també?
2: No. Llavors, els que volen activitats paguen un suplement per fer activitats dirigides, que són 8 euros o més, vull dir que no és pas
0: positiu. No, que no és una barbaritat.
2: Aleshores, si vols un monitor que et faci la classe, has de pagar-lo. Hi ha uns preus per si ets soci o no ets soci. O sigui, bàsicament, quotes aquestes antigues n'hi ha poques ja. Però bueno, no es tracta... La majoria són gent que no va mai. Bueno, però estupendo. També... Ja veurem què passa a partir d'ara, com ho fem, perquè clar, si no tinguéssim una concessió, tots els socis del club serien realment socis del club, que ara estem en una situació que són usuaris, molta gent no té clar bueno, que allò és municipal i punto i es paga una quota per fer-ho servir, no hi ha l'esperit dels 3.200, no tothom té la sensació de pertenència a un club esportiu que l'ajuda perquè té els nens i perquè té la història, no? Molts són allà, són usuaris i per tant, si no tinguéssim una concessió, tot això ens canviaria molt.
1: Això és una cosa que no hem aconseguit, que la gent se senti realment sòcia del Club Natació. Els de seccions sí, perquè porten les samarretes de joc que posa CN Caldes i van pel món com a CN Caldes, però la gent que ve d'usuària diàriament al club, ells pensen que venen amb unes instal·lacions municipals

0: No, i a més, és que ara m'ha vingut al cap, no? La importància que tenen a aquestes persones, no? Que en un moment determinat doncs, poden salvar la vida a una persona, com és en un cas de fins i tot d'un atac de cor.
1: Ha passat. Que,
0: sí, sí, no, no, per això la pregunta és així. I aquesta, i s'ha salvat aquesta persona sí. justament per al, sí, Joan, per al fet. Sí, sí,
2: Joan Busquets.
0: Joan Busquets, no, no,
2: per això anava. I el Paco va ser el monitor, que és sí. Fa molts anys que és també, que gràcies a ell està aquí. I estava allà, i professional de tota la vida, i van fer servir tot el que havien de fer servir per despertar-lo.
1: Sí. I és que, com hem dit abans, nosaltres som un club que som molt professionals. Molt professionals. I això vol dir que tots els nostres monitors passen uns cursets de primers auxilis, a part dels cursets que fan de professional, com a professional, no? Però cursets de primers auxilis, de fer anar el desfibrilador, de primeres aplicacions en qualsevol cosa.
0: Que poden passar, de fet, de coses, que de temes de salut que poden passar sí. perfectament.
1: Doncs tots passen el curset aquest de riscos laborals, tot.
2: Bueno, som un club que tenim tothom assegurat,
0: sí.
2: No volem problemes, i tothom amb la formació adequada per la seva feina i una mica més. Mm-hmm. Per tant, és important que allà hi hagi gent capacitada.
1: Mm-hmm. Jo crec que pel servei, pel tipus de servei que donem i per les instal·lacions que gestionem, no crec que estic segur, som un club barat. Uh-huh. Som un club molt, molt barat.
0: Clar, per això, no sé, a vegades com tenint en compte club natació i el que també heu dit que és municipal, doncs moltes persones ja pensen que i de fet el preu és com molt públic, no? Podríem dir, perquè també trobes que, o sigui, no piscina, perquè piscina és la que hi ha aquí, així pública, bueno, sí, també està la de la Font dels Enamorats, no? Però piscina pública és aquesta.
1: Sí.
0: Després, de gimnats privats hi ha molts. Vull dir, clar, i ahí és on veus la diferència de preus, no?
1: Bueno,
0: I de activitats també. Vull dir,
1: d'activitats, sobretot, nosaltres fem moltes sí. més activitats.
0: Tipo pilates, tipo de...
1: El que passa que públic seria si el dèficit que puguem causar ens ho cobrís l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I això no existeix.
0: I això no existeix. Clar, per tant, no es pot dir realment que s'està fent servir la paraula
1: és
0: municipal.
1: És una entitat privada sí. que gestiona instal·lacions municipals.
0: Municipals.
1: Però l'entitat és privada.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Servei municipal.
1: Servei sí. municipal.
0: Tot i així, a l'actualitat hi ha 3.200 socis. Encara no és rentable amb la quota que paga el soci, perquè quin creixement hauria de tenir per poder dir és rentable?
1: No, el creixement, nosaltres amb 3.200 socis hauria de ser més que rentable. El problema és que els gastos energètics dels últims 3-4 anys han pujat tant que les quotes que tenim actualment l'Ajuntament no ens les ha deixat pujar a nivells del que hauria de ser. Aquesta és la diferència.
0: Que no cobreixen.
1: Pensa que escalfar la piscina costa molts diners cada dia. A l'hivern, tenir les instal·lacions calentes perquè la gent pugui fer l'esport tranquil·lament costa molts diners cada dia. El problema és de costos, no és d'ingressos. Ingressos en tenim.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I funcionen bé. Tal com ha dit el Roc, les seccions són autosuficients. Després de molts anys que no ho eren, ara són autosuficients.
0: És cobrir els costos.
1: Cobrir els costos. Clar. Nosaltres no volem guanyar cèntims, sí, nosaltres sí, volem sí. cobrir els costos, que la gent cobri cada mes. Els treballadors cada any tenen augment de conveni, o sigui que s'ha d'augmentar. L'aigua puja, el gas puja, els subministraments pugen, tot puja.
0: Mm-hmm. O sigui, pel que es fan a les activitats, no? O seccions, quines tenen més força o més acollida de cara a l'usuari, no? A la gent a l'actualitat.
1: Seccions o activitats dirigides?
0: Activitats i seccions.
1: A veure, les activitats dirigides també va per modes. Per
0: sí.
1: exemple, va haver una època que l'espinning, la bicicleta estàtica, anava a tope. A tope. Ara no hi va tanta gent i fan, pues, aquagym, vale? Pues aquagym a tope. Ara no fan tant aquagym i fan, doncs,
0: pilates
1: està ple. El body power està ple.
0: Què és el body power? És que m'he quedat a les pardes, ho sento, no ho sé.
1: A veure, jo no soc tècnic, però jo quan veig el que fan, pues, fan activitats amb peses,
0: vale.
1: I fan activitats,
0: vale, sí,
1: i fan activitats
0: ja
1: que el propi cos, doncs,
0: per la musculatura.
1: Per la musculatura.
2: Funcional, no?
1: Funcional. Sí, hi ha moltes coses d'aquestes.

0: Aquestes, bueno, intentem posar-les totes sobre, sí, sobre la graella d'activitats, no? Va per modes, però en principi quasi totes les classes estan plenes, quasi totes les plenes, perdó, estan plenes, a les hores que han d'estar plenes, al dematí hi ha més buits, al dematí no hi ha tanta gent, no hi ha tants usuaris al gimnàs. I a nivell de seccions, doncs, com he dit abans, la secció de futbol sala, la secció de bàsquet, doncs, tenim molts nens i nenes federats, sí, sí. Mm-hmm. I tenim uns sèniors, masculí i femení, tant de futbol sala com de bàsquet, amb gent molt implicada i que competeixen a nivell català, evidentment.
1: Mm-hmm.
2: A nivell de seccions, total, hi ha més de 600 nens federats.
0: En total, sí. Sí, sí. Entre bàsquet, futbol sala, natació, triatló, waterpolo i natació, més el pàdel, que encara tenim, hi ha al voltant de 600 federats. Clar, som l'entitat de Caldes que porta el nom de Caldes de Montbui cada cap de setmana per tot Catalunya, per tot arreu.
1: Uh-huh.
0: O sigui, som l'entitat que publicita més Caldes de Montbui com a esport de llarg, vamos.
1: Uh-huh. De fet, ja ho he destacat en un principi, no? Tant per les persones que hi formen part com a socis, com per tot el que les activitats que, sí, que porteu, que dueu a terme. Les instal·lacions de l'Extremada són el centre neuràlgic del club. Com valoreu l'estat actual dels espais?
2: Piscina tancada a part.
1: Sí, clar, perquè aquesta... I és molt important. Què es necessita per obrir aquesta piscina, que és molt necessària?
2: Bé, hem de començar les obres un dia d'aquests, que ens va dir l'Ajuntament, i llavors s'han de fer, les obres són complicades, allò que dius, les paletes, gràcies a Déu que han vingut i gràcies a Déu que han marxat, no? Perquè no sap mai quan hi ha, jo penso que 15 mesos, no sé, 18...
1: O sigui, 18 perquè comencin.
0: No,
1: que estigui en funcionament la piscina, sí, que
2: s'ha de refer tota, vull dir, és una piscina que té molts anys, que per sota s'hi pot accedir, es veu que està ja tot molt malament i per això es va tancar i s'ha de fer nou, tot. Llavors, pues, hi ha feina, sé que està, van dir l'Ajuntament, totes les coses públiques van molt a poc, des de que s'ha de fer les condicions de les pliques per veure qui ho fa, s'ha d'obrir l'adjudicació per qui ve, a la millor queda desert i no ve ningú, es donarà a començar el procés i sembla ser que està...
0: Sí, i
2: sembla que està ja en marxa, però bueno, no, no ha vingut ningú, o sigui que encara no ha començat.
1: O sigui, encara les obres
2: però estan... Però hi ha un parell d'anyats, jo crec que no els treu ningú. Sí. Oh. I si és abans, estupendo, eh?
1: Oh, clar, seria... seria això, vull dir, no sé si, clar, de fet d'aquí un any hi haurà noves eleccions, no sé si una obra com aquesta també podria donar vots, no?
0: No
1: i el fet
0: feta.
1: De que, eh?
0: No estarà feta.
1: Per això. Això... No, hi ha d'altres obres que s'han de canviar.
0: Però això ens ha perjudicat moltíssim, eh?
1: Mm.
0: Moltíssim.
1: El fet de que, sobretot a nivell de competició...
0: A nivell de competició ens ha destrossat la secció. Han marxat molts nanos i nanes, han marxat altres clubs. I a nivell d'usuaris...
1: També.
0: Va, els usuaris han de compartir carrils. Mm. Igual hi ha 5 o 6 usuaris nedant al mateix carril, un amunt, un avall. Això no ho teníem abans així. La gent estava molt més contenta.
1: I sobretot això es nota a l'estiu, no? En la piscina d'estiu, doncs que l'usuari doncs té, no sé si és una... No. Un carril o...
2: Estiu i hivern, clar. Perquè a l'hivern... O sigui, abans a la piscina, totes les piscines eren de 25.
1: Sí.
2: Els que jugaven a waterpolo i els que entrenaven a la de dintre,
1: clar,
2: la que està tancada. I a fora, doncs, era tot per als usuaris, pràcticament, no? Bueno, doncs ara s'han de compartir.
1: Uh-huh.
2: I han d'estar allà apilats. Els usuaris a vegades queixen que només tenen un carril. Vale? Sí. Bueno, o sigui, a vegades hi ha 3 usuaris, per això, vull dir que a vegades no... Però és igual, només tenen menys carrils.
0: Els de waterpolo han de muntar una pista de waterpolo dintre la piscina. L'ocupen tota.
1: Clar.
0: Han d'entrenar doncs a última hora quan ja no queda ningú. La gent se'n cansa, és tard, la canalla petita doncs és més complicat que els pares els portin i que pleguin tard. Ens ha complicat moltíssim, moltíssim, moltíssim.
1: O el dia això. Que pel que sigui hi ha una activitat d'aquestes de participació, l'usuari no pot accedir doncs no. A aquell dia, vull
0: si
1: dir, està tancada,
0: si
1: te la trobes
0: si el campionat doncs no tenim la piscina tancada pels usuaris.
1: Sí, per sí. Això, vull dir que en canvi si estigués l'altra, doncs donaria l'oportunitat, no? Vull dir que no passés. Clar. Exacte.
0: Ens ha anat molt malament, tot i que sembla, bueno, va, ja l'obrirem, ja farem, ja no sé què, ens ha anat molt malament.
1: Les instal·lacions, ara passem a les Pont dels Enamorats, no?
0: I a l'Ajuntament no ens ha rebaixat res, durant aquests anys de piscina tancada?
1: És a dir, que pagueu, la quota és igual, vull dir que... el que pagueu, diguem,
0: el que paguem a l'Ajuntament, sí. No ens han rebaixat res. Una altra reivindicació que tenim a fer.
1: Bé, són coses que, són, que
0: és,
1: sí, que les podem apuntar.
0: És que és un, club que és un club que és molt intens.
1: Clar.
0: El dia a dia del club és molt intens. Començant per la quantitat d'usuaris que hi ha, seguint per la quantitat de treballadors que hi ha, seguint per la influència que hi ha com a instal·lació municipal. Hi van col·legis, hi van usuaris cada dia una pila, les seccions, els entrenadors, el nen que està descontent amb l'entrenador i venen els pares a dir-te que no sé què, la nena que vol canviar de club perquè diu que l'entrenador no li va bé. Clar, és que és un club molt intens, es fan moltes coses cada dia allà, passen moltes coses cada dia allà.
1: I s'ha d'escoltar, vull dir que arriba tot,
0: clar,
1: no?
0: Que
1: queixes, etcètera, i moltes vegades arriben més les queixes que no pas el fet de dir, que us diguin que content que estem, no?
0: Clar, fem samarretes per d'escalfament que per totes les seccions. Et ve algú i diu, home, és que a mi aquesta samarreta no ens agrada per l'altra secció. No, hòstia, ja, però és per tothom. Ostres, és que, clar, és que a vegades... a vegades compliquem molt les coses als humans, eh? Ja, és així.
2: A vegades?
0: Sempre.
1: Arribem al tema de les instal·lacions de la Font dels Enamorats. Això, de fet, ha permès incorporar, com ben heu dit, el pàdel, no? I com ha respost la gent, de fet. I clar, perquè ara, diguem, hi ha aquesta... No sé si només afecta aquesta... Bueno, el fet de poder estar a la piscina o també a tot el que feu o servir allà.
2: A veure, m'hauria d'explicar una mica el per què hem estat al Coronació Caldes a la Font.
1: Sí.
2: Vale? Comença quan ens anem a quedar sense piscina, quan van fer les obres de noves fa molts anys, i llavors la Font dels Enamorats, que és una instal·lació estupenda, pues, hi havia piscina per estiu, i hi havia també, en aquella època hi havia moltes pistes de tennis, vale? I també hi ha unes instal·lacions internes que es podien fer moltes activitats. Aleshores vam decidir llogar a la Font dels Enamorats, pues, per el període d'obres, i després, bueno, com que hi havia activitats allà, vam dir, bueno, seguim llogant. Per què? Pues perquè som un club esportiu i allà es feia esport, i els propietaris van dir, pues, estupendo, i vam llogar. La Font l'hem tinguda molts anys, no sé si...
0: uns 20 i pico.
2: 20 anys.
0: Bueno, perquè vam decidir fer escola d'estiu allà.
2: Sí, vam aprofitar.
0: Amb molt d'èxit.
2: Sí. Han anat canviant, s'han anat fent inversions importants, canviant pistes de tennis per pàdel, perquè el tennis, el que dèiem, les modes, el tennis no juga ningú, i ara hi ha 11 pistes de pàdel, i bueno, s'han robat, s'ha mantingut. Què ha passat? A veure, en general, a la Font, què passa? A la Font, com moltes coses, no ha sigut mai, sempre ha sigut deficitària. El que passa que, bueno, com que el nostre objectiu com a club és fer esport, si en un cantó que aquí baix les cremades guanyàvem més o menys diners que ens permetrien mantindre, pues, les instal·lacions obertes a la Font, fent la piscina d'estiu i fent el pàdel o fent el que sigui, i fent l'escola d'estiu allà, pues, hem anat aguantant. El que passa que ara últimament, en vistes que se'ns acabava la concessió al febrer, vam dir, bueno, si no tenim concessió no podrem seguir, i llavors allò que dius, bueno, no ens la donen, demà ja no podem seguir a la Font, i deixar penjat tothom, vam considerar que no era bo, i vam parlar amb la propietat, vam dir, bueno, anem a buscar un traspàs que us funcioni, que busqueu algú amb temps, perquè nosaltres no sabem si podrem seguir a partir de la renovació. I això ha sigut el motiu principal d'haver deixat la Font. O sigui, bàsicament era deficitària, però això estava més o menys compensat, però la incertesa de deixar allò pendent que es tanqués, doncs el que vam fer és renunciar al contracte, i la propietat ha buscat una altra que està explotant, i ja està. Llavors hem deixat estar allà, eh? Tenim com a del Jaume encara jugadors federats fins a final d'any que segueixen jugant com a club i juguen allà, i no sé a final d'any què passarà.
1: I pel que fa als reptes més immediats en matèria d'infraestructures, quins serien aquests reptes?
0: D'infraestructures?
1: Sí, quins són els reptes més immediats en matèria d'infraestructura, de tot el que, diguem, la infraestructura, és que ara no me sortia bé la paraula, és el que té el Club Natació, és a dir, tot el tema de les cremades.
2: A veure, nosaltres com a club no tenim totxos, per entendre's, vale? O sigui, que no tenim infraestructura. La infraestructura fem servir la infraestructura de l'Ajuntament. Per tant, si renovem la concessió del servei municipal de l'esport, bueno, seguirem gestionant les instal·lacions, tota la infraestructura de l'Ajuntament municipal, i si no ens el renoven, seguirem fent servir la infraestructura de l'Ajuntament amb les activitats concretes, com estem fent servir en el futbol sala, el del Bograi, el pavelló del Bograi, amb el bàsquet, el pavelló de les Cremades, i amb la piscina, el vingui qui vulgui a fer, o sigui, la persona que agafi la concessió, si no som nosaltres, en les pliques ja dirà que s'ha de cedir piscina per waterpolo i piscina per la natació. Llavors, bueno, passarem de ser gestors a usuaris, com tot el resto de d'esports de Caldes, com pot ser el futbol, com pot ser el hockey. Vull dir, de moment nosaltres plantejaments de res d'infraestructura no en tenim, perquè no ens toca.
0: Nosaltres a nivell d'infraestructura sí que hem gastat molts cèntims a la font.
1: Clar.
0: Els últims anys hem gastat molts cèntims i això no hem tingut retorn.
1: Clar.
0: I al final hem decidit ja
2: i el club amb maquinària,
0: bueno, amb maquinària evidentment,
2: sí. Les inversions, o sigui, nosaltres a part de gestionar una de les condicions era fer inversions en manteniment, inversions al club de les Cremades, i s'ha fet, i abans de que fos aquest servei es havien fet moltes inversions que es guanyaven diners, els que es guanyaven es feien servir per millorar les instal·lacions.
1: Vaig avançant perquè si no tindré temps de fer les últimes preguntes. Parlem ara d'aquesta celebració dels 70 anys, no? De tot el que, com ho diré, durant un any se celebra, doncs, ho feu amb activitats. El que ja ha passat el dia 7 de febrer, doncs això podríem dir que ja ha passat i d'alguna manera ja ho heu comentat. Quines altres activitats o actes teniu previstos durant aquest aniversari?
0: A
1: banda de la que es va, ja heu fet.
0: L'acte principal, el que volem fer és, com vam fer-ho molts 60 anys, em sembla, eh?
2: Ja, sí.
0: Volem mirar un dia que hi hagi el camp de futbol lliure, que no hi hagi partits o entrenaments, fer pues, una presentació de totes les seccions en el camp de futbol, de totes les activitats, inclús fer una jornada d'activitats dirigides en el camp de futbol per tots els usuaris. O sigui, nosaltres en principi el que volem fer és una diada que serà la que marcarà bàsicament tota la festivitat dels 70 anys. Al llarg de l'any, pues, tots els equips porten un anagrama dels 70 anys del club, els monitors també, s'han fet samarretes commemoratives. Això que deia de fer l'esport al carrer, això és una cosa que fa uns anys va tenir molt èxit, que havien tret les bicicletes al carrer i havien fet zumba al carrer. Ara el tema aquest que hi ha ara, que és el body power, el GAC, el no sé què, pues, bueno, que està costant una miqueta més, però bàsicament és això que et deia, de fer una gran celebració durant un dia.
1: I per a quina època seria? Festa Major? O, no sé, octubre?
0: Jo crec que seria cap abans de la Festa Major.
1: És a dir, cap al setembre.
0: Sí.
1: A finals de setembre.
0: Sí, sí. Que encara no han començat les competicions esportives, jo crec que seria per aquí.
1: Per exemple, d'aquesta celebració, què és el que us agradaria que la gent recordés de fet d'aquestes? Primer, aquesta celebració del 70 aniversari.
0: El que ens agradaria és que vinguessin tots els usuaris al camp de futbol. Que la gent se sentís que pertanyen a un club que té 70 anys, que té molta història, que treballa molt i que fem les coses molt bé. Ens agradaria que la gent que venen diàriament a les instal·lacions, doncs, que vinguessin també aquell dia i que valoressin que el que hem fet i el que estem fent, pues, és molt professional i és un gran club. Aquesta és la veritat. A mi és el que m'agradaria.
1: I com us imagineu el Club Natació Caldes d'aquí, per exemple, posar-li, no sé si 5, 10, 20, igual poso 20, una fita una mica llarga.
0: Depèn de la concessió, eh, Roc?
2: A veure, en principi, suposem que tot va bé, pues, anem fent les activitats esportives que estem fent. I si surt alguna secció nova, pues, bueno, es poden fer coses noves. I jo crec que els que estem aquí no estarem molt, molt, molt, molts anys a les juntes, perquè la veritat és que estem perquè no es presenta mai ningú.
1: És el que representa, no? Ser voluntari. Passa en moltes entitats.
2: Sí, bueno, fas eleccions i no ve ningú. Bueno, què, nois, anem-hi, va, tornem-hi, no? No sé, jo crec que seguirem fent esport, seguirem tenint 600 nens fent federats fent coses, i és el que hem fet sempre, no canviaran potser certes modes. Clar, pensa que si no tenim la concessió, totes les activitats dirigides no seran nostres, O sigui, seran de... Seran, perquè no són, hi ha els comptos dintre aquests federats, eh? Vull dir, seran de la persona que exploti, però nosaltres, en quant a la part esportiva, la part federada, doncs, jo penso que seguirem portant, doncs, aquestes 8 seccions en marxa endavant.
1: Si poguéssiu demanar un desig per al futur del club, quin seria?
2: Que l'Ajuntament assumís els deutes que s'ha provocat la crisi energètica del Covid.
1: Vale.
0: Jo, si em permets, un desig esportiu és que les seccions funcionin i tinguin grans resultats. Aquesta és la que m'agradaria a mi, perquè voldria dir que tenim cèntims per invertir-hi.
1: I ara això, hi ha algunes preguntes ja per acabar, molt més personal. Què significa per a vosaltres, personalment, formar part de la Junta?
2: Bueno, és un gran honor, un gran orgull haver estat davant d'aquest club durant molts anys i sento molt agraït que s'hagi fet la confiança amb nosaltres, amb la Junta que estem, perquè és una aportació, estem fent una obra social a Caldes ajudant la gent a fer esports i penso que és molt important que la gent s'implica poc en fer aquestes funcions que s'han de fer. Totes les juntes de sessió i sobretot tot això és una cosa de voluntat, és gratuïta i de ganes de ser-hi. Penso que des d'aquí animo que hi hagi més gent que estigui a les entitats i que ajudi, perquè hi ha molta gent capacitada que es queda a casa per mandra. Estem molt contents d'haver estat aquí, que s'hagi confiat.
1: Molt ràpid, molt ràpid. Què us agradaria dir als socis i sòcies en aquest any tan especial, no?
0: Bueno, una mica el que he comentat abans de que valorin que el que fem el dia a dia és complicat i la gestió que fem crec que és molt bona, molt professional, i el que a mi m'agradaria és que els usuaris que tenim cada dia allà doncs estiguessin satisfets i contents de formar part d'aquest club tan històric.
1: Molt bé, doncs arribem al final. Roc, Jaume, moltes gràcies per aquesta conversa i per compartir amb nosaltres la història, la força i el futur del Club Natació Caldes. 70 anys no es fan cada dia, ja ho he dit abans, i des d'aquí us desitgem molta sort i que els anys es multipliqui.
2: Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I ara sí, estem al final del programa i per tancar-lo us deixo una música que acompanya, que respira i que ens obre la porta al dia i que ja escoltem de fons. Hell és aquesta cançó dels Beatles, tal com es diu, Hell, exacte, Countessant, no? I així, doncs així acabem el fòrum d'avui, un espai que ens ha fet mirar enrere amb, podríem dir, en tal dia que, com avui que no hem parlat, no? Que ha posat la salut al centre amb la doctora Xesca Zapater i que ha tancat en la trajectòria d'un equipament que és història viva de Caldes, els 70 anys del Club Natació Caldes, que hem recorregut, com ja han comentat amb les persones Roc Lleixà i Jaume Balaguer, president i subpresident de la Junta. Gràcies per ser-hi a tots, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Tornarem demà, com sempre, amb més veus, més preguntes i més motius per pensar-nos i repensar-nos. Que tingueu molt bon dia.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, bon dilluns i benvinguts a l'Hora Gusarapa. Soc l'Arnau Beque. Avui és dia 18 de maig i ho estem fent des de l'estudi, es pot dir 1, no, aquest? L'estudi 1, el gros, la suite.
2: I si no, li direm així.
1: Sí. Hi ha primeres reaccions de, dels de sempre, de l'Edu, l'Aina i l'Arnau. Com
3: bona
1: esteu?
3: Tarda. Bona tarda.
2: Que estrany.
4: Hola.
3: Fantàstics. Estem fantàstics amb aquestes
1: Les cadires.
3: Els micros a l'altura, perfecte. L'alçada, perfecte.
1: També dic que el tema aquest de les alçades es pot gestionar, eh?
5: Sí, sí, aquí, passa. Allà, no?
1: Però
3: és que allà, a mi no m'ho
1: sí, allà fas una mica així.
5: Clar, la teva, mira les nostres.
3: Les nostres no.
1: Sí,
3: no,
1: però no, aquells micròfons no es poden moure.
2: Jo soc molt alt, o la taula com
1: són fixes.
2: Són més baixos i...
5: I les cadires també són fixes.
1: Sí. Vull dir...
2: No es poden regular gens.
1: Sí, les cadires...
2: Malament, eh?
3: Això vol dir que ens sortirà un programa molt...
2: Molt,
1: sí, molt, molt còmode.
2: Avui que és improvís. Perdó, perdó, no, és broma, no, això.
3: Estàs superpreparat.
2: Estàs superpreparat.
3: Tinc aquí 70 fulles
1: de guió. No, 70 fulles de guió crec que no s'ha fet mai, alhora.
2: No, però...
5: Ni es farà.
2: Perquè crec que dona
3: pa... cuidado.
1: Ningú, o sigui, ningú sap.
5: Perdona, no podem gestionar 70 pàgines
1: amb una hora.
5: No, és que menys
3: d'una
5: hora.
3: No dona.
2: Una cosa, jo vaig fer al meu institut un podcast, em vaig fer dues pàgines, o sigui, davant i darrere, ja està, eh? Vam fer només davant.
5: Clar, és
2: i
5: que...
2: I com una cosa, que tenia moltes coses a parlar, no hem de tallar i anar
1: amb tallar. Clar, però no era llegit.
2: No, és llegit, no.
3: Clar, si
2: és
3: llegit.
1: És, clar, si és llegit realment una pàgina per davant
2: sí,
1: per darrere, te la fomines
2: sí.
1: En un moment.
2: Sí.
1: Sembla que no.
2: Però clar, fer un programa escrit totalment i llegir.
5: Sí, sí.
1: Això és com es fa en la gran majoria dels programes d'aquest món. Benvingut, sí.
5: I que diuen, perdoneu, és que m'he perdut.
3: Exacte.
5: I clar, perquè ho llegeixen.
1: Sí.
3: Aquelles lletretes que van pujant a vegades en els programes. Allò...
2: Telecom.
5: La gent no és fil free, que vagi bé.
1: No, normalment la gent no improvisa.
2: Ah...
1: Vull dir, aquí sí, perquè som
2: perquè així de guais.
3: Som superguais.
2: Som els més guais.
3: Que guais que som. Sí. Que guai aquest estudi.
1: No, sí. Però tot i així sí que hi ha una mica de pauta alguns temes que volem treure. Abans del programa ho hem pogut parlar una mica. De segons quines coses.
2: Sí.
1: Voleu començar directament pel que havíem estat dient? Ja la setmana passada en vam parlar una mica del Eurovision. Que se li havia de fer boicot.
3: Se li va fer boicot. Qui més, qui menys el va fer.
1: Alguns més que d'altres.
3: Alguns més que d'altres.
5: No, però en el cor, boicot.
3: Sí, no, en el cor era boicot.
2: En el cor, moltíssim.
1: No vols explicar l'anècdota? No,
2: sí, per mi sí, clar que sí.
3: Es pot explicar l'anècdota? Sí. Doncs explica l'anècdota.
1: Quin
3: boicot vas fer, Nau?
2: Bueno, jo vaig fer un boicot increïble als meus companys. Perquè Eurovisió en cap ni un. Quasi mai he vist Eurovisió i... Eurovisió, eh? Eurovisió. I res, vaig entendre el missatge i totes les setmanes que portaven explicant de, ei Arnau, quedem aquest dia per fer boicot a... Vale, doncs el meu cervell no ho va entendre així. Llavors el que vaig fer va ser com, ràpid, m'he de disfressar d'algú, anem a mirar-nos...
3: Però explica, primer, expliqui, en què consistia exactament.
5: Bueno, no, tot això ve que l'any passat vaig imprimir...
2: Sí, sí.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
5: L'any passat l'Arnau i jo vam anar a veure a Eurovisió i era el primer cop que ho veia.
3: Correcte.
5: I el que jo vaig fer és diferents categories amb tots els països que participaven per pues, posar una nota numèrica.
3: I jugar una mica a ser jutge, no?
1: Com perquè, si fos objectiu, no?
5: Sí, clar. Però perquè a vegades, depèn de com, és molt feixuc. I són moltes hores davant d'una tele...
3: I tant.
5: I que si no ho
1: clar,
5: fas...
1: Clar, està bé, sí. Vale. Alguna cosa per distreure't.
5: Que després vam veure que era molt... Perquè vaig... Una cosa era l'animació, escenografia, la cançó...
3: Joc, clar.
5: I era too much. Sí. I al final vam estar posant una nota numèrica.
2: Sí.
5: Arrel d'això, aquest any, l'Arnau...
2: Bueno, el grup es va decidir, doncs, de... Bueno, l'Aina, no? Vas decidir tu de...
5: Bueno, és que vam...
3: Vam
5: decidir fer un boicot, per tant, vestir-nos d'algun espai... O sigui,
3: hi ha un de, dins de la història del...
5: Un personatge,
3: del... Exacte, un personatge que hagi participat en les darreres...
2: Aquest va ser...
5: No, darreres no ho vaig posar. Ens hem vestit un personatge.
3: Un personatge d'Eurovisió.
5: d'aquest personatge que et vesteixis, fer una tapa.
4: Si no m'expliquen no, les coses...
5: No, no, sí, sí, clar, clar, perquè va haver gent que en comptes de tapa va entendre xapa...
3: Bueno, és que va ser un xou. Sí, sí, sí.
2: Clar, tipus, ah, no, clar, he de portar la xapa del país, d'aquella persona... Ah,
3: com va haver gent agobiada.
6: Sí, sí, sí. Trobo no era una xapa d'Uzbekistan.
5: No, d'Espanya, d'Espanya.
2: Sí, i després de tot aquest embolic que em vaig fer jo sol, doncs vaig dir, sí. Ràpid Arnau, són les 7 ja...
6: De qui et disfresses?
2: De qui em disfresso. M'he de mirar tot Eurovisió, totes les cançons. I vaig pensar, ja que les miro, vaig a puntuar-les.
3: Però és que, Arnau, t'has deixat un apunt molt important, que és totes les cançons de quin any?
2: De 2026.
3: Vaja, o sigui, l'any al qual no havies de mirar.
2: Correcte.
6: O sigui, ho va fer tot malament.
2: Tot, tot, tot, malament. Tot.
5: Però va venir
2: l'únic que la defensa va ser guai. La defensa va ser divertida, sí, va ser divertida perquè...
6: Es pot dir de qui anava o volem...
3: Sí, que ho digui ells, perquè nosaltres no sabem... O sigui, ara ja ho sabem, però...
2: Són unes noies que canten de Croàcia... que la cançó es diu Andròmeda i no era la meva preferida, però vaig veure, o sigui, vaig veure el videoclip i clar,
6: i et va agradar,
2: em va agradar perquè em feia gràcia perquè era literalment un llençol, perdó, un llençol per sobre diguem, anar amb dibuixos, amb algun dibuix a la cara i ja està. I llavors vaig pensar, vale, no, fàcil. És fàcil i a sobre és
3: pràctic,
2: divertit.
3: Fàcil, ràpid, per tota la família.
2: I res, pues, vaig fer-li captures a la cara, a mans...
6: En quin idioma és la cançó?
2: En... Ula, no ho sé ara. No sé si...
5: O croat o anglès.
2: Clar. No sé si mix també. Hi havia moltes, ja que m'he vist totes.
5: Passar, no parlarem d'Eurovisió del 2026. Se li ha de fer boicot.
2: Ah, bueno, la que va guanyar, bueno, va, ja està.
5: No, perquè, no. A més, és un tema...
6: Jo sé que ha quedat segon Israel.
3: Ha quedat segon Israel.
5: Sí, però que... Però si és el que vas puntuar millor.
2: No, Israel...
3: És que és molt fort, sí, sí, sí.
2: Perquè, com vam comentar, o sigui, jo per mi, el que hagi fet Israel no té res a veure amb la persona que canta.
5: Totalment.
3: Aquí estem... Clar, això és molt important.
2: Jo la canso, certament, i pot tocar els collons, tot el que vulgueu, però certament...
6: Sí que penses que...
2: Molt bona cançó, molt bon videoclip, bona veu, bueno, tot molt bé.
5: Bueno,
6: però deixem de parlar.
4: Hi ha cançó,
5: sí,
4: que sona...
5: Té tota la pinta. La guanyadora d'aquest any, el que va passar és que portava molts anys sense participar per problemes econòmics. Ha participat aquest any.
3: A part d'aquest país, n'hi havia d'altres,
5: sí,
3: eh?
5: I l'any que ve té tota la pinta que aquest país farà un pas enrere, dirà, jo no m'ho puc permetre econòmicament, per tant...
6: Host, no? I se n'anirà
5: a Israel. Ah. O sigui, té
3: tota la pinta perquè ha quedat segon. Sí.
5: I ja està.
2: Molt bé, Eurovisió, correcte. Aquest és el resum.
6: Bé.
3: Sí,
5: bé. Jo
6: no hi era perquè vaig estar a la Festa Escaldada.
5: Ei,
2: què tal, la Festa Escaldada? Què és?
6: Què és la Festa Escaldada? És una festa...
2: No tothom ho sabrà.
5: Home, clar que com? Sí.
2: Jo, que no ho sé.
5: Si vam dir que si no haguéssim quedat, haguéssim anat a veure l'Impro Show i les coses que hi feien, que era molt divertit.
3: Correcte.
6: Sí.
3: La Festa Escaldada. Això
2: me'n recordo.
5: L'Arnau ens va fer boicot a nosaltres, ho estàs veient.
2: Ah, és una barbaritat.
3: Sí, sí, era contra la nostra persona.
6: Els escaldats són els castellers de Caldes de Montbui.
3: D'acord.
6: I la Festa Escaldada és la festa que es fa un cop a l'any dels castellers de Caldes de Montbui.
2: És veritat.
6: Es va fer al parc de l'estació, va ser molt xulo. Tot el dia hi va haver coses.
2: Molta aigua?
6: No especialment. Hi va haver una festa d'espuma al matí.
5: Pels nens.
6: Pels nens.
3: Amb canó, eh?
6: Sí, amb canó i espuma de coloraines, també.
3: Oh, quins records, eh?
6: Espuma rosa...
3: Les festes de l'escuma...
5: Picada
3: al
5: cul.
3: Era horrorós. La sorra que se't barrejava dins de les xancletes perquè anaves amb xancletes.
6: Ui, és veritat.
3: Perquè...
2: Que guai que pugueu.
6: Sí, a més, sempre ha de ser en terra de sorra, eh?
3: Eh?
6: Sempre ha de ser en terra de sorra.
3: Sí, clar, perquè dius, no?
5: Si no té...
3: No pot ser, és que todo mal. I aquells colors que llavors et quedaven...
5: Com tintats al banyador, depèn de quin...
3: Em
6: va quedar pendent, que quedarà per l'any que ve, fer l'escala birres. Perquè a la tarda vaig intentar estudiar una mica.
3: Molt bé.
6: Que, com deia, demà...
3: Ho vas aconseguir?
6: Saps ser.
5: Bueno, doncs...
3: Confiem en tu.
6: Vaig fer els deures, que ja està bé.
3: Home, bàsic.
6: Era important fer-los.
3: Vaig a fer una cosa.
6: Ui, l'Arnau...
3: No, m'he recordat.
6: El Monterià no se'n recordava del que era fer de tècnic.
3: S'està posant una sabata?
5: Sí.
3: Era
5: de
7: anat un cop sense voler, potser.
5: O sigui, està traient algú de la motxilla.
3: Estàs donant cops tota l'estona.
7: Ah. Carregar el mòbil.
5: Uau.
6: I portes un carregador de 3 metres.
7: 50 metres, que és l'únic que tinc a casa.
3: No, però ja va bé perquè aquest estudi és tan gran i els endolls estan tan lluny.
6: És molt guai, després hi va haver festa.
5: Vas participar a l'escopinada de pinyol?
6: És que em vaig perdre la tarda.
5: Ah, perquè era...
3: Clar. Ostres, tan dolent jo amb això.
6: Vaig dinar, vaig menjar paella molt bona que vam fer els escaldats.
3: De verdures? De carn? De peix?
5: Mixta?
6: De peix vaig fer.
5: Ell, hi ha d'haver de verdures pels vegans.
3: Sempre.
6: Però també portava carxofa.
3: Molt bé. Quina gana, eh?
6: Estava molt bona.
3: Els dos hem mirat l'Aina i hem mirat els dos del rellotge. I és hora de sopar, encara no.
4: No, queda una mica.
6: I després hi va haver festa la nit i també va ser
3: tuki tuki.
5: Que bé,
6: L'any passat, jo he de dir que, bueno, clar, fas la comparació fàcil, no? Entre un any i l'altre de les festes escaldades. I l'any passat hi va haver el tema de que va arribar un punt de la festa on s'anaven posant cançons i la gent pujava a l'escenari
3: a cantar-les. Micro obert.
6: Sí, i a més, amb la gent anava com anava, llavors era encara més divertit.
3: Anava entonada.
6: Jo vaig trobar a faltar, la veritat. Sí.
3: Per pujar a l'escenari, no?
6: Entonada, però després es desentonava.
5: No s'entonava gaire.
3: Com dirien els especialistes, una desafinació, una afinació sospitosa, no?
5: Una desafinació.
2: Podríem dir afinació sospitosa, sí.
6: Bé.
3: Assistència, bé, molta gent o no?
6: Prou, sí.
3: Prou gent.
6: No sé quina valoració s'ha fet des de la Junta.
3: Ah, bueno.
5: Però... Clar, també
3: esperem que bona.
5: Que sigui de, durant que bona, tot el dia, sí. Entenc que depèn de...
3: Bueno, està guai perquè abarques a molt tipus, no, de públic, no? Familiar, llavors també, no? Més juvenil.
5: Molt bé, molt bé.
3: Adult. Sí,
5: molt
3: guai. Vell.
6: Llavors, farem una mica... Perquè jo també, per agafar una mica d'inspiració quan hi ha programes d'aquests de fer-los
2: improvisa.
6: Miro a veure quins són els titulars una mica de què està passant al món. I és que sempre són els mateixos.
3: Ja,
6: però ja, Rodalies torna a ser la...
3: Vaja, quina sorpresa!
2: No m'ho esperava.
6: L'educació! Uau!
3: Sorpresa!
5: Bueno, és que avui era vaga al Barcelonès.
6: I clar, demà? Sabem què passa al Barcelonès.
3: S'ha fet molt xula,
5: demà
3: no?
5: Demà no és el Barcelonès. Demà toca Maresme i els Vallesos. O sigui, des del 12 de maig...
6: Jo demà puc no anar a la uni?
5: Sí. Bueno, és vaga.
3: No sé.
6: Sí, tinc un examen.
5: No, doncs no. Vés-hi, sisplau. Potser home, el teu docent,
3: si
5: o sigui, potser el profe, fa vaga.
3: Si aconseguissis convèncer tots els teus companys perquè ningú vagi, potser fan una prova general?
5: No, no funciona.
6: Segur.
3: Oh, diuen que si algú de l'aula mor durant l'examen...
5: Sí, això sí que ho diuen. No? Bueno, la qüestió és que...
3: Fes una prova general.
5: Des del 12 de maig...
6: No donis idees, Edu.
5: Fins al 5 de juny hi ha cada dia una vaga.
3: Assassinato!
6: Ja. Cada dia? No n'hi ha cap de... d'ell?
5: No.
6: D'acord.
4: Dissabtes i diumenges es fa vaga?
5: Jo treballo els dissabtes i diumenges.
3: A veure, Arnau,
2: hi ha gent que
3: el concepte de la vaga... Si la vaga és d'educació, per exemple, els professionals
6: del lleure... L'Arnau a vegades...
3: Desconnecta i connecta, no? La neurona.
6: Però no li pensa dues vegades. Vull dir, aquesta conclusió hi podries haver arribat.
3: Sí, sens dubte.
4: Primer pregunto, després penso.
6: Sí.
5: Ja, doncs primer... hem de comptar fins a 5 almenys.
2: Si molts cops, ara, abans de dir alguna cosa...
6: Després he preparat una cosa molt ràpida que va una mica relacionada amb això.
4: D'acord. Doncs sí que és veritat que em noto molt a mi mateix que a l'hora de comentar alguna cosa que no sigui pregunta, sí que penso abans de dir, diguem, però quan són preguntes és em ve la pregunta al cap, disparo. O sigui, no penso res. I és molt cert això de que en 5 segons de qüestionar-me, ni 5 segons.
3: És mejor pedir perdón que permiso, no?
6: Exacte.
4: Sí, això és molt greu de tatuar, això.
3: Hòstia.
4: Perquè no ho faig mai.
6: L'Arnau ens ha dit abans del programa que no vol parlar de futbol.
4: No, em fa mandra. Parlem-ne.
6: Però és notícia de que Fermín es perdrà el Mundial.
5: Ai, pobre.
6: A mi m'està...
3: Però què li ha passat?
6: Que es perdi el Mundial.
5: Bueno, perquè no anem amb Espanya, ens va suar. Però Fermín, pobret, tenia molta il·lusió de jugar...
6: Segur, ja té anys per jugar-lo. De fet, ja va fer Eurocopa, no?
5: Sí.
6: I es va cascar no sé uns Jocs Olímpics també sent estrella dels Jocs Olímpics.
3: No ho sé, però s'ha quedat... El Fermín està... Au.
6: Fermín López. Sí.
5: Sí, no però és que no és...
6: Fermín està out. Bé, és que l'Edu anava per periodisme esportiu.
3: Sí, i... no, em vaig quedar...
6: I...
2: Es va quedar d'educació, així van els nens d'avui en dia.
6: Quin jugador no perdius. També és notícia que són les eleccions andaluses.
3: Han estat.
6: No sé si encara... Perquè...
3: S'ha liat, havia... S'ha liat. El PSOE segueix baixant, eh? Molt fort.
6: En realitat...
3: Que no, o sigui... no passa res.
6: Ui, Monter, no t'estem sentint.
3: Perdó.
6: Ah, estàs apel·lant al món concret.
4: No. I tu també estàs fent el món, eh? Sí. Amb això fas roi.
6: Ah, pot ser.
4: No pot ser, és.
6: Sap greu.
4: No bé, no res.
6: Eleccions andaluses. Sí que és veritat que el PSOE ha baixat, però per algun motiu ho estan celebrant perquè el PP ha perdut la majoria.
3: No per gaire, eh?
5: Per dos escons.
6: Què vol dir això? Que ha de pactar amb Vox? Llavors, uau, fins a quin punt t'està bé com a PSOE? No sé.
5: No ens està bé.
6: No. Un mapa d'Andalusia per municipis que fa una mica de por.
3: És del Barça.
6: És del Barça, sí, perquè és, bueno, com tots els mapes electorals d'Espanya de la història, no?
4: Municipis
6: blaus i vermells.
3: Per municipis, Arnau.
6: Sí, lo blau és PP, lo vermell és PSOE, i llavors lo verd no és Vox, només és Vox un municipi que és Rioja, però que no és la Rioja.
3: La Rioja no.
6: És un municipi de Almeria.
3: Ah! Oh.
6: D'acord? I que allà bé. Ha sigut Vox primera força, però
5: és una bogeria.
6: És l'únic. Després hi ha altres... O sigui, les altres puntets verds en realitat són com més aviat turqueses perquè és un partit que es diu Por Andalucía, que és d'esquerres. Però bueno. Allà estan. Curiós que quasi ve 5.000 vots per la Falange.
3: No, és que fa molta por això.
6: I
3: no sé la gent segueix votant a la Falange. És fort que encara es deixin que la Falange...
5: Pots posar-lo en context a l'Arnau.
2: Què és la Falange?
3: És el partit.
6: Mai millor dit el context.
2: No sé què significa ser falangista.
6: Quan hi havia Franco, Arnau, sí. Només hi havia
5: saps
6: un partit.
5: Saps qui és Franco?
2: Ah, això sí.
6: Que era la Falange, el partit del règim, de la dictadura franquista.
2: El règim.
5: És els que voten a Franco.
2: Són els...
5: En comptes
2: és...
5: de dir-se franquistes...
2: Clar, sí. Però seria això, eh?
5: Sí.
2: Però llavors, ara que no hi és, que...
6: No, és
3: això el
6: que... És increïble, la veritat, que segueixi existint el partit de Franco.
5: No hi és Franco.
6: El partit dels nazis està prohibidíssim.
3: Però en aquest país no, perquè molem molt.
6: La Federa Jones.
2: I qui el porta?
5: Pues nosaltres no, ja...
2: No, ja.
5: No cal buscar informació.
6: Qui és
3: que no cal buscar el cabecilla,
6: però algun il·luminat. Després...
5: Sí, però és un tema que a tu t'encantaria, però si podem no donar-li veu i vot...
3: Per interès, no per...
2: Clar. No, ja.
3: Per vinculació política.
2: A tu t'encantaria.
5: Potser sí, per què no?
3: No, home, no me jodas.
2: Per què no, gràcies?
3: No, home.
2: Jo abans...
5: És així, vull dir.
3: No.
6: Però no és feixista, la raó.
3: No.
2: Molt.
5: No, que sapiguem.
2: Soc feixista, racista. No? Masclista.
5: Tots els istes.
2: Correcte.
5: Hinduista. No.
6: Però t'interessaria perquè a nivell de context històric la Falange és un dels partits més importants de la història d'Espanya.
5: Sí.
6: Vull dir, a nivell de context històric del seu interès. Segur que si algú t'ho expliqués bé, i aquesta gent, a més, la gent que sap d'història dona molt de goig sentir-los, és guai. Els típics profes que t'ho expliquen bé.
3: Al final la informació, no? És per combatre aquest tipus de pensaments, la informació és el millor per no caure en els mateixos errors, no? Per això és tan important la història. Per aprendre de la nostra història i no caure en els mateixos errors.
6: Què és la Falange?
3: Vaja!
5: Sí, doncs explica-li a Espanya.
3: És que és bueno.
6: Algun tema més que tingueu per parlar? I aquests eren els titulars.
3: El temps.
6: Trump i Iran, que no para.
3: Epa.
5: No, això sí que és.
6: És que clar, són sempre els dels, sempre. Hi ha el temps.
3: Havia de ploure molt.
6: Avui.
5: Bueno, però ha plogut.
3: Sí, però...
6: El Monter diu que no, eh? Ahir el Monter...
5: Sí, ha plogut perquè jo he anat a dinar, he sortit... 10 minuts. Sí, però just quan agafava el cotxe.
3: Ah, és que és...
2: Mira que l'ha agafat un segon i em plourà aquell moment. És que, claro.
5: Exacte. Però sí, dos moments ha plogut. Al migdia quan dinava, perquè jo he aparcat el cotxe i no plovia, i he agafat el cotxe que estava xop i tot el terra, i quan he aparcat a casa i he sortit del cotxe, plovia.
2: Us agrada que plogui?
5: Sí, és així, sí.
3: Sí. Si no haig de sortir de casa o haig de fer alguna cosa a l'exterior així com molt important, no
5: i més si és xirimiri, vull dir que
3: exacte,
5: si
3: és el...
5: Uf, em molesta molt a les ulleres,
6: ja comença a fer calor,
5: em molesta molt a les ulleres i penso, uf, quina mala.
3: La temperatura d'avui, molt ok.
2: Sí,
3: no?
2: Quan està tapat ja ho fa, que no hi ha tan bé, no, cosa així, no?
3: Sí.
2: Cosa així.
6: També dic que aquí Caldes vent tampoc l'acaba de fer mai en tot l'any.
2: No, però...
3: Bueno, exceptuant de les ultravantades sí, de que van destruir clar,
6: un cop cada cinc
3: infraestructures importants del poble.
2: Però també et diria que el vent és el que més molesta, eh? Jo vaig, com a mínim, a mi casa, a mi casa, just al costat de la meva habitació, hi ha com un mini balcó, una mini terrassa, i...
3: Que avui ha passat una cosa important.
6: Ui, a veure què diu.
3: Ah, sí! Ja sé de què parles. Ens ha informat una
6: cosa. I l'Arnau no ho sap.
3: Però si ens has informat tu, Arnau.
6: Ens has informat tu.
5: Però li podem deixar que acabi?
3: Perdó, perdó, que t'he tallat.
6: És del que estava parlant.
5: Per això, sí, sí.
2: I sí que és veritat que el vent... Ah, vale. Diablo. Sí que és veritat que amb el vent sona moltíssim com justament en aquella terrassa i dona pues, a la finestra de la meva habitació. I els dies que fa vent, per dormir, òbviament no em costa perquè sempre em poso un auricular, però quan desperto i fa vent és com, uau, que s'ha de caure ara mateix aquí al sostre, què està passant? Jo, o sigui, jo noto bastant. Jo entenc que tu, que el triple... quadruple.
6: Sí, no t'ho vas tenir al vent. Sí.
2: És una barbaritat.
6: A més, la meva habitació té una característica amb el vent. Vull dir, la pluja té les seves coses, però el vent hi ha el tema de que xiula.
3: Ah!
6: Perquè és com que les dues parets i el sostre poder hi ha algun foradet que no acaba d'estar tapat del tot. Uf. I a vegades xiula el cobert sencer.
2: Que molest. No fas harmonia amb la xiulet del...
3: No, perquè no està tarat com tu.
2: Ja, jo faria que segurament.
3: Dels Arnaus de la taula no és el tarat.
2: Ja. Jo vull comentar una altra cosa, amic.
6: Bueno,
3: però és que ens hem de...
6: A tots els genis els hi van dibuixar.
2: Hem de dir...
3: No, més que res perquè dona molt mala estrogança.
2: Eh?
3: Dona molt mala estrogança trobar-se un...
2: Un?
6: Ah, volies explicar...
3: Animal.
2: O sigui... Avui m'he despertat pensant... El meu pare ahir em va dir que havia de recollir l'habitació. I res, doncs...
3: Arnau, recull l'habitació!
2: Alguna cosa així. Però sense estar enfadat i més com Arnau, ja portes molts dies.
5: En plan marra, no sé, sisplau.
2: Sí, correcte, més explicatiu. Que enfadat. I res, m'he llevat i he dit, vale, anem a recollir l'habitació. El primer que volia fer era ventilar l'habitació, així que obert les finestres. I a la segona, obert la finestra que obro... Una cosa, és que he trobat un fucking ocell estampat contra el vidre de o sigui, no el vidre, però contra...
3: El diablo real.
2: El diablo real.
6: No, però té tota la pinta que s'ha estampat contra el vidre.
2: Sí, o sigui, has anat a estampar-se contra el vidre i s'ha quedat com a la cosa de metall, perdó, dios, a la cosa de metall, diguem que està just a sota del vidre, que recobreix tot.
3: És horrorós.
2: I, clar, jo pensava...
3: M'ha estat del mal rotllo només d'escoltar.
2: Jo pensava, pobrissó, es veia que estava aquell i estava mort. L'he tocat una mica i el problema està en que estava enganxat. O sigui, de l'hòstia, s'havia quedat la galta. Tota la galta. Que tu diràs, la galta d'un ocell no és gaire... Sí, bueno, la galta i una mica el cos, vale? Enganxat, i això com... No fa cap soroll, però com desenganxar i...
3: Horrorós.
2: Jope, que bé ha començat el matí.
6: Bé,
3: És que totes les pel·lis de por comencen...
6: La Rau no vol parlar de futbol, però aquest dissabte hi ha un partit molt important.
3: Mm-hmm.
2: Contra qui juga el Caldes?
3: Contra qui juga el Caldes?
6: No és el Caldes.
5: Un moment, Arnau, fes memòria.
2: Va, tombar-se a Madrid.
5: No, fes memòria. És que a més ho té apuntat al calendari, que això és el més fort. Això és el més fort, gent. O sigui, anonada de mecs.
6: Dissabte, dia 23, a les 6 de la tarda.
2: És veritat que ho tinc apuntat, perquè m'he recordat que...
3: Les nenes... Ah!
2: Quin equip contra quin equip?
5: No.
2: Final de les Champions de noies.
5: Em sabries
3: dir? Ah, sí.
2: M'ho pots xivar només a mi?
5: No. Et deixo com a dins de l'Edu.
3: A veure... Un dels dos equips és una... Et pot recordar a una marca de patilles?
4: De pastilles.
3: No.
4: De pastilles.
5: Però pensar que faries...
6: És un equip... Exacte. Francès.
4: León.
6: Com, com?
4: León. No.
5: Vale, i el nom sencer, perquè clar, te l'han xivat.
4: Leónidas.
5: No l'has escoltat.
6: Leónidas?
4: No, entes Barça-León o així. León. León. Lion.
5: Exacte.
3: Ah, llavors és el de les pastilles. El de les pastilles ja el vam eliminar.
4: Qui és el de les pastilles?
5: El
4: Bayern,
5: no?
4: Ah.
3: Bayern? T'ha agradat aquesta.
4: Una pastilla Bayern?
6: Bayern. És la farmacèutica.
3: La farmacèutica, clar. Que,
6: el,
3: creu.
6: Que això és curiós, el,
4: parlem,
6: els que són de debò farmacèutics són el Bayer Leverkusen.
3: Ah,
6: o sigui, el Bayer de Múnich...
3: Hi ha dos Bayers, són, eh?
6: Exacte.
3: Wow.
6: Exacte. El Bayer de Múnich és Bayern perquè és de Baviera, suposo que és una traducció o ve d'aquí. Però el Bayer Leverkusen, literalment, o sigui, si veus l'escut, Edu...
3: L'escut és molt és semblant, literalment
6: de
3: pastilles, Bayer, correcte.
6: De les pastilles, de la farmacèutica, com vulguis dir. Diria que és perquè ho van fundar els treballadors de l'empresa.
3: Apa!
6: Al club.
3: Molt
6: bé. I allà es va quedar. Sí, sí. Vull dir que hi ha un Bayer que de debò és el de les pastilles.
3: El de les pastilles.
6: Sí, sí, sí.
3: No te costarà sense saber una cosa més.
6: Però el Barça juga contra l'Olympique de Lyon.
3: De Lyon.
6: L'OL.